Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un

A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Moriel Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda...
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: web. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota a la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana. Catalunya Ràdio.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono que ho podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com. Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
0: Ràdio Arenys.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
2: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
1: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
2: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
1: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
2: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
1: Maresmauto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el fenomen dels microhàbitats a casa nostra, on diferents espècies de bacteris, fongs i àcars coexisteixen. Encara que solem pensar que casa nostra està completament sota el nostre control, en realitat és la llar de milers de microorganismes que prosperen en diferents racons. Per exemple, l'aigüera de la cuina té el seu propi ecosistema, amb bacteris que s'alimenten de restes de menjar i greixos. Els banys, encara que els netegem amb regularitat, també tenen comunitats de microorganismes adaptats a ambients humits. Les superfícies de les nostres pells també actuen com un hàbitat per a bacteris beneficiosos que ajuden a protegir-nos de patògens nocius. Una dada curiosa és que les esponges de cuina poden ser un dels llocs més densament poblats de bacteris a la llar, fins i tot més que els vàters. No obstant això, no tots els bacteris són dolents. Molts exerceixen rols essencials en la descomposició de deixalles orgàniques i la regulació d'ecosistemes microscòpics. Aquest equilibri invisible ens recorda que compartim el nostre espai amb una vasta xarxa de vida microbiana que majoritàriament és inofensiva i fins i tot beneficiosa.
2: Ràdio Arenys.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
3: El maig és el mes en què les havaneres i el cant de taverna trenquen definitivament l'ou. Si l'abril era el mes dels assajos i de la il·lusió de la primavera, el maig és el moment de la conquesta de l'espai públic. Les veus ja no caben dins de les quatre parets de la taverna. El bon temps i els vespres que s'allarguen conviden a treure les cadires al carrer, a la vora del mar o a la plaça del poble.
4: Havaneres i cants de taverna a Sons a Cau d'Orella.
3: Hola, què tal, com estan? El programa variat que no pot faltar en format de magazín. L'havanera de maig té el gust del primer bany de l'any i de la flaire de les primeres nits càlides. És la música que ens recorda que l'hivern ha quedat enrere i que la mar torna a ser el nostre escenari.
5: Racó de cançons. Històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. Cada cançó té una història i de cada història se'n pot fer una cançó.
3: L'escenari d'aquest magazín el comencem per al racó de cançons. Aquestes històries de les cançons que formen part d'aquest gènere musical. I començarem per l'avi Mèliu, que va ser tot un personatge de Calella de Palafrugell, pescador i cantaire, d'aquelles que quan s'hi posava era l'ànima de totes les cantades que es feien a la platja del Portbó i en altres indrets. Narcís Oliver li va dedicar una lletra i Josep Bastons en va fer la música. Escoltem les peripècies d'en Mèliu cantades per els Argeu de Palafrugell.

I després d'escoltar totes aquestes peripècies que ens ha cantat l'Arjau de l'avi Mèliu, ens anem ara amb la Tula, amb el Cuarto de Tula. És una guaratxa de Sergio Siaba, plena de ritme i sabrosura, interpretada per la mítica banda Bonavista Social Club. Sergio Eulogio González Siaba va ser un compositor d'origen espanyol que va residir a Cuba la major part de la seva vida. Les seves cançons han estat interpretades per artistes de talla internacional. Aquesta vegada, però, és Balandra de Reus el grup que ens canta aquest El Cuarto de Tula.

0: ritme de so cubà hem escoltat per al grup Balandra, els de Reus, aquest El Cuarto de Tula.
1: Agrupats, coneixem els grups que formen o havien format part d'aquest gènere musical.
0: I avui el grup que recordarem ens arriba des de la Catalunya Nord, o el nord de Catalunya, tal com diuen ells. Les Veus de l'Estany, que es va formar l'any 1994 i que es va registrar oficialment com a Associació Cultural a Perpinyà al febrer d'aquell any. El grup naixia de la mà d'uns amics del poble de Sant Nazari, sota l'impuls de Víctor Ortiz. No és casualitat que s'enumeri de l'Estany. Sant Nazari es troba just a la vora de l'Estany de Canet i Sant Nazari, un esplai natural preciós amb un antic poblet de pescadors de canya i fusta. D'aquí neix la seva inspiració marinera, defensors de la llengua i la tradició. Interpreten el gènere combinant el català i el castellà, com dicta la tradició clàssica que Ortega Monasterio, els més mariners, varen portar de Cuba. Canten a la mar, a la dona, a l'enyorança i a la vida marinera. Francesc Príncep, en Sisquet, en va ser un dels seus fundadors, i també en Jean-Paul Martín. Actualment actuen en comptades ocasions. I escoltarem dos temes en català, amb aquell català francès que tant ens agrada escoltar dels germans que tenim al nord de Catalunya. I de germans va la cosa, així s'anomena aquesta

0: La Banyolenca i Abans amb Germans han estat els dos temes que hem escoltat i que hem recordat del grup Les Veus de l'Estany.
1: Habaneres a comarques. Viatge musical amb els grups de les comarques de Catalunya.
0: I toca ja l'últim Habaneres a comarques. A partir del mes que ve ja no hi haurà ni habaneres ni pobles. Hi hauran dues noves seccions que ja els irem presentant. Però acabem aquest viatge que hem fet a les comarques a el Tarragonès, que és una de les tres comarques que van quedar dividit el Camp de Tarragona en la divisió comarcal del 1936. És arran de costa a la zona meridional entre el Baix Penedès al nord-oest, l'Alt Camp al nord i el Baix Camp al sud-oest, amb l'excepció del sector nord-oest, on un conjunt de tossals, Tossa Grossa Montferrí, de 386 metres, i turons que separen el Camp de Tarragona del Baix Penedès. El Tarragonès té uns límits convencionals. La delimitació del Tarragonès a l'Alt Camp i al Baix Camp, les tres comarques històriques que formen el Camp de Tarragona, està en relació amb la influència de cadascun dels tres nuclis comercials, Tarragona, Valls i Reus, i amb un equilibri administratiu de les tres comarques. I escoltarem com a representants del Tarragonès a dos grups. Per començar, Olla Barrejada, un grup de la Secuita que es va fundar l'any 1983, amb el tema Balada a les estrelles.

després d'escoltar aquest Ballar de les Estrelles, anem ara amb un grup de la capital, com és Sopa de Peix, que es va fundar l'any 2008 amb la cançó de les Plegadores d'Avellanes.

0: Hi ha una cançó, quasi amb un títol semblant, que porta per títol Cançó de les plegadores d'olives, que ens canta el grup Els Quicos, també de comarques tarragonines. Aquesta vegada les plegadores són d'avellanes, tal com ens ha interpretat el grup Sopa de Peix.
1: Les cançons que estimo. Una secció de l'Anna Maria Ester que ens fa gaudir de la bellesa de meravellosos temes d'aquest gènere musical.
0: I anem ara amb la secció de l'Anna Maria Ester, que, com sempre, gaudim dels temes que ens porta. Anna Maria, què ens has preparat?
2: Hola, què tal? Com esteu? Encantada de ser un cop més amb tots vosaltres per compartir una secció de valsos mariners. També anomenats valsets mariners, són un dels ritmes més interpretats en les cantades. El vals és un dels meus estils musicals més estimat. I aquests dos valsets que us presento avui són dels meus preferits. Us he de dir també que no són pas dels més coneguts, com Vell Pescador o La Calma de la Mar, i és per això, a part de que m'encanten, que us els presento per tal de que els conegueu. Tots dos tenen lletres molt originals, amb missatge, però el que per mi els fa únics és la seva meravellosa melodia. I, interpretats amb acordió, em recorden les Musette, aquells valsets francesos populars de finals del segle XIX, tan melòdics i vibrants. El primer que us presento es diu Mirada Blava i el dedico a la meva cosina Dolors de Sabadell i al seu marit Manel, que ens escolten per Ràdio Sabadell. Doncs bé, Mirada Blava ens parla d'una noia que el poeta va trobar un estiu mirant melangiosament al mar des del camí de l'espigó del port. Una noia misteriosa i romàntica que li va confessar que venia d'un temps passat i li va donar un missatge espiritual. I tota aquesta lletra tan original, vestida per una melodia bellíssima que ens convida a somiar. L'escoltarem pel grup La Taverna, de Sant Feliu de Guíxols, i la podeu trobar al seu magnífic treball discogràfic anomenat també Mirada

Hem escoltat Mirada Blava, lletra i música de Ferran García, que va ser component del grup La Taverna, que ja no és un grup en actiu, però ens ha deixat molt bon record de les seves cantades i dels seus treballs discogràfics, sempre amb una tria molt acertada de cançons i estils. I el proper balset l'escoltareu també interpretat per La Taverna, del seu treball De la mar tornaré. El títol, per si sol, és molt expressiu i significatiu per explicar la força, la duresa i també la poesia de la vida en el mar. Es diu Les ferides dels hams. El seu compositor, el cantautor de Sant Feliu de Guíxols, Josep Andújar, conegut com C, ens retrata en paraules amarades de sentiment i de poesia, també de realisme, moments viscuts per la gent del mar, desvetllant en cada nota emocions i somnis. Una melodia vibrant que enamora per una lletra intimista i molt emotiva. I doncs bé, amb aquest balset, avui ja m'acomiado, abans dedicant-lo especialment a la Joanita de Campllong, que ens escolta per Ràdio Cassà, i a tots vosaltres, agraint-vos que hàgiu compartit aquesta estona i desitjant que aquests dos valsos us hagin enamorat. Fins ben aviat. Adéu-siau.

0: Sí, com tu bé dius, ens han enamorat aquests embalsos mariners que ens ha interpretat la taverna, aquestes mirades blaves i les ferides dels ams. Gràcies, Anna Maria, i ja t'esperem per al proper mes amb més cançons que ens fan gaudir de la bellesa meravellosa d'aquest gènere musical.
1: Compositors. Aquelles i aquells que han creat cançons per aquest gènere musical.
0: I el compositor que tenim avui és Jaume López, que també durant anys va fer servir el pseudònim de Bòria. En Jaume comença en el món de l'habanera i el cant de taverna l'any 2009, amb la creació del grup A Cau d'Orella, juntament amb la Gina Espolet i en Gepe Costa. Aquests dos deixen la formació el 2011 per l'any següent formar la Petita Habana. En Jaume continua el grup amb nous components fins uns quants anys més, ja que el 2016 s'incorpora a Barca de Mitjana, que hi està fins al 2024, quan per motius laborals decideix posar fi a la seva carrera musical en el món de l'habanera i del cant de taverna. Escoltarem dues composicions. La primera és aquesta Niña Cuca, que és preciosa, on Barca de Mitjana fa duet amb el grup Mas Gardenias.

Preciosa, com els he dit, aquesta composició de Jaume López, aquesta Niña Cuca. Ara anem amb un tema amb el seu primer grup, a Cau d'Orella, que jo sempre he dit que aquest el havia d'haver continuat cantant i sempre li demanava quan ens veia, però no em va fer mai cas. No sé per què, perquè és preciós també, El mateix mar.

0: I acabem d'escoltar aquest El mateix mar per al grup A Cau d'Orella, que juntament amb Niña Cuca han estat els dos temes escollits del compositor protagonista d'avui, que ha estat en Jaume López.
1: Notícies, informacions i novetats que es poden explicar.
0: I a l'apartat de notícies, avui, com diríem, hi ha tela, perquè tenim diverses notícies. Per començar, els hi diré que ho explicava amb una entrevista a Ràdio Palafrugell la Neus Mar, que s'allunya de les havaneres després d'un estiu de pressió. Neus Mar ha decidit apartar-se un temps de les cantades d'havaneres després d'un estiu de fort desgast emocional. Explica que la decisió sorgeix arran de la polèmica generada sobre no voler cantar El meu avi i el punt de vista de José Luis Ortega Monasterio a l'última cantada d'havaneres. Tot això continuarà activa en nous projectes com Arrelades, un espectacle centrat en la cultura catalana. Esperem, doncs, que la Neus esgafi aquest any sabàtica en quant a Venera i Cant de Taverna, que la puguem gaudir també amb aquest espectacle Arrelades i que l'any que ve hi torni, perquè segurament la trobarem molt a faltar. En Neus, des d'aquí, des del programa, molts i molts d'ànims. I una altra notícia és que dissabte 23 de maig i a l'Auditori de l'Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc la primera sessió de la cinquena cantadeta amb el títol de la remendadora i amb la participació de 6 escoles de l'Alt i el Baix Empordà. Les Anxovetes són el grup convidat d'enguany. La propera sessió doble tindrà lloc el 13 de juny a l'Auditori de Girona a les 12 del matí i a les 6 de la tarda, organitzat per la Fundació Ernest Morató i amb la col·laboració de la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Cal dir que aquesta primera sessió va ser tot un èxit en quant al públic i també en quant als intèrprets. Escoltarem dos temes seguits. El primer és aquest El pescador de la Neus Mar amb les joves veus del mar, que són nois que varen sortir d'una edició de la cantadeta on també va participar la Neus Mar. I el segon són uns retalls d'aquesta cinquena cantadeta que varen publicar a xarxes socials el grup Les Anxovetes.

0: I amb aquest tema acabem el magazín corresponent al mes de maig del 2026. Espero que hagin passat una molt bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins la propera. Adéu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.

0: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades, estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
1: El cor d'Arenys de Mar, davant del Mediterrani. Descobreix el restaurant Blau de Mar.
2: Cuina de proximitat, producte de qualitat i l'essència del Maresme a la taula. Una proposta gastronòmica inspirada en la cuina mediterrània, la sostenibilitat i la filosofia slow food.
1: Gaudeix d'una experiència única amb elegants menjadors interiors i terrasses amb encant.
2: Aquest estiu, els dijous al vespre, el millor jazz en viu a la nostra terrassa.
1: Som al passeig Xifré número 2 d'Arenys de Mar.
2: Reserves al 93 158 60 65.
1: Segueix-nos a l'Instagram o visita blaudemar.cat.
2: Blau de Mar, el sabor del Mediterrani amb ànima del Maresme.
3: Segueix-nos a les xarxes socials.
4: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys, busca'ns.

0: Hola, bon dia, un altre diumenge amb vosaltres, arenyens i arenques, sòcies i socis de l'Esplai, amb la vista posada a la Festa Major, que ja s'acosta. Bon dia. I ho farem el programa amb...
1: La Magda, bon dia a tots i bon diumenge.
2: Hola, bon dia a tots, sóc la Mari Carme.
0: I jo, Gabriel, bon dia.
1: I aquí tenim, avui tenim a la regidora de festes. Bueno, és més regidora de més coses, Però bueno, avui ets de festes, Que ens vindrà a explicar totes les festes com es preparen. Ara posarem una mica de música i continuarem. Arriba!

0: Bé, i aquí tenim a la Marta Serrano, és que abans no ho he dit, eh? Què tal, Marta?
1: Molt bé, bon dia a tothom.
2: Sí, bon dia.
0: Ja estàs a punt, ja estàs a punt de treballar.
1: Tot a punt, tot
0: sí,
1: a punt.
0: Perquè tu treballes aquests dies, eh? Treballes molt, eh?
1: Des de demà, dilluns, fins al diumenge que ve.
0: I tant. I llavors, va, comença'ns a explicar tot el programa.
1: De Festa Major.
0: Home, clar, programa de Festa Major.
1: A veure, el dia oficial que comencem la Festa Major és dimecres, que és el dia del pregó, vale? Moltes activitats que ara explicaré.
0: Bé, o sigui, el dia 8, eh?
1: Sí.
0: No, és que nosaltres hem de posar també, per això aprofito, que posarem que a partir de 8, 9 i 10 l'esplai estarà tancat.
2: Sí, això ja el diem anticipadament.
1: 11 i 12 també, eh?
0: Bueno, 11 i 12 ja tanquem sempre. Aquests ja són fixes.
1: Però he de dir que el dia 6, que és demà, dilluns, sí, sí, és el dia que els joves guarnim la plaça i fem l'enramada. Mm. Llavors, tot i que no hem donat el tret de sortir de la Festa Major amb el pregó, sí que és un acte festiu i, per tant, convidem a tothom qui vulgui venir a veure-ho. A part, com us comentava just abans d'entrar, Barraques fa 25 anys. I llavors, també demà dilluns fem un vespreig musical a la placeta.
0: Vespreig.
1: Vespreig.
2: Ah, es diu vespreig.
1: Sí, vespreig.
0: Sí, el tardeo no m'agradava.
1: No,
0: el vespreig és molt maco.
1: Fem el vespreig, és que la paraula és més maca.
0: Ah, sí, és més maco.
1: Doncs, un cop acabi l'enramada, hi haurà aquest vespreig musical com per donar el tret de sortida als 25 anys de Barraques.
0: Està bé.
1: Per tant, és l'escalfament a la Festa Major.
0: Ja. Perquè l'adorno també el faran els de les Barraques?
1: Sempre, cada any.
0: Ho fan sempre,
1: cada any s'organitzen ells i fan l'enramada sí, des del campanar que
0: sí,
1: baixa.
0: Que baix, doncs ho fan sí, ells. Ja, sí, ja, ja, ja, ja.
1: Tot molt ells, bé, amb escales. És xulo
0: i
1: de veure.
0: I això, la música, que serà de ballar o només per escoltar?
1: Podreu ballar, hi haurà un bar també, no, són podrem, DJs.
2: Ah, DJs.
0: Podran, vale, vale. Podran, no podrem, jo...
1: Sí, tothom.
0: Avui li he dit al meu home, dic, mira, el pare per la Festa Major, com que ningú et coneix a tu, podríem anar a ballar quan facin los 80. I diu, ah, bueno, si vols anem a ballar. Diu, ara, després si l'endemà em moro...
1: I hem demanat als DJs que dilluns posin música per tothom. O sigui que qui vulgui està convidat. I ara ja passaríem, doncs, al dia 8, que coincideixen tantes coses aquest dia...
0: Bueno, clar.
1: Que si ja passem aquest, tenim la Festa Major ja guanyada.
0: Molt bé. A veure, va, com comença?
1: A veure,
0: com comença el dia?
1: Comença amb la plantada de gegants, que estrenen vestits nous
2: home,
1: aquest any. Per tant, això, tothom al Calissai.
0: Tots els gegants o només la Flor d'Alba?
1: No, Flor d'Alba, Tallaferro, Roc i Maria.
0: Ah, o sigui, quatre.
1: Caram. Uns quants.
0: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
1: Sí.
0: Qui fa els vestits dels gegants, ja? Que he posat a preguntar.
1: Ostres!
0: Ara
1: m'has pillat, eh?
2: No estava previst,
1: això. No estava previst.
0: Però ho fa algú d'aquí del poble?
1: No, és una empresa que es dedica a fer vestits de gegants.
0: Vale, vale, vale.
1: Sí, sí, sí. I de fet hem anat a buscar aquells que es veu que són els millors.
2: Home, ja t'ho he dit, és una empresa que es dedica a això.
0: Sí, és una empresa, ja, ja.
1: És una empresa, no sé el nom, no sé el nom. No,
0: no.
1: Em sap greu,
0: no,
1: però...
0: No, però que no hi hagués algú aquí en el poble que s'hi dediqués.
2: Que es treballi tot l'any.
1: No. Ja estan acabats, que ningú pateixi, per tant, es veuran... Doncs això, a 3:45 de la tarda... Aquí al Calissai, doncs, estrenem els nous vestits. I els gegants tot seguit aniran baixant fins al pregó. D'acord? Que el pregó, com sempre, és a la plaça de l'Ajuntament i aquest any l'AFA, l'Associació de, sí, de Fotografia de Arenys de Mar, també fa 25 anys i són els encarregats, doncs, de fer aquest pregó. A veure què ens sorprenen.
0: Yeah, yeah.
1: I farem tots junts aquest brindis popular a la plaça de l'Ajuntament. Paral·lelament, a la plaça de l'Església, aquest any ens coincideix la botifarrada popular del cau, el bingo musical, i quan tothom acabi, tant de la botifarrada com del pregó, i ens ajuntem, i en les completes...
0: Ja, caram.
1: Que qui vulgui viure-les des de dins l'Església o des de fora les portes esperant per cantar l'himne, i després la traca, ja us dic que és un dia ben farcit, eh?
0: I tant, i
1: la traca i tot seguit, doncs, a Barraques, amb Miquel del Roig i un altre grup de versions que es diuen Amics de Manel.
0: Vale. Tot això, el ball, el dia, on serà?
1: A la plaça de l'Església.
0: A la plaça de l'Església.
1: Clar, normalment el pregó es fa abans, no? Però aquest any ha coincidit... Doncs amb la botifarra de les completes,
0: tot
1: la traca...
0: O sigui, la gent haurà d'anar...
1: Es pot fer tot, però s'ha de ser molt ben organitzat.
0: Molt ben organitzat. Riera amunt, Riera avall...
1: Exacte. És sortir a la Riera a les 6 de la tarda...
2: I anar fent el recorregut.
0: I anar fent
1: slàloms. Exacte. Sí, sí, sí. una roba que serveixi una mica per tot, una mica de mudar, una mica de festa.
0: Per córrer i ja està. I visca la festa.
1: Exacte. I tot això serà el dia 8. Després passem al dia 9, que és una mica més tranquil. No molt, però és una mica més tranquil després de totes aquestes activitats del dia 8. Sabeu que l'Ateneu Aranyenc sempre el dia 9 hi ha el concurs de billar. Bueno, torneig.
2: D'escacs, no? O fan escacs?
1: De billar.
2: Ah, billar. Sí.
1: Que això no ho organitzem nosaltres, però és una activitat que recurrent cada dia 9, bueno, per tant, també val la pena anunciar-ho. A les 5 de la tarda, a la plaça de l'Església, els gegants fan la recollida de xumets, per tant, tots els nens petits que vulguin, més que vulguin, que els facin deixar el xumet, doncs que vagin a les 5 de la tarda a la plaça de l'Església.
0: Encara que després el recuperi. Sí.
1: O tinguem algun amagat.
2: No l'amagueu gaire.
1: La meva filla aquest any el deixarà. Sí? Els gegants, ja us explicaré.
0: A veure, com ha anat.
1: I després d'ahir ja sortirà cap a l'Ajuntament a recollir, doncs, a les autoritats. Pujaran un altre cop cap a la plaça de l'Església, perquè aquest any tenim com a colla convidada la de Sant Feliu de Pallerols, que és una de les més conegudes de Catalunya, degut a que tenen un ball amb cavallets i així.
0: Sí.
1: Una copla en directe, per tant, jo crec que serà un espectacle, a part de gegants, cultural per veure-ho.
0: Això quina hora és?
1: Això és... Exacte, serà a les 7 de la tarda, aproximadament. No vull equivocar amb les hores.
0: No, bueno.
1: Sí, a les 7 de la tarda.
0: Bona hora.
1: A la plaça de l'Església. És que com va tot seguit,
0: sí, clar.
1: Un quart d'hora amunt, un quart d'hora avall. Després, hi haurà una audició de curta de sardanes, ja que tenim la copla, doncs aprofitem per fer dos o tres sardanes. I a les 8 també, dins de l'Església, l'ofici de Sant Zenon. D'acord? Després de l'ofici de Sant Zenon, anirà baixant una batucada fins a la platja, que llavors a les 11 són els focs.
0: Ja, clar.
1: Això cada any, això, dia 9.
0: Això no falla.
1: Jo he de dir que m'agrada més acabar amb els focs. Què opineu?
3: Jo també.
0: Sí, no?
1: És un final. És com el llacet.
0: És un final de festa molt maco.
1: És el llacet de festa major i aquí ens ha quedat com al mig.
2: No? Sempre s'ha fet...
1: On cau, sí, clar. El dia 9, com cau.
0: Sí, clar.
1: Aquí ens ha caigut com al mig.
0: Sí.
1: Bueno, m'agrada més el final o al principi de tot, però això no ho podem triar, que el dia 9 és com és. I un cop acabi els focs artificials, aquí a la part coberta de la Riera hi ha les 80 principals.
2: Hombre!
0: A peus, aquí jo no he de venir a ballar.
1: Que és un concert que tothom espera.
2: No has vist... No,
0: és pressió, ja dic que si no faig res a la festa major.
2: És l'evento que diuen que hi ha més gent.
1: Sí, és un concert. També l'hem posat
2: jo crec que ve gent de fora, clar.
1: I l'hem posat el dia 9, perquè tant el 8 com el 10 com l'11 hi ha barraques.
0: Sí.
1: I pensem que el dia 9, que no hi ha barraques, també el jove, no? El públic de barraques també pot venir a ballar aquí, perquè és una música doncs, per tothom.
0: És que és una música... És atractiva.
1: Sí. Seria un Miquel del Roig, no? Però de les 80. Llavors, pensem que és per tots els públics i que l'èxit que té, doncs, encara es vol augmentar.
2: Sembla que és la tercera o quarta tercera vegada.
1: O quarta.
0: Sí, perquè fa molts anys que ho anunciem. Sí. Bueno, quan anunciem, ho anuncieu.
2: Tres, segur. Sí, tres o quatre.
1: Sí. Perquè això ja ve del govern anterior i els portava. Vull dir que això és un èxit. I quan les coses funcionen, doncs no cal canviar.
0: S'ha d'aprofitar, i tant.
1: Exacte. Ja passem al dia 10. Ja hem passat Sant Zenon. Però seguim amb la festa. En general és una festa molt musical, jo ho he dit a tot arreu, que hi ha música per petits, per mitjans, per grans i per més grans. Sí. Vull dir, hi ha altres activitats, com ara veurem, però l'essència jo crec que és la música. El dia 10 ve l'orquestra Salvatana, que sabeu que les orquestres tant la Salvatana del dia 10 com la Montgrins del dia 11 segueixen el mateix patró, que és concert, sardanes, ball.
0: I ball, sí.
1: Per tant, és des de les 7 de la tarda...
0: És continu.
1: Fins les 12 o 1 de la matinada, música. També, això serà la part coberta de la Riera, tota la tarda nit, amb la Salvatana. Després, de les 7 de la tarda, a la plaça de l'Església hi ha un ball per nens petits amb el grup Embauca, que també ara és com força conegut en aquesta edat.
0: Ja.
1: A les 10 de la nit hi ha el correfoc, que aquest any amplien una mica el recorregut i surten de la plaça de l'Església i després acaben a l'Ajuntament, com sempre. I després hi ha Barraques, que com a novetat aquest any hem apostat per un grup una mica més gros, i ve Doctor Prats.
0: Jo sabia que venien.
1: Sí, Doctor Prats, Pelucas, que és un grup també de versions, i Pere Pujol, que és un DJ, un punxadiscos, d'Arenys Amunt. Doncs amb això acabaríem divendres.
0: I llavors tots aquests que has dit ara, què fan? La música a baix a la platja?
1: A la platja.
2: Ah, la platja.
1: Sí, simultàniament... Hi ha la Salvatana a la part coberta, bueno, i a la platja,
0: a la platja Barraques. Aquesta,
1: el... Sí. Per això el dia 9 hem posat 2.80 perquè pugui anar tothom.
0: Sí. O sigui que hi ha distracció a base de bé, eh?
1: Exacte.
0: Per un cantó i per l'altre.
1: Per l'altre. Sí, sí, sí. Tot el poble.
0: Per totes les edats i públics,
1: sí,
0: eh?
1: Sí. Sí. Sí, de fet, quan algun veí se'ns queixa, no, de...
2: Bueno, jo que ja estic a davant, eh?
1: Del soroll.
0: Sí.
1: Li diem, és que tot el poble... Està
0: sí,
1: així.
0: Clar.
1: És que és festa major i una setmaneta... Sí.
0: No, nosaltres no, nosaltres
2: baixar,
0: no ens hem enterat de res.
1: Exacte, s'ha d'aprofitar.
2: No vols anar a intentar dormir perquè...
1: No.
0: Allí no ens arriba res.
2: No,
0: els petardos a vegades sí que arriben, eh?
1: Home, sí, els deveu veure, sí, no? Des d'allà o no?
2: No, es veuen?
0: No, des de casa nostra.
2: No,
0: perquè quedem com d'esquena nosaltres.
2: No, jo sí, jo pujo al terrat.
1: Escolta, vius a un lloc privilegiat.
0: Si nosaltres pugem al terrat també ho veiem.
2: Home, clar.
3: Jo no tinc terrat.
0: Ah, jo sí que en tinc. Jo sí que en tinc. Jo sí que tinc terrat i puc pujar dalt, però no pujo.
1: Bueno,
0: no pujo. I si no, ja vas al llit dalt.
3: A la muntanya.
0: A dalt, allí, que hi ha el mirador.
1: Ah, també, des d'allà és preciós.
0: Allà és preciós.
1: Allà és preciós.
0: Allà és molt maco.
1: Sí. Doncs ja passem al dissabte 11, que és el penúltim dia de Festa Major. Hi ha el matí de pesca, després ja de la tarda també entreguen premis de pesca al Mar Esport, que sí, això també ens coincideix sempre amb el Correbars, que aquest any és la 15a edició del Correbars. Tothom celebra coses, sí, aquesta festa,
0: sí,
1: això.
0: Sí.
1: Són nombres rodons.
0: Però el Correbars és per la tarda, no?
1: És a la tarda, és a les 5 de la tarda.
0: Però la pesca és al matí.
1: Sí, però per la tarda fan entrega de premis.
2: Ah, no, el Correbars és cada dia, no? Pràcticament, cada dia.
1: El Correbars.
2: Sí, no, o són 3 dies. No, però que ho fan cada dia.
1: No, el Correbars és dissabte.
0: No, és un dia.
2: És
1: dissabte, és dissabte.
0: Sí.
1: El Correfoc és divendres.
2: Ah, vale,
1: i el Correbars és dissabte.
0: Sí, que un dia ho vaig enganxar. Ho vaig enganxar jo, que a més van tots amb un barret.
1: Sí, home, és que fa molt de sol a les 5 de la tarda.
0: Home, ho vaig enganxar i vaig pensar, mare meva, on van tota aquesta gent? Abans me'n vaig enterar a l'assumpte.
1: Doncs el Correbars també és la 15a edició, i surt d'aquí del Calissai a les 5 de la tarda, i per la Riera doncs van fent diferents parades. Llavors, a la part coberta de la Riera tenim l'orquestra Montgrins, que igual fa concerts, sardanes i ball. Per tant, fins la nit hi haurà música. El Correbars va fent
2: les seves.
1: I a les 7 de la tarda a la plaça de l'Església hi ha el grup Rigui per Xics, que també és un concert més pensat per nens petits. I un cop acabi el Correbars, ens tornem a trobar a la platja, que hi ha tres grups, Saxeni, Brou i la DJ Lia Jensen.
0: Bueno, jo no els conec.
1: Es veu que tots els que hem agafat aquest any són força famosos.
0: Bueno, jo els únics que conec és el doctor Prats.
3: Sí.
1: Sí, però es veu que Saxeni també són força famosos. Jo ja em queda lluny, això, però...
2: Diu que li queda lluny.
1: Bueno, perquè amb una nena de 3 anys conec més els de petits.
0: Els grups dels petits que no.
1: Que els de grans, però bueno... I tot això, doncs, fins a les 5 de la matinada, a la platja.
0: Apa, aquí.
3: Molt bé. Maite, ens trobarem allà?
0: A on?
1: A la platja.
0: A la platja.
1: A les 5 de la matinada.
0: És difícil,
1: doncs
0: hi
1: ha gent que quan nosaltres marxem, perquè el dissabte recollim ja tot de la platja, quan nosaltres marxem, que surt gairebé les 7 del matí, hi ha molta gent.
0: Que va a la platja, mare meva.
1: Nosaltres encara no hem dormit.
0: Però això és cada dia, eh?
1: Sí.
0: Cada dia, aquí, jo ja ho dic. Perquè jo quan arribo a quarts de 9, hi ha gent que se'n va.
1: Sí. Hi ha gent que va molt d'hora.
0: Molt d'hora.
1: Sí. I diumenge hi ha activitats finals. Una novetat també, a les 12 del migdia hi ha un corre aigua. Mira, un altre corre aigua. que està més pensat per nens petits, però jo penso que és una activitat que tothom, amb la calor que fa...
2: Què feia, l'espuma? Ui, que
1: s'ho pot passar bé. Sí, jo crec que ruixaran...
2: L'espuma, i va, allò que fa,
1: sí,
2: bueno,
1: sí,
2: no
1: sí,
2: sé.
1: Sí, sí.
0: I per on, això?
1: A la plaça Lloberes.
0: Ah, vale.
1: Allà, a la sí. Nacional.
0: Mira, el que tenim més a prop.
2: Ah, sí, mira. Podeu anar-hi.
1: Després hi ha un vermut musical i una fideuà popular. Per tant, això és com on? Una matinal pensada. A la plaça Lloberes.
3: Ah, tot aquí, ah, mira.
1: Tot allà.
2: Això us queda a prop.
3: Sí, no?
0: Exacte. Primer ens ho dutxem, després tot, sí.
1: A 6:45 de la tarda hi ha la trobada de gegants, que comencen al mirador del cementiri i també aniran baixant fins a Riera.
0: Sí, aquella que ballen i sí, voten.
1: I venen també altres colles, sí. Sí. Diria que sí, eh? Porto... El dia 9 segur, aquest... Bueno, si no, doncs ells...
0: És igual. Perquè amb els que hi ha aquí ja n'hi ha una bona colla, eh?
1: I a les 9 del vespre, ja per posar el llacet final, hi ha un espectacle de màgia, que també hem volgut aquí a la part coberta de la Riera, sí. Que tot i que és una màgia no tan infantil, sinó doncs, més per adults, també és apte per nens petits, sí. I que sigui una activitat doncs, que li vingui de gust després dels gegants, d'anar a sopar i tot el que vulgui.
0: Això és a la nit, la
1: màgia? Bueno, és a les 9, és a les 9.
0: Ah. Però a mi, la màgia sí que m'agrada a mi.
2: Ah, doncs vine.
1: Doncs mira, home, a la part coberta.
0: Sí, a la part... Oi, a la part coberta. Ostres.
1: Està molt lluny, mica lluny. Però
0: sí,
1: bueno...
0: Perquè, i a més, si vens amb cotxe, no saps on deixar el cotxe, doncs no, és que...
2: Ah, davant tens el pàrquing, tens el xifrer...
1: Ja sé, que jo crec que ni diumenge ja haurem anat caient, eh?
0: Vol dir que ja no hi haurà tanta gent.
1: El dia 8 estarem tot el poble i el diumenge ja...
0: Sí, perquè si seguiu tot, la gent jove que us heu d'acabar rebentats.
1: Sí.
2: Bueno...
1: Sí, home, i a part, són, si ho vols fer tot dorms molt poc. Perquè, clar, acabes molt tard i comences força d'hora.
0: Molt d'hora.
1: Sí, a part, se'ns anonja el dinar familiar, no és...
0: Clar, és que, vull dir, és un seguit, sí, això de la festa major és un...
1: Però, bueno, jo, tot i així, animo tothom a sortir el dia 6 a l'enramada, el dia 7 que descansin, i el dia 8...
3: Tornem-hi.
1: Ja, tornem-hi.
2: Anar triant bé els llocs.
1: Sí, jo penso que és una festa major on tothom s'hi pot sentir còmode i trobar activitats que els hi pugui agradar.
0: Sí, sempre hi ha coses, home.
1: Sí, i llavors és el que dieu, que seleccioneu les activitats que vulgueu.
0: Jo segurament que vindré tot a l'infantil, veus, amb la meva edat. Sí, perquè vindran els crios, doncs...
3: Si en els dits...
0: Clar, doncs vens a l'infantil.
1: Jo són les activitats que veuré la meva filla, la resta.
2: Veus? Clar, estàs obligada, no?
1: Li diré adéu el dia 8 i la recuperaré el 12.
0: Sí, però tu hi has de ser moltes coses.
1: A tot. Jo hi seré a tot.
0: Per això et dic que tu hi has de ser.
1: Sí. I des d'aquí vull també agrair tant a les entitats que fan possible també amb nosaltres que totes aquestes activitats siguin un èxit i també a tots els treballadors municipals que treballen incansablement, molts sota el sol, perquè moltes coses s'han de muntar, preparar, i ja porten dies amb nosaltres que els molestem perquè falta això, falta l'altre, i sempre tenen un somriure i una cara amable per fer-ho. I també doncs, els vull agrair la feina.
0: Jo vull afegir una cosa. També s'ha inaugurat, aquest divendres passat es va inaugurar aquí en el centre d'exposicions, aquí del Calisai, l'exposició Pinzellades, que són del grup que dibuixen i pinten a l'Esplai.
1: Ah, perfecte.
0: Sí, ho dic perquè, a més, és un mes molt maco, perquè tota la gent podeu veure tot el que es fa.
2: Està molt bé, eh?
0: Està molt bé.
1: En una pujada o baixada de la Riera, que la gent vagi a la sala d'exposició.
0: Que entri o que surti, perquè ho han fet totes amb molta il·lusió.
1: Doncs mira.
0: I molt, sí, val la pena.
1: Molt bé. Si és que som un poble molt viu, eh? I amb molta energia.
0: Es fa de tot, aquí, eh?
1: Molta energia.
0: De tot. I a vegades no saps on anar, eh? A veure què faig.
1: Sí, però tot l'any, perquè a vegades ens passa que ens truquen a la regidoria per preguntar a gent de fora, aquest cap de setmana què feu, Arenys? Perquè ja estan acostumats a que sempre hi hagin coses.
0: Sí, un
1: i dia... I això ens omple d'orgull, perquè al final...
2: I ve molta gent de fora.
0: Un dia deia que Arenys és el poble d'aquí del Maresme que fan més coses. Sí.
2: És veritat.
0: És que a vegades llegeixes i
2: molta
0: penses...
2: gent de fora.
0: Que, sí, no, i penses, ostres, quin dissabte i quin diumenge més ple de coses, que és... Sí. Que si un fa teatre, l'altre fan una cosa, el principal una altra... Diu,
1: per festa major molt més, però tot l'any som molt actius, aquest poble.
0: Sí. Pues ho celebrem. Bueno, i tu, bueno, clar, tu, la teva filla també ve a ballar als balls infantils?
1: La meva filla, ja et dic, estarà amb el meu home i els meus pares. 3 anys. Estaran amb ells i jo la veuré pues, en els dos balls infantils. La resta de dies, pues, un petó quan estic dormint i poc més, perquè farem horaris girats.
0: I després tu, les festes de dinars familiars, que
1: vaig
0: vas a dinar a casa la teva mare, sí, els teus pares o...
1: Vaig, eh? Ah. Però vaig una mica dormida.
0: No venen a casa teva.
1: No, vaig.
0: Tu no
1: només em faltava
0: fer dinars, eh?
1: No, per Sant Joan, que vam plegar gairebé a les 6 de la matinada de la plaça de les Palmeres, vaig arribar, vaig dormir una hora i vaig anar a la platja amb la meva filla. Vull dir, si vols fer tot, has de dormir poc.
0: Has de dormir poc.
1: Però bueno, és una setmana, llavors veus el final.
0: A més, ets jove. Jo també, quan tenia la teva edat, també feia de tot.
3: És jove, eh?
1: Clar. També. A part,
0: sí.
3: Jo ja he quedat cansada de tanta cosa.
1: Però s'ha de fer, perquè si no, al final no la veig.
0: No, clar.
1: Una mica, això.
0: Sí, perquè ara, a més, tu ja tens vacances.
1: Sí, sort, perquè si no sé com ho faria sobre anar a treballar.
0: Perquè tu ja tens vacances.
1: Jo tinc vacances, sí. No ho sembla, perquè no he parat des de que...
2: No, home, clar, que això preparat tot
1: això... A partir del dia 13,
0: sí,
1: ja tindré més vacances, perquè hem de preparar Sant Roc, però...
0: Ah, bueno, clar, després us ve l'altre.
1: Una setmaneta, almenys, de vacances, platja, i això ho necessito.
0: Pues celebrem, ho celebrem, i ja us desitgem a tots els aranyencs que gaudim tots plegats de tanta festa.
1: Atenció amb el sol, sobretot protecció, no sortir a hores... Totes les activitats, la majoria són al vespre, fins i tot els balls infantils, perquè no sigui gaire cruel el sol.
0: Sí, perquè les coses dels gegants sí que són duretes, eh?
1: Sí, a les 5, 6, sí. Al matí hem intentat...
0: Que depèn del dia que sigui.
1: Sí.
0: Pues jo me'n recordo que les gotes et van caient, que, bueno, la cosa és dura.
2: Hidratació.
0: La quina? Aigüeta.
2: Aigüeta.
1: Aigua.
3: Aigua.
1: Buscar l'ombra, portar gorra...
0: Sí, contra el sol. Pues bueno... Desitgem que tot vagi molt bé.
1: Bon Sant Joan a tothom.
2: Igualment,
1: i ens veiem pels carrers.
0: Bueno, sí, aquests dies sí, t'has de veure pels carrers. Iu!
1: Exacte.
0: Gràcies, Marta, com sempre.
1: Moltes gràcies a
0: moltes
1: vosaltres.
0: Moltes gràcies de venir. I ja de Sant Roc no ho explicarem perquè fem vacances, aquí a la ràdio.
1: Ja ens veiem per Nadal.
0: Ja fem una explicació. I com que ja sabem que Sant Roc sempre té èxit, pues ja també. Bon Sant Senon i bon Sant Roc. Gràcies.
2: Adéu.
3: Adéu.

0: Ara que estem a prop de les vacances i queden pocs programes, farem una mica d'històries d'estiu, no? Històries d'estiu per acabar de tancar la temporada i anar de vacances. Fem aquest que diu l'estiu que semblava no acabar-se mai. Hi ha estius que passen de pressa i n'hi ha d'altres que, quan els recordem, semblen haver durat una eternitat. Avui comencem amb una pregunta. Per què els estius de la infància semblaven tan llargs? No teníem rellotge, no comptàvem els dies, no pensàvem en el setembre, només sabíem que l'endemà també seria estiu.
1: I seria festa.
0: Que sí, te'n recordes?
1: Sí, tant.
2: Quan eren jovenets.
1: Quan érem crios, clar.
0: Parlant d'això, sí. A més, teníem més vacances que fan
1: sí,
0: ara.
1: Sí, ara.
0: Jo crec que en teníem 3 mesos.
1: Sí, perquè començava el mes d'octubre. Jo me'n recordo que el dia 1 era el dia de Franco o no sé què era.
0: Sí.
1: Començàvem el dia 2 d'octubre.
0: Des del juny, o sigui, juliol, agost, setembre, 3 mesos.
2: 3 mesos.
1: 3 mesos fèiem.
0: Els matins començaven aviat. El sol ja entrava per la finestra. I abans de sortir de casa ja teníem tot un dia per estrenar. No feia falta marxar gaire lluny. Per a molts, les vacances eren al poble. La platja de sempre, la bicicleta, els amics, un gelat a mitja tarda. I la sensació que el temps caminava molt a poc. Hi havia dies que semblàvem no acabar-se mai. Anàvem i venien sense mirar l'hora. Ens banyàvem una vegada i una altra. Construíem castells de sorra, que sabíem que el mar s'enduria. I, malgrat això, l'endemà els tornàvem a fer. L'estiu també tenia sons, les cigales, les persianes mig abaixades, el ventilador girant a poc, el soroll d'una pilota al carrer. I al vespre, aquella remor de converses que sortien als balcons o les cadires posades al carrer per prendre la vespre fresca. Jo me'n recordo allò que les turies sempre estaven al carrer.
1: Sí.
0: La meva àvia havia vist els sillons al carrer Estúries.
1: En els pobles, sempre jo, a Barcelona.
0: A Barcelona
2: sí, i a Gràcia,
0: havia vist,
2: sí, segur.
0: A Gràcia, segur.
1: Ah. Bueno, jo, quan,
0: Gràcia,
1: de soltera... La
0: meva àvia soltera, l'havia no, vist no. Sentada fora i
2: sí,
0: la nit
2: sí.
0: L'havia sentada fora.
1: Ja.
0: No hi havia presses, potser perquè els nens encara no coneixien una paraula que els adults repetim massa sovint. No tinc temps. També hi havia petites aventures, descobrir un camí nou, anar a comprar el pa, esperar que arribessin els cosins, fer una excursió que avui ens semblava ben curta, però que aleshores era tota una expedició. I quan arribava la nit, semblava que el món també descansava. El cel s'omplia d'estrelles, la calor afluixava i moltes converses s'allargaven sense cap motiu especial, només perquè s'hi estava bé. Avui els estius continuen existint, però sovint els mesurem amb el calendari, amb les reserves, amb els horaris, amb les fotografies que fem amb el mòbil. Abans, en canvi, els records els guardàvem en un altre lloc, a la memòria. Potser els estius no eren més llargs, potser érem nosaltres que vivíem més a poc, que ens meravellàvem més fàcilment, que no tenien tanta pressa per arribar a l'endemà. Quan d'aquí a uns dies comencin les vacances, potser val la pena fer una cosa molt senzilla: mirar una posta de sol sense rellotge, escoltar el mar, passejar sense el destí, o compartir una conversa sense mirar el telèfon. Perquè, de vegades, els millors records no són els grans viatges. Són aquests instants petits que, anys després, encara ens semblen infinits. Bon estiu.
1: I tant, bon estiu i gràcies. Sí. No, jo me'n recordo,
0: sí.
1: Me'n recordo a Torredembarra, que quan hi venien els venedors de melons i síndries.
2: Sí. Oi, gràcies.
1: I llavors gràcies. Els crios els demanàvem als pares una passeta, no sé què valia, una síndria. Com més grossa, millor. Llavors la posàvem a la vora del mar, allà com enterrada.
0: Enterrada,
1: llavors,
0: sí.
1: Tot el dia ens la passàvem a torns vigilant la síndria.
2: Sí, clar, perquè si no...
0: Sí, l'enterràvem.
1: I a la nit, tots... Bueno, la nit, que devien ser les 9 o així, tots baixàvem a la platja amb un ganivet i llavors traiem la síndria, la talla...
0: Allò era amb els meus pares, o sigui, dinàvem a la platja.
2: Sí, i tant.
0: Sí. I això de la Cíndia a l'aigua, tot enterrat, perquè se'n fresqués.
1: Sí. Per això que la cosa...
0: De neveres d'aquestes, no n'hi havia encara.
1: Que la cosa ha variat molt, però que era molt bo, ens ho passàvem molt bé.
0: I no anàvem gaire lluny.
2: No.
0: Recordo que agafàvem en el...
2: Nosaltres anàvem a Badalona.
0: El UEC de Gràcia.
1: Sí.
0: Tenien unes uns barracons a la plaça de Badalona.
1: Sí.
0: I allà... Pues,
2: aquí anava allò.
0: Exacte. I agafàvem aquell tramvia que era verd.
1: També. Sí.
0: Que es portaven fins allà.
1: Fins a la, sí,
0: llavors
1: fins
0: hi havia la una caseta gran, que allà es canviaven,
2: sí,
0: i anàvem a la platja de Badalona. Va, a Badalona
2: sí.
0: Era així.
2: Sí, Badalona.
0: O amb un gat, o no, alguna cosa així.
1: Bueno, sí. Amb algunes platges d'aquestes. Sí, sí. No, era el lluny que anava.
0: Ja,
1: no,
0: i tant.
1: Mare meva.
0: I ens ho passàvem molt bé, si mare de Déu.
2: I tant, quins records.
1: A més, te'n recordes, d'aquestes coses.
2: Sí,
0: és veritat.
1: I tant.

0: Bé, avui pensant en lo que, la calor que fa,
1: molta,
0: he triat un plat...
2: A veure, refrescant?
0: Sí. No.
1: No, que ah, no? Dius, no serà...
0: No.
1: No serà un...
0: No.
2: No serà una sopa?
1: Una sopa.
2: No.
1: Ah, què? Caldo.
0: No. No, a veure, primera que com ja no és una cosa que a mi m'entusiasma...
2: Ja comencem malament.
0: Ah, jo, no, a mi, bueno, però ja veuràs, quatre lloms de... Bueno, lloms de bacallà amb pop cuit. Ah, que no ho has menjat mai, això? Cuit?
2: No, perquè el pop no m'agrada gaire.
1: No, jo tampoc.
2: Però bueno, bueno, explica-ho, a veure.
1: No, no m'agrada perquè no l'he menjat sovint, no sé.
2: Sí, no, jo no.
0: Ah, no, a mi el pop m'agrada molt.
2: A mi no.
0: Ui, com fet a la gallega. Sí que m'agrada. A veure, comprarem quatre lloms de bacallà, més o menys congelats, perquè val més tindre el congelat, sí, i tirar mà d'ell al moment que et fa, sí, falta. 250 grams de trossos de pop cuit, ja. 150
2: que
0: grams.
2: Que ja venen cuit, el pop aquest, sí.
0: Ah. Als supermercats.
2: Sí, ho venen?
0: El venen, sí.
2: Jo com que no, no és que tu... Que
0: els
2: no
0: venen empaquetat.
2: El buit, deuen ser el buit, no?
0: Això mateix. Sí. N'hi ha que està tallat, però si no ho talles tu,
2: ja,
0: no passa
2: ja,
0: res.
2: Ja.
0: 150 grams de ceba trossejada, dos dosis d'all trossejat, suposo que t'ho volgué dir, dos grans.
2: Sí.
0: I 100 mil·ligrams de fumet de peix o una porció, més o menys. Un raig de vi blanc, oli, sal, pebre vermell, dolç. Descongelem els lloms a la nevera, sempre és millor treure'l del congelador i que es descongeli sense presses a la nevera. A veure, trigarem, déu-n'hi-do, a fer-ho, que estigui descongelat al punt. I també podem fer servir aquests envasos del buit on els lloms amb aigua submergida, amb aigua freda, durant uns minuts el podem descongelar pràcticament al moment. A veure, escalfarem una paella amb oli i afegim la ceba que ja tenim tallada. Després afegim l'all ofegat al foc ben poquet perquè no se'ns cremi. I després la ceba. També perquè no es cremi, sobretot rosseta però sense passar-se. Afegim el raig de vi blanc fins que s'evapori l'alcohol. Afegim una mica de fumet i després hi posem el bacallà. Posem el bacallà perquè es cogui poquet. Llavors hi posem, també deixem amb el fumet que quedi la meitat cobert. No, cobert no, la meitat.
2: La meitat.
0: I així també serà més gust de peix que el bacallà. Hi ha prou sabrós que és, però bueno, d'aquesta manera encara serà millor. Quan el pop estigui descongelat, ho afegem amb el bacallà, deixant coure tapat a foc

0: tota manera ja deu estar... Ja deu estar perquè ser tou ser quan
1: molt,
0: el compra.
1: I és no és molt dur.
0: Ah, vale.
2: Ja està cuit, ja si fos, cuit.
1: Si, si no fos cuit és molt dur, no? No.
2: Ai, va, però penseu una cosa, que aquí ja diu que si ho coem molt, el farem sec.
0: Ah. Clar.
2: Manteu, o sigui...
0: I, a més, si ho fiques amb el bacallà no necessita gaire clar. Cobre.
2: Exacte, exacte. Bueno, doncs pues ja sabeu.
0: Molt bé.
2: A veure, llavors, pensant en aquesta recepta que passaria jo tanta calor...
0: Ara n'has fet una de fresqueta, va.
2: Heu fet alguna vegada orxata de xufa?
0: No, jo me l'he presa, però fer-la
1: sí,
0: no.
1: Jo l'he anat a l'orxata.
2: Pues quan era petita, a casa meva en fèiem, eh?
0: No, no, jo trobo que és més pràctic.
1: I com
2: sí, home, evidentment. Però bé...
1: Recepta,
2: que
1: si... és fàcil?
0: És fàcil o no és fàcil?
2: És entretinguda.
1: Entretingut, bueno.
2: No, què, passem?
0: No, explica-la, explica-la, perquè potser hi ha algú que...
1: Necessites algun extra especial?
2: Bueno, un túrmix i un colador.
0: Vale. Sí, clar, perquè això s'ha d'aixafar.
2: A veure, 250 grams de xufes, xufles, que en diuen, seques. Un litre d'aigua molt freda. De 75 a 100 grams de sucre. Poder millor que sigui... de llustre, perquè que sigui fi, perquè ja. No després no bevem l'orxata i ens trobem sí.
1: Sí.
2: Opcional, però que queda molt bo, un tros de pell de llimona i una mica de canyella. Hidratem les xufes, les rentem bé sota l'aixeta per treure'ls-hi la terra. Les posem en un bol gran, cobrim-les completament de l'aigua amb aigua i les deixem en remull de 12 a 24 hores.
0: Amb l'aigua freda?
2: Sí.
1: Freda.
2: Per això us dic que és una cosa que és entretinguda.
0: Sí, sí, perquè si no són molt seques les xufes.
2: Sí, exacte. Per això, com a mínim 24 hores, eh? Sí. I canviem, si podem, l'aigua durant dos o tres vegades, perquè llavors al canviar l'aigua, doncs...
1: I això té que ser freda, l'aigua. No.
2: No. L'aigua que farem servir freda
0: és la última.
2: Quan ja la colarem.
1: Ah.
2: A veure, llavors escorrerem bé les xufes, les tornarem a rentar bé perquè la sorra és molt desagradable, les posarem en una batedora amb la meitat de l'aigua freda, mig litre més o menys. Ho triturarem a màxima potència fins a aconseguir una pasta fina. Llavors farem un primer filtrat. Abocarem la pasta en un colador de malla fina, molt fina, o bé hi posem un drap de cotó net, perquè no ens ha de passar res. Prensarem, mentre ho estem colant, amb les mans mateix, eh? Aixafant-ho perquè treure-li tota la substància. Un segon filtrat. Tornem a posar la polpa sobrant, assecall a la batidora amb la resta de l'aigua. Tornem a triturar-ho tot fins que quedi, vamos, pols. I llavors ho tornarem a colar exprimint al màxim per treure el màxim de sabor de les frites, de la fruita de les xufles. Li posarem el sucre aquest que diem, o si pot ser hasta líquid, perquè no ens el trobem per res, ho tornarem a barrejar bé amb el pímer i a la nevera a guardar ben bé com a mínim 2 hores.
0: Ja.
2: Bueno, és entretingut.
0: Però llavors sí. Et queda per molt poca...
2: Sí, no condeix.
0: O
1: sigui que s'ho menja, no? Vull dir, queda reduït.
2: Reduït. Queda molt reduït. Clar. Era que si vols, doncs en vez de mig quilo de xufes,
0: sí, clar.
2: Mig quilo.
0: Clar, perquè si els que fan orxata deuen Ostres. Gastar quilos
2: bueno,
0: de xufes.
2: A veure, diguem sí, que gasten quilos, clar, però quilos. També hi ha sabor a orxata, a xufla.
0: Com vols dir que també hi ha sabor a xufla?
1: Com vols dir?
0: Que hi ha orxates que són només de sabor, que hi posen el sabor de la xufla.
1: Ah.
0: Sí, totes aquestes que venen així de marques d'aquestes rares
1: sí,
0: són així.
2: Exacte.
0: Sí.
2: Bé, i llavors, si hi ha temps,
0: sí.
2: Granitzat de llimona.
0: A veure com el fas, la granitzat de llimona, va.
2: Per 4 persones, 4 llimones, 3 quarts de litre d'aigua, 200 de sucre, orientatiu, això depèn del gust de cada un, i un refresc de llimona en gas, o sigui, per afegir-ho perquè tingui més sabor. Autèntic.
0: com vols dir, com un...

0: un Fanta o coses
1: sí,
0: d'aquestes.
1: Això mateix.
0: Ah, vale.
2: Un refresc d'aquest, de marca.
0: Sí,
2: de marca.
0: Sí.
1: A veure, primer de tot farem, serà rentar bé les llimones, retallar una mica la pell, només el groc, que quedi el blanc. Ja que aquesta ens donarà, el groc dona amargor, el blanc dona gust a llimona. A continuació en tallem a rodanxes les llimones per decoracions al final dels gots, i això ens ve de gust de fer-ho. La resta de les llimones les espremem. En un bol hi posem els ingredients, el suc, la ratlladura, el sucre, l'aigua, i ho remenem tot molt bé, com tal de dissoldre bé el sucre. Per això jo dic que si és líquid o és pols, sí, millor. Tapem el bol amb un paper de film transparent i ho portarem al congelador per aconseguir una textura gelada que volem. Ha concorregut una hora just abans. A veure, es anirà congelant, i el que va bé aquí és anar obrint el congelador i xafar-ho. O sigui, si l'has de tindre 4 hores o 5 al congelador, cada hora, hora i mitja, trencar el gel que es faci. Yeah. I bueno, posat a la nevera, està, vamos...
0: Sí, clar, això és...
1: Bueno, jo a última hora hi afegirem el gust de lo que hem comprat, sense ser autèntic.
0: Molt bé. Molt bé, perfecto, eh?
2: Molt bé. Aquest menú és un menú sí, bo, eh?
1: Amb el bacallà, també?
0: Sí, també, també.
2: Sí,
0: el bacallà,
2: amb poc
0: també,
2: i tot.
0: Sí, també. Sí. No, el bacallà també m'ha agradat.
1: Què?
0: Sí, ara. Bé.

0: Mari Carmen, no tens algun detallet més per afegir?
1: Sí, tinc un detallet que puc fer molt llarg o molt curt. A veure, us heu pensat, això ho he tret de la revista L'Agenda, i ho he trobat molt interessant per la gent que és antillet. Antillet perquè els hi senta malament, sí, que són al·lèrgics. I llavors, verdaderament, m'ha sorprès perquè hi ha molts secrets a darrere de segons quins fruits. Per exemple, heu vist l'anacard? Ens pot sortir un dels millors formatges que ens puguem menjar.
0: Amb l'anacardo?
1: Sí.
0: O l'anacard, bueno.
1: Anacard. A més, si s'ho mengen els... Però clar, diem els vegans, però hi ha gent que no pot menjar llet, no pot prendre llet.
0: I l'anacard, com ho fan per convertir-la en llet?
1: L'anacard és una fruita gràcies a la seva alta... Té contingut de greixos saludables i la seva textura suau quan ho triturem.
0: Ah, per això s'ha de triturar.
1: Que també el triturem amb aigua.
0: Sí.
1: I sobretot molt ben escorregut, perquè clar, i llavors el formatge ja seria una miqueta més llarg d'explicar-vos. Ah, però que bueno, que és una beguda refrescant que també la podem aprofitar. Una altra cosa que es pot aprofitar és el coco. Cremositat natural per substituir a la nata.
0: Mm-hmm. A mi el coco m'agrada molt, eh?
1: A mi també.
0: Un tall de coco...
1: I a la festa major, que jo quan era petita...
0: Allò que compraves aquells trossos de coco... Sí, que potser el que t'ho venia tenia uns dits bruts, però tu t'ho menjaves, t'ho menjaves tot.
2: És igual.
1: Bueno, doncs mira, després el coco el podem fer servir per... El substituir amb la nata. També és una manera... una miqueta llarga i laboriosa, però que si us interessés, busqueu-vos a la revista, que us explicarà tot com ho podeu fer-ho. Després el tofu, quallada vegetal per excel·lència, que amb això hi podem fer quallada de soia, a la qual ho convertirem per substituir més directe aquest derivat lacti. Jo això, el de més encara...
0: Bueno, lo del tofu s'ho mengen molt tots aquests, els vegans i tots aquests
1: sí,
0: ho mengen,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí. És que, a veure, totes aquestes receptes, jo penso que estan fetes... A veure, els vegans... Però hi ha molta gent que no pot beure llet, eh?
0: Molta, molta, molta.
1: Sí. Més de la que ens pensem,
2: sí,
1: eh?
2: Sí.
0: Bueno, ara, fa uns anys, eh? Perquè abans
2: no,
0: tothom prenia llet, eh? I ara resulta que tothom... Que si la llet no sé què, que si la llet no sé què... Que no són llets, però bueno, sí.
1: I l'ametlla.
0: Bueno, clar, l'ametlla sí.
1: L'ametlla ja és per excel·lència, diguéssim, i pot servir molt bé perquè puguem fer iogurts.
0: Ah.
1: Vull dir que també, si voleu, un altre dia també ho puc explicar. I la soja, alternativa per complet de la llet, que ja veieu que hi ha molta llet de soja,
0: sí,
1: però, clar, també si has de comprar la soja...
0: I fer-ho,
1: sí, però bueno... Però bé, que verdaderament és curiós,
0: sí,
1: que hi ha moltes alternatives, sí, per, sí, poder substituir la llet.
0: Ja, clar, sí, molt bé.
1: Bueno, què us ha semblat?
2: Completíssim avui,
0: sí,
2: escolta,
0: sí,
2: tu.
0: Escolta'm, ja has fet de tot, avui?
1: Avui he fet de tot.
2: Sí, sí, sí.
0: Diu que a finals dels anys 50, quan les secretàries escrivien a màquina a velocitat de tempesta tropical, hi havia una dona brillant anomenada Beth Nesmith Graham que treballava en un banc. Era eficient, creativa i tenia un petit problema. Cada vegada que feia un error a la màquina d'escriure, el paper quedava tan destrossat que semblava una obra d'art abstracta. Això és veritat, eh? Encara me'n recordo.
2: Llavors les tecles quedaven enganxades.
0: Quan apreníem a escriure amb aquelles màquines...
1: I no havíeu netejat, per exemple, el forat de la B, sí, de la P, sí, que s'hi posava la tinta.
2: I les tecles de vegades picaves i quedava allà.
0: I si no, el dit entremig de les tecles. Eh? Bueno, pues, semblava un art abstracte. Un dia, després d'esborrar per enèsima vegada una lletra amb un invent casolà que consistia en bufar molt fort i pregar, va pensar: si els pintors poden tapar els errors amb pintura, per què jo no? Beth va agafar pintura blanca, un pinzell petit i un paper ple de desgràcies tipogràfiques. Va fer una pinzellada sobre una errada i màgia. El seu company de taula, en veure-ho, va exclamar: això és trampa. I ella va respondre: no, És innovació. A partir d'aquell dia, Bet portava un potet de pintura blanca a la feina. Les altres secretàries la miraven amb enveja i una mica de devoció. Bet, tapa'm aquesta errada, que tinc reunió d'aquí 2 minuts. A casa seva, la Bet va convertir la cuina en un laboratori. Pots de pintura per tot arreu, pinzells dins de tasses de cafè, papers corregits que semblaven neu fresca, el gat amb una taca blanca al llom, accident laboral. Va perfeccionar la fórmula fins que va crear un líquid suau que s'assecava ràpid i que feia que els errors desapareguessin com per art de màgia. Va començar a vendre el producte amb el nom de Mistake Out, o sigui, taques fora, o faltes fora, més ben dit. El feia a mà, etiquetava els pots ella mateixa i el repartia entre oficines. La demanda va créixer tant que un dia va rebre una trucada. Hola, som de la companyia IBM. Ens interessa el seu producte. I ella, amb tota la calma del món, va respondre: perfecte, però primer deixi'm acabar de corregir una coma. Finalment, el producte va ser reanomenat Liquid Paper i es va convertir en un èxit mundial. I aquí ve la part deliciosa. El banc on treballava la va acomiadar per dedicar massa temps al seu invent. Anys després, quan va vendre la seva empresa per milions, va poder dir: gràcies pel comiat, m'ha anat força bé. Avui el Tipex és, bé podríem dir, és, bé podríem dir, un invent que ja no s'usa.
2: No, ja no s'usa, clar.
0: Però en el seu moment va ser el millor amic dels estudiants, l'heroi de les secretàries, el salvador de les persones que escrivien massa ràpid. I el producte que ens recordarà sempre que tots mereixem ser corregits amb una mica de pintura blanca i paciència. Tot gràcies a una dona que va decidir: si no puc evitar els errors, almenys els puc pintar. Ja està.
1: Tu te'n recordes?
2: Perquè és del Tipex, ara, no sé si s'han renovat o alguna cosa, clar, perquè, clar...
0: No crec.
2: No sé si fan una altra... Deuen fer altres coses.
0: Bueno, deuen fer altres coses.
2: Sí, però vosaltres... Perquè és de fer-lo servir a no fer-lo servir res.
1: Exacte. Però us en recordeu d'uns paperets...
2: També. Blanc, hi ha un paperet...
1: El paperet i picaves sobre la lletra.
2: Però no sé si era... Jo crec que era posterior, això, eh?
0: Sí, però l'original quedava bé, però les còpies quedaven fatal.
1: Home,
0: perquè les còpies quedaven sent un llap, eh? Jo me'n recordo que el de davant quedava bé per l'altre.
1: A veure, el paper va ser abans que el Tipex.
2: Sí.
1: Jo, quan treballava, jo Tipex no m'havia fet servir. No. Feia servir aquest paper.
0: El paperet, que era tota una complicació,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, perquè tenia que posar allà i picar.
1: I tornar a picar primer la lletra equivocada i després la bona.
2: No piquis una altra lletra.
0: No. Per això dic que el de sota, les còpies... quedaven una putinga com l'altra, eh?
2: Perquè normalment es feia... Hi havia paper carbó i feies còpia.
0: Clar, és que posaves el paper carbó i vinga. Quin interior, eh? Déu, mare meva.
1: Mare de Déu.
0: Sí, sí. Clar, això la gent jove
2: Sort que els nostres oïdors ja saben de què va.
1: Però jo m'ha vingut ara al cap, tu, explicar-ho, eh?
0: Sí, clar, és que... Bueno, mare meva...

0: Bé, i us recordo que el dia 15 i 16 ens n'anem a la Cerdanya a pujar amb globus. Mm-hmm. Som una colla, no gaire, però bueno, bueno serem, però... mira... Així ens podem divertir. A lo millor que, veure, sí, sí. Que és que jo no sé quanta gent cap dins d'una cistella.
1: No sé, ni idea.
0: Però bueno, serà una cistella o dues. No ho sé, és que no sé. Ja us ho explicarem. Sí, sí, us podem... No, no, perquè ja no vindrem. No, no, no.
1: No, no, no. Podem explicar-ho.
0: Ah, no, espera, espera.
1: Sí, no?
0: Sí, perquè a l'últim dia...
1: Quan pleguem.
0: A veure, Joan, ajuda'ns si tens per aquí. A l'últim, el 17, és un divendres... Doncs pues mira, serà l'últim dia que vindrem.
1: Ah.
0: O sigui que podrem explicar, sí, la pujada en globus.
1: Ja. Sí, ostres, sí, molt interessant.
0: Sí, que serà, sí, serà tot una... a veure què passa, eh? Pues sí, sí, perquè ara, vull dir, ja ens acomiadarem. Aquesta setmana que ve, que és Sant Senon, no farem programa, eh?
1: O sigui que ens queda l'altra setmana.
0: O l'altra setmana,
1: sí. Ah, no, ja està.
0: I l'altra setmana ja plegarem.
1: Vale, vale.
0: O sigui...
1: Esperem amb candeletes les explicacions de la pujada en globus.
0: Això, bueno, ja us ho explico. Sí, perquè vosaltres dos no veniu, eh?
1: No, no.
0: Ah, molt bé, eh? O sigui, jo us explicaré jo que tinc vèrtic, o sigui, venga.
2: No, això no fa vèrtic.
0: Això t'ho dius tu, ja t'ho diré quan torni, ja t'ho diré quan torni. Pues, això és tot el que hi ha, o sigui... I en aquell festival que tenia... Bé, amb l'Olivia dels Tiets, o dels Tallets, ens acomiadem. Donem les gràcies a la Marta Serrano, que ens ha posat, o sigui, quasi hora per hora, tot el que es farà a la Festa Major. O sigui, que jo només ja m'he cansat,
1: sí, sí,
0: només
1: cansat,
0: amb totes les coses que s'han de fer, eh? O sigui, us ho preneu en calma tots plegats, que hem d'acabar bé la Festa Major, sants i bons, eh? I ja ens acomiadem de tots vosaltres. Us desitgem un bon Sant Senon.
1: Perquè... Bona Festa Major.
0: Bona Festa Major, perquè ja ens veurem després. I fins aquest diumenge que tornem, retalls aquí amb tots vosaltres. Adéu-siau a tots.
1: Bona Festa Major i bon domingue.
2: Bona Festa Major. Adéu.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Moonbikes a Arenys de Munt.
4: La teva botiga de bicicletes de referència.
3: Treballem amb les millors marques.
4: Venga, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
3: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
4: Finançament a 24 mesos.
3: Moonbikes.
4: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
3: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
4: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
5: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
6: Com pot ser, si sempre feu fotos?
5: Sí, però no són de veritat.
6: I si li regalem un reportatge?
5: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
7: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666-424-945.
8: Bar Restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar Restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.

0: Ràdio Arenys.
1: A continuació, us oferim la missa en directe des de l'Església de Santa Maria d'Arenys de Mar.

En el nom del Pare, i del Fill, i de l'Esperit Sant, que la gràcia de nostre Senyor Jesucrist, l'amor de Déu Pare i la comunió de l'Esperit Sant siguin amb tots vosaltres. Estimats germans en Jesucrist, ens hem reunit aquest diumenge a casa del Pare per escoltar la seva paraula. Curiosament, Jesús, en l'Evangeli d'avui, ens convida a tots nosaltres per atendre aquesta paraula que ens dona la vida. Ens convida a tots nosaltres a reflexionar el poder transformador de la seva paraula. Demanem, doncs, la gràcia de Déu en aquesta missa, que sàpiguem acollir aquesta paraula que ens dona la vida i així ens transforma. Prepara-nos per celebrar aquesta Eucaristia, penedim-nos els nostres pecats i demanem perdó a Déu misericordiós. Jo confesso a Déu Totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió. Per això demano la Verge Maria, Mare de Déu, als sants, als i els sants, i a vosaltres, germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor. Que Déu omnipotent s'apiadi de nosaltres, ens perdoni els pecats i ens dugui a la vida eterna. Amén.

0: I a la terra, pau als homes que estima el Senyor. Us lluem, us beneïm, us adorem, us glorifiquem, us donem gràcies per la vostra immensa glòria. Senyor Déu, Rei Celestial, Déu Pare Omnipotent, Senyor, Fill Unigenit i Jesucrist, Senyor Déu, Aniel de Déu, Fill del Pare, vos que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Vos que lleveu el pecat del món, acolliu la nostra súplica. Vos que seieu a la dreta del Pare, tingueu pietat de nosaltres, perquè vos sou l'únic Sant, vos l'únic Senyor, vos l'únic Altíssim Jesucrist, amb l'Esperit Sant, en la glòria de Déu Pare. Amén. Glòria a Déu a dalt del cel.
1: Glòria a Déu a dalt del cel.
0: Preguem. O Déu, que feu veure als esgarriats la llum de la vostra veritat, perquè puguin trobar el bon camí, concediu a tots els qui es professen cristians de rebutjar el que és contrari a aquest nom i de seguir el que li escau. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu regna en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles.
2: Comencem avui la litúrgia de la paraula escoltant una reflexió d'Isaïes que ens parla precisament de la força de la paraula de Déu.
3: Lectura del llibre del profeta Isaïes. Diu el Senyor: així com la pluja i la neu cauen del cel i no hi tornen, sinó que amaren la terra, la fecunda i la fa germinant, fins que dona el gra per la sembra i el pa per menjar, així serà la paraula que surt dels meus llavis. No tornarà infecunda, sense haver fet el que jo volia i haver complert la missió que jo li havia confiat. Paraula de Déu.
4: Us lluem, Senyor.

Velleu per la terra i regueu-la. Enriquiu a mans plenes els rierols de Déu, desborda d'aigua, preparant els sembrats.

Fecundeu la terra, amarant els seus sots. Aplaneu els terrossos, abrandiu-la amb els safecs i beneïu el qui hi germina.

Coroneu l'anyada en l'abundor que cau del cel. La fertilitat regalima de la vostra carrossa. Aclama joiós l'herbei de l'estepa i s'engalanen els turons.

Les prades es vesteixen de ramats, les valls cobertes de blat. Aclama, lluiós, i cantem.

Escoltem ara com Sant Pau ens parla en ple d'entusiasme de quina és la nostra esperança.

Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, jo penso que els sofriments del món present no són res comparats amb la felicitat de la glòria que més tard s'ha de revelar en nosaltres. Perquè tot l'univers creat està atent, esperant que es reveli d'una vegada la glorificació dels fills de Déu. L'univers creat s'ha trobat sotmès a una situació absurda, no perquè ell ho hagi volgut, sinó que un altre li ha sotmès, donant-li, però, l'esperança que un dia serà alliberat de l'esclavatge d'aquesta situació desgraciada per obtenir la llibertat, que és la glorificació dels fills de Déu. Sabem prou bé que fins ara tot l'univers creat gemega i sofreix dolors com la mare quan infanta. Però no és ell tot sol. També nosaltres, el qui ja posseïm l'esperit com a primers fruits de la collita que vindrà, gemeguem igualment dins nostre, esperant l'hora que serem plenament fills, quan el nostre cos serà redimit. Paraula de Déu. Us ho agraeixo, Déu.

0: El Senyor sigui amb vosaltres.
1: I amb el vostre esperit.
0: Lectura de l'Evangeli segons Sant Mateu.
1: Glòria a vos, Senyor.
0: En aquell dia Jesús sortí de casa i s'assegué a vora el llac. Era tanta la gent que es reunia entorn d'ell, que puja a una barca i s'hi assegué. Tota la gent es queda a vora l'aigua i ell els parla llargament en paràboles. Digue, el sembrador va sortir a sembrar. Tots sembren, una part de la llavor caigué arran del camí. Vingueren els ocells i se la menjaren. Una part caigué en un terreny rocós on hi havia poca terra. De seguida va néixer, ja que la terra era poc fonda, però com que no tenia arrels, quan sortia el sol, amb la calor s'asseca. Una part caigué entre els cards, però els cards van créixer i l'ofegaren. Una part caigué a la terra bona i dona fruit, o 100, o 60, o 30. Qui tingui orelles, que ho senti. I els deixebles s'acostaren i li preguntaren, per què els parlaven paràboles? Ell respongué, Déu us fa a vosaltres el do de conèixer els secrets del regne, però a ells no. Els qui tenen, Déu els donarà encara més i en tindran a vessar, però els qui no tenen, els prendrà fins al lloc que els queda. Jo els parlo en paràboles, perquè tot i veure-hi no veuen res, tot i sentir-hi no senten ni entenen res. En el cas d'ells, es compleix aquella profecia d'Isaïes que deia, per més que escolteu, no entendreu res. Per més que mireu, no veureu res. El cor d'aquest poble s'ha fet insensible. S'ha tornat dur d'orella i s'ha tapat els ulls. No fos cas que si els seus ulls hi veien, les seves orelles hi sentien, i el seu cor arribava a entendre, es converteixi, i jo els retornes la salut. Però els vostres ulls i les vostres orelles sí que són feliços de poder veure i de poder sentir. Us ho dic amb tota veritat. Molts profetes i justos desitjaven veure el que vosaltres veieu, però no ho veieren. Desitjaven sentir el que vosaltres sentiu, però no ho sentiren. Escolteu, doncs, vosaltres, què vol dir la paràbola del sembrador. La llavor sembrada arran del camí vol dir que tots aquells que escolten la predicació del regne, però no l'entenen. El maligne els pren la llavor sembrada en els seus cors. La llavor sembrada en un terreny rocós vol dir aquells que reben amb alegria la predicació del regne, així que la senten, però només per un moment, no arrela dintre d'ells, i tan bon punt es troben amb dificultats o amb persecucions per la paraula que havien rebut, sucumbeixen de seguida. La llavor sembrada enmig dels cards vol dir aquells que han sentit la predicació del regne, però les preocupacions del món present i la seducció de les riqueses l'ofeguen i no dona fruit. La llavor sembrada en terra bona vol dir aquells que han sentit la predicació del regne i l'han entesa i per això dona fruit, o 100, o 60, o 30. Paràbola del Senyor. Des del principi és a través de la paraula que la vida es crea i es transforma. I fins i tot avui, una sola paraula pot canviar el curs d'una vida humana. Hi ha una història sobre un nen, Thomas Edison, que va tornar a casa de l'escola un dia amb una nota segellada per a la seva mare. Va dir, el meu professor em va dir que només tu hauries d'elegir això. La seva mare la va obrir i mentre llegia, els seus ulls es van omplir de llàgrimes. Però llavors va fer alguna cosa extraordinària. Va mirar el seu fill i va llegir la nota en veu alta. El teu fill és un geni. Aquesta escola és massa petita per a ell. Sisplau, ensenya'l a casa. Des d'aquell dia, ell ja va creure en ell. El va animar i el va formar. I aquell nen va créixer fins a convertir-se en un dels inventadors més grans de la història. Anys més tard, després que la seva mare hagués mort, Edison, un dia va trobar aquella mateixa carta. Aquesta vegada va llegir les paraules originals escrites pel professor. El teu fill té una deficiència mental. No pot romandre en aquesta escola. En aquell moment va plorar perquè va entendre que la seva vida no havia estat modelada pel que havia estat escrit, sinó pel que li havien dit. I això ens porta a una veritat més profunda de la nostra fe. Si les paraules humanes poden tenir tant poder, quant més poderosa és la paraula de Déu. A l'Evangeli veiem que Jesús parla, les vides canvien. Diu als cecs, veieu, i ells hi veuen. Diu al pecador, esteu perdonats, i comença una nova vida. Diu als morts, aixequeu-vos, i la vida és restaurada. La paraula de Déu no ens etiqueta per la nostra debilitat, sinó ens crida pel nostre nom. No ens empresona en el nostre passat, sinó ens obre un futur de gràcia. Escoltem, doncs, la seva paraula, no com a mer so, sinó com a veritat pronunciada sobre les nostres vides, perquè quan la rebem i vivim segons ella, té el poder de transformar-nos. Estimats amics en Jesucrist, la litúrgia d'avui ens convida a reflexionar sobre el poder transformador de la paraula de Déu. En l'Evangeli d'avui, Jesús ens explica la paràbola del sembrador. En aquesta paràbola, compara la paràbola de Déu amb les llavors que sembren en un camp. El sembrador va al camp obert i escampa la llavor. Algunes llavors van caure en llocs inadequats, com ara camins, terreny rocós, entre els cars. Hi va haver forces externes que no van permetre que la llavor creixés, com ara ocells, calor, espines, etc. Mentre que les altres llavors, que van caure en una bona terra, van produir fruit, 100x1, 60x1 i 30x1. Pel seu propi poder natural, les llavors poden donar fruit.

es presenta com un mirall en què cada oient pot veure la condició del seu propi cor. És remarcable que en aquesta història el sembrador sigui el mateix, la llavor sigui la mateixa i el missatge continuï sent el mateix. L'única diferència rau en el so. L'èxit o el fracàs de la collita no depèn de la llavor, sinó de la condició del sol que la rep. Fins i tot avui, la paraula de Déu continua viva i activa, però la seva fecunditat depèn de la resposta del cor humà. Per tant, Jesús conclou amb una invitació solemne: qui tingui orelles, que ho senti. I això és més que escoltar amb les nostres orelles, és escoltar amb un cor disposat i obedient. En el món actual, molta gent assisteix a l'església cada diumenge, escolta sermons, llegeix llibres cristians i fins i tot memoritza versos de la Bíblia, però la paraula mai transforma les seves vides, perquè escolten, però no escolten. L'orgull, l'amargor, la manca de perdó, les filosofies mundanes i el rebuig repetit de la veu de Déu endureixen el cor fins que el diable roba fàcilment la veritat abans que arreli. Vivim en una era de distraccions constants. Els telèfons brunzeixen, les notificacions interrompen, l'entreteniment omple cada moment buit i molts s'acosten a l'adoració distretament. El sermó s'acaba i en qüestió de minuts el missatge ha desaparegut de la memòria. En l'era tecnologia actual, que avança ràpidament, els dispositius digitals s'han convertit en una part inseparable de les nostres vides. Els nostres telèfons intel·ligents s'han convertit en els nostres companys constants, proporcionant-nos accés instantani a una gran quantitat de coneixement, entreteniment i connectivitat social. Dedica molt de temps a llegir el que ve al mòbil, però gairebé no dediquem cap temps a llegir la Bíblia. Reflexionem seriosament sobre això. Tots tenim telèfons personals. I què passa amb les nostres Bíblies personals? Amb quina freqüència durant el dia l'obri? La Bíblia, que és la paraula inspirada de Déu, se'ns dona com a guia per a les nostres vides. Els seus ensenyaments ofereixen saviesa, consol i direcció a les nostres vides. Ens ofereix l'oportunitat d'aprofundir la nostra relació amb Déu, de buscar guia en moments d'incertesa, de trobar consol en moments d'angoixa. Per tant, és crucial que establim límits saludables i prioritzem les nostres vides espirituals per sobre del soroll digital que ens envolta. Deixeu que la paraula de Déu guiï els nostres pensaments i accions. Limitem també l'ús dels nostres mòbils, perquè els nostres telèfons intel·ligents ens poden connectar amb el món, però la Bíblia ens connecta amb el diví. Per tant, utilitzem la tecnologia amb prudència, establint límits i prioritzant el nostre benestar espiritual, perquè només així la paraula de Déu dona fruit en nosaltres. Estimats germans, avui Jesús ens convida a mirar dins nostre per identificar la terra que portem dins i a treballar la terra que encara no s'ha tornat fèrtil. Cada cor és un d'aquests quatre sols. La veritat encoratjadora és que el sol pot canviar. Un camí endurit es pot trencar. Un terreny rocós es pot conrear. Una terra plena d'espines es pot netejar. Una bona terra pot esdevenir encara més fructífera. Déu encara es dedica a transformar els cors. La qüestió no és si la llavor és prou poderosa, és si estem disposats a rebre-la. El mateix Evangeli que va endurir el farro va estovar Moïses. El mateix Evangeli que Judas va rebutjar va transformar Pere. El mateix Evangeli que els governants rics van rebutjar ha canviat milions de cors humils al llarg de la història.
I així, avui, escoltem la veu de Jesús amb cors obedients. Rebem la seva paraula amb una fe inquebrantable i produïm una collita 30, 60 i fins i tot 100 vegades més. Recordeu, l'eficàcia de la paraula de Déu depèn de la receptivitat del cor. Que Déu ens beneixi amb aquesta gràcia. Amén.

0: Posem drets i professem la nostra fe en Déu. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra, i en Jesucrist, únic fill seu i Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí sota el poder de Ponç Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallé als inferns, ressuscità el tercer dia d'entre els morts, sent puja al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Església Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. Germans, unim-nos en la pregària i presentem al Pare les nostres peticions, tot dient, escolteu-nos, Pare.
1: Per l'Església, cridada a treballar perquè la llavor de l'Evangeli doni fruit arreu. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels pescadors, pels mariners, per tots els qui treballen a la mar i per totes les seves famílies. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Per les persones que condueixen cotxes, autocars i camions i per tots els responsables del trànsit. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels qui gaudeixen d'uns dies de descans i per totes aquelles persones i famílies que han de lluitar cada dia, també a l'estiu, per sobreviure. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels malalts i per totes les persones que pateixen per la soledat o per la manca de feina o d'habitatge. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: Pels nostres estimats i enyorats difunts anenyencs. I avui farem menció especial pels esposos Mateu Planiol i Palpita Moré, per Salvador Riera Zarza en el seu 9è aniversari, per Jorge Miguel Tapia Espinosa en el seu 8è aniversari i per Jorge Leonardo Tapia Luna en el seu 10è aniversari. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare.
1: I finalment per nosaltres, per nostres familiars, amics i veïns. Preguem.
0: Escolteu-nos, Pare. Escolteu, Pare, la pregària del vostre poble i ajudeu-lo en les seves necessitats. Per Crist, Senyor nostre.

Pregueu, germans, perquè aquest sacrifici meu i vostre sigui agradable a Déu Pare Totpoderós. Senyor, mireu les ofrenes de l'Església que us suplica i concediu als qui les rebran que creixin en la santedat. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt els cors. Donem gràcies al Senyor, Déu nostre. I és realment just i necessari que us beneïm i us donem gràcies, Pare Sant, Font de la veritat i de la vida, perquè avui, diumenge, ens heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebrar el memorial del Senyor ressuscitat mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà al vostre repòs. I llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, ens unim als escolts dels àngels i dels sants i cantem l'himne de la vostra glòria, tot dient...

Sobrialment sant, Senyor, font de tota santedat, santifiqueu, doncs, aquestes ofrenes, fent que hi davalli el vostre esperit com la rosada, perquè es converteixin per a nosaltres en el cos i en la sang de Jesucrist, nostre Senyor. Ell, en oferir-se lliurement a la passió, prengué el pa i, dient l'acció de gràcies, el partí i el donà als seus deixebles, tot dient: preneu i mengeu-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres.

Igualment, havent sopat, prengué el calce i, novament donant-vos gràcies, al passar els seus deixebles tot dient: preneu i bebeu-ne tots, que aquest és el calce de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna, vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feu això, que és el meu memorial.

Proclameu el misteri de la fe. Per això, fent el memorial de la mort i de la resurrecció del vostre fill, us oferim, o Pare, el pa de la vida i el calce de la salvació, tot donant-vos gràcies perquè ens heu fet dignes de servir-vos a la vostra presència. I us supliquem humilment que l'Esperit Sant uneixi en un sol cos els qui participem del cos i de la sang de Crist. Recordeu-vos, Senyor, de la vostra Església estesa per tot el món i convocada aquí el diumenge dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Feu-la perfecta en la caritat, juntament amb el Papa Lleó, amb el nostre bisbe Octavi i amb tots els pastors del vostre poble. Recordeu-vos també dels nostres germans que moriren en l'esperança de la resurrecció, en particular esposos Mateo Planiol, Pepita Moré, Salvador Riera, Jorge Miquel, Jorge Leonardo i de tots els difunts que descansen en el si de la vostra misericòrdia. Admeteu-los a contemplar la llum de la vostra mirada. Us preguem que tingueu pietat de tots nosaltres i feu que amb la Verge Maria, Mare de Déu, amb Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols de Sant Francesc, Santa Clara, Sant Antoni de Pàdua, Sant Zenon, Santa Paula i els justos de tots els temps que han viscut en la vostra amistat, tinguem part en la vida eterna i puguem lluir-vos i glorificar-vos per Jesucrist, el vostre fill.

Fidels a un manament del Salvador i seguint el seu diví mestratge, gust hem dit, Pare nostre, que esteu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vingui a nosaltres el vostre regne, facis la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, el dia d'avui i perdoneu les nostres culpes, així com nosaltres perdonem els nostres deutors i no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació, ens deslibreu-nos de qualsevol mal. Alliberem-nos de tots els mals, Senyor, feu que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardem-nos del pecat i de qualsevol pertorbació mentre esperem l'acompanyament de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguereu als apòstols, us deixo la pau, us dono la meva pau. No mireu els nostres pecats, sinó la fe de la vostra Església i doneu-nos aquella pau i aquella unitat que vos mateix vau demanar. Vos que viviu i regneu pels segles dels segles. La pau del Senyor sigui sempre amb tots vosaltres. Doneu-vos la pau. Anhel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anhel de Déu, que lleveu el pecat del món, tingueu pietat de nosaltres. Anhel de Déu, que lleveu el pecat del món, doneu-nos la pau.

0: Preguem. Senyor, acabem de rebre els vostres dons. Feu que amb la celebració d'aquest misteri augmentin a nosaltres els fruits de la salvació. Per Crist, Senyor nostre. El Senyor sigui amb vosaltres. Que us beneixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Germans, tingueu tots un bon diumenge i bona setmana. Aneu-vos-en en pau.
1: Cant de comiat de nou, número 20.

0: Ràdio Arenys.
1: No hi ha sardanes a tot hora. Per això heu d'escoltar un 3 i fora.

Molt bon dia a tothom, tornem a seguir una setmana més. Avui som 12 de juliol, darrer dia de la Festa Major de Sant Zenon, i ja una mica cansats tots plegats de tants actes i seguiment de la festa. Però bé, avui encara ens toca el plat fort, perquè avui tenim el vermut musical i fideuà a la plaça Lloberes a partir de les 12, a càrrec de la colla dels Diables Socarrimats d'Arenys. També a la 1 hi haurà un corre-aigua, xeringada popular al carrer Sant Antoni, al costat de la plaça Lloberes, també organitzat per la colla de Diables Socarrimats d'Arenys. I a la tarda, a 6:45, després de la migdiada, tenim la trobada de gegants, i s'ha de pujar fins al mirador del cementiri perquè allà arrencarà el cercavila de gegants, amb en Tallaferro, la Flor d'Alba, en Roc, la Maria, l'Elma, Carmeta, i tot el seguici de gegants petits, en Xavier, a la Laia, en Zenon, i algun cap gros, a lo millor també sortirà avui, i tot el reguitzell de gegants que ha convidat la família gegantera d'Arenys. Després, a les 9, espectacle de màgia amb en Joaquim Mates a la zona nova de la Riera, la zona nova coberta d'aquí de la Riera. I amb aquest espectacle de màgia, doncs, vet aquí un gat, vet aquí un gos, aquest conte de Sant Zenon de 2026 ja s'haurà fos. I demà, alguns a treballar i els altres ens ho mirarem. Avui, 12 de juliol, com deia, començarem, doncs, sabent que avui és Sant Constantí, Santa Epifana, Sant Fèlix, Sant Fortunat, Santa Marciana, Sant Paulí i Sant Procle. També avui ens hem llevat amb una temperatura, déu-n'hi-do, passat una nit calorosa amb 22 graus i en aquests moments ja estem a 28-29 graus. El vent de moment no sembla que comença a bellugar aquesta hora alguna mica les fulles dels arbres de la Riera i, bueno, una pressió atmosfèrica de 1.012 hectopascals. No sembla que tingui ganes de ploure i ni està ni se les espera, a les gotes. Doncs bé, dit això, anem a escoltar la primera sardana d'avui. Ja sabeu que aquests dies estem celebrant el 125è aniversari del naixement de Francesc Marrós, aquest compositor de Caldes de Malavella. Era un entusiasta del piano, un gran compositor de sardanes, i que Sant Pere de Ribes, el desembre de 1982, va estrenar la sardana Ribes Volgut, una sardana que avui ens portarà a la Cobla Mediterrània.

I si no us satisfà el programa de gegants que avui es farà a Quirenys, doncs també teniu gegants a Banyera del Penedès aquesta tarda, a Calonge aquest de matí, a Esparreguera aquest de matí i a Monistrol de Montserrat també teniu a la tarda teniu una passejada de gegants, com a Sant Julià de Cerdanyola aquest de matí, Viladecavalls aquesta tarda i Vinyoles a Osona també aquest de matí a una trobada de gegants i caps grossos. Ja us deixarem amb una nova sardana. Una sardana que ens porta per nom Una abraçada taronja. És una composició musical feta per Marta Urzay, aquesta compositora de Ripollet, nascuda el 1993, i que és una entusiasta del clarinet. Urzay va estrenar al maig del 2025 a Sabadell aquesta sardana que us deia, Una abraçada taronja. Una composició que avui ens porta, una composició musical que avui ens porta a la Cobla Contemporània.

I si voleu veure castells, avui teniu a la plaça Major de Vic, a 11:45, els castellers de Vila de Gràcia, Marrecs de Sal i Segals d'Osona. A Premià de Mar teniu a 12:00 PM a la plaça de l'Ajuntament els Cats Grossos de Mataró i els Castellers de Badalona. I a Torredembarra, a 6:45 de la tarda, a la plaça de la Vila, trobareu la colla jove Xiquets de Tarragona, la jove de Xiquets de Valls i els nois de la Torre. I ara us deixarem amb una nova sardana. Podrem escoltar una sardana del compositor d'Horta de Sant Joan, Tomàs Gil Membrado. Membrado, que va néixer el 1915, era un entusiasta del fiscorn. A l'agost de 1999, a Badalona, va estrenar la sardana La Nissaga dels Martí, una composició musical que avui ens porta la Cobla, la principal de la Bisbal.

I els que teniu ganes de ballar sardanes, doncs sapigueu que avui teniu l'Aplec d'Olot, amb les cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Principal d'Olot. A Vilaplana també teniu l'Aplec amb la cobla Reus Jove. I a Sant Pol de Mar, a partir de 7:45, teniu la cobla Ciutat de Terrassa. A la mateixa hora, malgrat, la cobla Baix Empordà. A Badalona teniu les festes de la Mare Déu del Carme ja, ja van fent escalfament per la setmana que ve. A 7:45 teniu la cobla Marinada. A la mateixa hora, a Blanes, teniu la cobla Mediterrània. I a Pineda teniu la Nova Vallès. Totes aquestes ballades de sardanes són a 7:45 del vespre, igual que Calella, que tindran la cobla La Principal del Llobregat. I ja per acabar, a Premià de Dalt, a 8:00 PM, trobareu la cobla Xaloc. I ara us deixarem amb una sardana de Joaquim Soms, aquest compositor de Pineda que va néixer el 1914. Ara us posarem una sardana que es va gravar en directe aquí, en l'Aplec d'Arenys, l'abril del 2007. És a dir, que sentireu una gravació que se senten veus de fons. És el que passa de gravar-ho així en directe a mig d'un aplec. Doncs bé, la sardana de Joaquim Soms és Blanc de puntes, blau de mar.

I ara, tot seguit, anirem cap a la sardana cantada d'avui. Una sardana de Maria Teresa Monclús, aquesta compositora de Vilassar de Mar, que va néixer el 1927. Agafem-nos les mans, és la sardana en qüestió, una sardana que es va estrenar a l'abril del 2003 a Ripoll. Aquesta composició musical avui la podrem escoltar de la mà de la veu de l'Àngels Miró, acompanyada de la cobla Ciutat de Girona. Agafem-nos les mans, sona així.

I ja que estem a les acaballes de la nostra festa major, avui, i també és dia de platja, si la cosa no s'embolica, doncs, que no s'embolicarà, doncs posarem una sardana de Carla Rovira, aquest compositor de Sabadell entusiasta del flabiol, nascut el 1929. Rovira va estrenar a l'Aplec d'Arenys el 2005 la sardana Platges d'Arenys, que avui ens porta a la Cobla Montgrins.

no ens movem de la zona marítima de casa nostra i podrem escoltar una sardana del compositor de Calonge, Ricard Viladesau, el príncep de la tenora, que va néixer el 1919. El desembre de 1959, aquí a Arenys, va estrenar la sardana Bell Port d'Arenys, que la podrem escoltar de la mà Cople Mongrins.

I amb aquesta sintonia posem punt i final al programa d'avui, un tres i fora, no hi ha sardanes a tota hora. Avui els comandaments de so el tenim l'Eric Morales i qui us ha parlat amb molt de gust, Xavi Salvanyà. Us deixarem amb una nova sardana, una sardana del compositor de Caldes de Malavella, Francesc Marrós. El maig de 1982 va estrenar la sardana Arenys de Mar, una sardana que la podrem escoltar de la mà del Cople Mediterrània. I abans, com sempre, el pagès ens aporta les seves frases que diu: la vida és injusta, acostuma-t'hi. No oblidis la teva història ni el teu destí. I ja per últim ens diu: no hi ha medicina que curi el que no cura la felicitat. Doncs amb aquestes frases us deixem amb Arenys de Mar de Francesc Marrós i nosaltres tornem la setmana vinent. A reveure, a passar, a acabar, una bona festa major i una bona setmana.

Molt bon dia. Són 2:15 d'aquest 12 de juliol. Estem a les acaballes de la Festa Major. La setmana passada estàvem a l'inici i ara estem a les acaballes. Amb una temperatura de 29 graus, sembla que s'ha frenat una mica, però amb una humitat que fa suar. Atenció, perquè aquí és on te podeu patir els qui aneu a la platja. De fet, si voleu anar a la platja, que sapigueu que hi ha moltes dificultats per accedir en vehicle. Ja ho venim dient cada diumenge i cada dissabte. Arenys ha perdut la platja, l'ha perduda directament. Si voleu, els arenyencs, que paguem més de 500.000 d'euros l'any pel seu manteniment, si voleu anar a gaudir d'una estona de platja, tururut violes. O aneu a peu o aneu en bicicleta, que és el que voldria l'arquitecte en cap de l'Ajuntament. És a dir, les iaies, els nets, amb els flotadors, amb les bosses, doncs aneu amb la bicicleta. Quina mania de no anar amb la bicicleta. Doncs bé, ens han enviat unes imatges que a 10:45 la platja ja estava col·lapsada i han hagut de tancar-la, el seu accés, per intentar descongestionar tots els accessos. Els qui ens esteu seguint en el Facebook podeu veure l'entrada a la banda del Portinyol, que, per cert, és l'única entrada que hi ha a la platja perquè algú ha insistit en que el Rial de la Serp quedi inutilitzat. El Rial de la Serp, que era una via alternativa, sobretot pels arenyencs i arenyenques, que paguem més de 500.000 d'euros a l'any per la conservació de les platges, aquest Rial, que era accessible, portem 2 anys, 2 estius, que és inaccessible, perquè algú ha decidit que sigui inaccessible. I, per tant, aquest coll d'ampolla, aquest cul de sac que es genera el Portinyol, és inevitable. I els cotxes han d'entrar i han de sortir per aquí de forma obligatòria. Doncs bé, avui la policia ha hagut de tancar aquest accés, no entrava ni un cotxe més, perquè la cua arribava fins a la carretera, que és l'altra fotografia que també us ensenyarem. Tota la baixada de la carretera Nacional 2 fins a la rotonda de baix del port. No sé com estarà ara, però si això ja era a 10:45 al matí, m'imagino que ara deu ser pitjor. I ara s'està com ennuvolant, el dia s'està ennuvolant i una mica de ventet, però vaja, això no espantarà els banyistes que venen de tot Catalunya, amb la seva carmanyola, amb les seves carpes, amb les seves begudes, no deixen ni un euro a la nostra població, gaudeix de que nosaltres paguem més de 500.000 d'euros a l'any en el seu manteniment, nosaltres no ho podem fer servir i fem un servei generós a tot Catalunya. Doncs mira, que ens donguin la creu de Sant Jordi. No a l'alcalde, a la població. Que seria una primera vegada que li donen la creu de Sant Jordi a una població. No, sencera, per la seva generositat vers tot el territori català, perquè amb aquestes calorades és un refugi climàtic. Arenys de Mar, veniu a Arenys de Mar, que és un refugi climàtic. Doncs bé, així estem, continuem així, i cada diumenge continuem així. És com en el seu temps les clarisses, que avui en parlarem. Doncs, i ara ens ha aparegut també el tema de la rectoria, que, per cert, avui parlarem, com que venen els de Junts per Arenys, parlarem d'això. Al carrer de l'Església, la setmana passada, un veí ens va dir que estava a les fosques, la part final del carrer, és a dir, la que va des de la plaça de l'Església cap amunt. Doncs continua a les fosques. Aquesta és una imatge del dia de les completes, quan estava actuant el Miquel del Roig. Doncs sort que hi havia el reflex del escenari de Miquel del Roig, que il·luminava una mica el carrer, però estava absolutament fosc. Veurem. Vam parlar la setmana passada amb el regidor Domènec Massuell i ens va dir que prendria nota. Veurem. Avui els hi tornarem a preguntar. Parlant de coses que van i que no van, també hem de dir coses que van. Ja fa unes setmanes us vam dir que el parc que hi ha al carrer Pompeu Fabra, en aquests nous pisos que s'han construït al costat del Palauet d'Estela Maris, aquest parc que ha descentat la pròpia promoció de pisos, estava com la selva amazònica. Tant eren les herbes que havien cobert els bancs. O sigui, els bancs no es veien
perquè les herbes s'havien menjat als bancs. Doncs bé, algú s'ha apiadat dels veïns i de la zona i a tornar a arranjar aquest parc, que ara els esteu veient, i torna a fer bastant de goig. Els qui no estan gaudint gens són els inquilins d'aquests pisos, perquè continuen vivint d'estrangis. No tenen connexió elèctrica, estan tirant de l'escomesa de la pròpia obra i encara estan pendents de que els hi donin doncs la cèl·lula d'habitabilitat. I els qui tampoc estan contents són, ara estem ensenyant una altra fotografia, que és del carrer, pròpiament dit, del carrer Pompeu Fabra, on estan en obres constantment. És a dir, les obres dels pisos ja han acabat fa mesos, però continua havent-hi obres rases i rases i continuen rases. Deu ser l'escomesa, deu ser el gas, no ho sabem, perquè aquí no hi ha cap rètol que ho indiqui. Però els cotxes que passen, que són bastants, es deixen l'amortiguació. Però per què passen cotxes podent-hi anar amb bici? Quina mania d'anar en cotxe podent-hi anar amb bici. Ah, però la bici també té... quan passa la bici, també nota aquests esvorancs. Però els nota menys. Sí, però la bici té menys amortiguació que un cotxe. I si cau algú amb la bici? Mira, doncs ben així, per aquesta via, com que això impedeix a les bicis, doncs a veure si ho podem arreglar aviat. Algú ens explicarà què carai estan fent aquí, perquè això dura, insisteixo, no setmanes, mesos. I aquí en rases, en la confluència del carrer Malgrat amb el carrer Pompeu Fabra i més amunt amb el carrer Calella. I en fi, bueno, que algú ens expliqui. De moment, la bona notícia és que han arranjat aquest parc. També tenim una altra bona notícia. La setmana passada us explicàvem que arran del Canet Rock hi havia hagut, novament, un vehicle s'havia estimbat a la carretera Nacional 2, cantonada amb la Riera, s'havia estimbat, dos o tres dies després de reparar la tanca, s'havia estimbat aquí. I aquest és l'aspecte que tenia diumenge passat. Doncs bé, aquesta setmana, suposo que és perquè teníem festa major i no calia tenir una imatge tan lamentable a la nostra vila quan entressin els visitants, doncs s'ha arreglat ràpidament. I aquesta tanca ara està en perfectes condicions.

0: aquí tinc un ciclista que ho fa, aquí suposo que no tenen problema. Doncs va, que la gent vagi en bicicleta ja d'una vegada. De fet, tenim un quiosc aquí al costat de l'estació que ens ha costat 17.000 euros. Coi, fem-lo servir, no? Per la Calella, anar al Gran, a Santa Susana, o anar més amunt, a Tordera, a Palafolls. Aneu en bicicleta, carai. Quina mania d'anar en cotxe. I la gent gran, sobretot. Aquesta gent gran de 80, 90 anys. Torneu a agafar la bicicleta. Recupereu aquella infantesa que sempre us havia il·luminat. Ah, que no podeu per l'artrosi. Doncs escolta, molt malament, per l'artrosi. I què més? Us deia aquesta la bona notícia de la tanca, que finalment s'ha... Per cert, ahir va haver el Vall dels Montgrins, també va haver les barraques a la platja, i hi va haver gent que va dir que hi havia com menys gent que altres vegades. És veritat que ahir era dissabte a la nit, i el dissabte a la nit és un dia important. Doncs hi ha alguns que ens diuen que aquesta vegada hi havia menys gent als Montgrins perquè, clar, a Arenys no s'hi podia arribar, estava tot tallat. Absolutament. I llavors la gent que també ve d'altres municipis a gaudir de la nostra festa major, d'Arenys de Munt, de Caldetes, de Canet, veïns, Sant Iscle, doncs diuen, saps què, ja ens quedem a casa perquè per patir tant per anar a Arenys, doncs no ho fem. Podem venir en bicicleta. Sobretot aquest Vall dels Montgrins, que és un ball que és per parelles, i sobretot hi havia gent amb una mitjana d'edat bastant alta, podríem dir de 50, 60 i més amunt. Doncs va, insisteixo, torneu a agafar la bicicleta, ara hi ha el Tour de França, animeu-vos, que fareu molt contents els tècnics municipals que estan amb això. Per cert, avui, malgrat que és diumenge, hi ha poca cosa de festa major. D'aquí una estona ens anirem a la plaça Lloberes, on hi haurà un vermut musical, i aquesta tarda hi haurà també algunes activitats que ara us repassarem, però ja la festa major comença de caure, avui és l'últim dia, i els Cavallitos aquesta tarda nit serà l'últim dia. Per tant, demà retiraran totes les atraccions, i el dimarts ja el port i el vial i els aparcaments tornaran a la seva normalitat, esperem. Doncs us parlarem de tot això, però també de més coses. Ara d'aquí una estona vindrà el nostre company Toni Pardo amb el concurs, parlarem de l'Institut Tres Turons, farem aquestes connexions amb els actes extraventi de la Festa Major, parlarem del famós martell del port, que ja sabeu, la setmana passada vam parlar amb els responsables de Ports de la Generalitat, que ens van dir que han retocat una mica aquest projecte perquè atenent les queixes d'algun dels usuaris dels ports, del port, que deia que aquest projecte evitaria o desfaria la seguretat o complicaria la seguretat d'entrada i sortida per la bocana del port. Doncs avui escoltarem a un dels seus usuaris, el president del Club Nàutic, perquè ens expliqui, un cop ha revisat aquest projecte, doncs què li sembla. Avui a la tribuna política hi ha el grup municipal de Junts per Arenys, el govern, i parlarem molt de la festa major. Qui fa possible el dominical? Doncs en Xavi Salvanyà, en Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, l'Eric Morales i en Pau Roig. Endavant.
1: És l'hora del concurs amb Toni Pardo.

0: Dos minuts i seran 3:15. El ciclista Toni Pardo a l'aparato. Bon
1: aquí,
0: dia.
1: Des del Tour, molt bon dia.
0: Molt bon dia. Tu per què no vas en bicicleta?
1: Perquè tot és pla. Jo només si...
0: Ah, tu fas Tourmalet.
1: El Tourmalet, el Montventoux, tot això...
0: El coll del pollastre.
1: Per venir aquí a peu pla...
0: Sí, no... no. Ja, no val la pena.
1: Te'n recordes que havia fet una, com en dèiem allò per el mes d'agost?

0: de les bicicletes, com en dèiem.
1: Ah, la pedalejada.
0: Ah, la pedalejada.
1: Sí.
0: Doncs no hi podia anar-hi perquè, clar, en deien... No podem fer
1: abusaves.
0: No podem fer-los pujar la pujada dels hermanos, la pujada del carrer Olivai, i si has d'anar sol no val la pena.
1: No val la pena. I a més, ho feies amb plisplas.
0: Encara no havien sortit d'aquí el consell.
1: Sí, i havies guanyat.
0: I no, però...
1: Millor
0: no comprometre la gent.
1: No vergonyir.
0: No vergonyir, sí. Va.
1: Què tal la festa major, Toni?
0: Molt bé.
1: Sí?
0: Hem seguit bé tanta cosa.
1: Bueno,
0: bé, el Correbars jo crec que és una cosa que tindria de desaparèixer.
1: Doncs va ser un èxit de gent, eh?
0: Sí.
1: Gent de fora.
0: Gent de fora, molta gent, moltíssima gent de fora. Van posar uns lavabos d'aquests ecològics allà...
1: Sí, portàtils, sí.
0: Portàtils al carrer de la Torre, perquè la gent hi pogués anar, perquè van fer una parada, però les entrades de pàrquings i de més del carrer Tossol...
1: A tu van deixar un regalet, eh?
0: A mi em van deixar un regalet, però no a mi sola, eh? Altres veïns del carrer també, eh? I veure que van... dos exregidors, ho deien, ho comentàvem ahir, veure que van gent gran, dones, pares, mares, el que vulguis dir i tot, i que porten una criatura de bolquers, perquè s'ha de dir que era una criatura de bolquers, amb el Correbars, i diuen, no és lògic que vagi aquesta criatura, i ells fumant.
1: Ja.
0: S'ha de posar, i la gent anava passada.
1: Bueno, és que clar, què val? 15 euros, em sembla, el tiquet, i et donen 8 cerveses, 8.
0: Però les cerveses...
1: Quantes pres tu, 8 cerveses?
0: Jo, bé, com m'aixeco...
1: De fet, tu t'esmorzes amb una gerra de litro.
0: Amb la xiveca.
1: Amb la xiveca, exacte.
0: Jo em bec una xiveca
1: però,
0: i...
1: Però...
0: De cop, així...
1: De cop.
0: No té temps...
1: Amb un sanilari. Molt bé. Bé, doncs ja parlarem de tot això al llarg del programa, naturalment, i els qui ens esteu seguint, doncs podeu fer els comentaris que vulgueu, no només a través del Facebook, sinó també a través del correu electrònic, el dominical, @radioarenys.cat, o el WhatsApp 93 795 79 12, que també és un telèfon, eh?, que també podeu trucar-lo. I que aquests dos telèfons, el WhatsApp i el mail, serviran per participar del concurs, que té uns regals, no?
0: Exacte. Aquesta setmana, també pobrets, tenim la barra de gelat de la Xixonenca i una pizza de la Cruzen.
1: De la Cruzen, molt bé.
0: Una pizza de la Cruzen.
1: I aquests dos regals seran per la gent que participi
0: en el concurs,
1: però que sobretot respongui correctament a una pregunta que ara ens faràs, no?
0: Farem una pregunta potser amb una mica de mala fe.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Ja hi som.
0: Pregunto.
1: Digue'm.
0: Quantes vegades va arribar el Tourte a Barcelona al segle XX? I qui va guanyar les etapes de que van arribar a Barcelona?
1: Val. És a dir, quantes vegades en el segle XX va arribar el Tour
0: a Barcelona?
1: A Barcelona. I qui
0: però
1: va guanyar?
0: No repeteixis més les...
1: No, bueno, he de repetir la pregunta perquè la gent no ho ha entès. I qui va guanyar les etapes?
0: Sí.
1: Quin corredor?
0: Sí, va ser l'Enric Sierra o en Joan Mola.
1: O tu, perquè en Fiera.
0: No, perquè jo...
1: Tampoc els volies avergonyir.
0: A peu pla, que no...
1: Sí. Val, doncs 93-795-7912 o el dominical @radioarenys.cat. Aquí podeu contestar correctament, si pot ser, quantes vegades el Tour va arribar a Barcelona al segle XX i qui va guanyar les etapes aquelles. Vale? Doncs va, queda entès. Per cert, avui hi ha una delegació d'arenyencs a Portugal, a la població de Peniche, perquè s'està fent novament la Mostra Internacional de Puntes, i cap allà hi ha anat la presidenta de l'Associació de Puntes Flor d'Alba, la Maria Bernat, i la directora del Museu d'Arenys, la Neus Ribas. No és la primera vegada que Arenys participa, però bueno, està bé que ho diguem. I avui en Joaquim Matas,
0: sí,
1: que és un mag,
0: un mag,
1: eh? serà qui tancarà la festa major aquest diumenge al vespre. També hi haurà una fideuada, que ara anirem a veure-la, i un correaigua de la colla de Diables Socarrimats, que serà aquí a la plaça Lloberes, i abans a la tarda, i després a la tarda hi haurà la trobada i cercavila de gegants, i tot això doncs per fer baixar el taló de la festa major.
0: Diumenge vinent al dematí, abans de començar el dominical, hi haurà una visita guiada per Arenys,
1: l'Arenys dels Americanos.
0: Els Arenys dels Americanos, que s'han d'apuntar. Suposo que la informació la trobaran a l'agenda.
1: D'acord.
0: Però és diumenge a les 11 hores, abans de començar nosaltres.
1: I aquests dies hem hagut de lamentar alguna defunció, no?
0: Sí, Arenys Amunt, en Martí Enfruns Vila, de 70 anys, i l'Enric Juventeny Gamell, de 86. I aquesta nit, i la nit ens va deixar en Jaume Patuel Puig, de 90 anys, i la cerimònia es farà demà en el tanatori de Mataró a la 1 del migdia.
1: Doncs el condol a les famílies. Avui és Sant Constantí, Santa Epifana, Santa Ergamora, Sant Fèlix, Sant Fortunato, Sant Hilarió, Santa Marciana, Sant Nebó, Sant Paulí i Sant Procle.
0: Les converses telefòniques entre l'Ergamora, la Marciana i en Procle eren molt bones,
1: molt bones.
0: Tenc unes gravacions
1: molt maques. El Villarejo les va gravar totes.
0: Sí, les tenim aquí.
1: Sí, les tenim. Un dia les passarem. I qui fa anys avui?
0: Avui l'Adrià Bosch Balliu, que en fa 24. En Miquel López Llodrà, que en fa 24. La Paola Penyalbé Garrucho, que en fa 41. I en Joaquim Barris Guri, que en fa 82. I ahir dissabte, en Joaquim Grifé Rosales, 33, en Jordi Regàs Soler, 54, en Xavier Oltra Massuet, 46, en Víctor Camon, 47, la Rosa Maria Grau, famosa per ser la Rosmari.
1: Rosmari,
0: en va fer 73.
1: Mira que bé.
0: I en Biel Vidal Dalmau, 21. I el dia 8, l'Aina Gil Reiner, l'Arnal Avilés Fàbregas i el Lluís Reverter Saragossa també van fer anys. El dia 9, la Pilar Ballester. I el dia 10, el nostre company Antoni Esteve Avilés també va fer anys.
1: Fundador d'aquesta casa.
0: Fundador d'aquesta casa. I demà, dia 13, fan anys en Josep Bayo i en Faust Pedrós.
1: Molt bé. Doncs felicitats a tots i totes. Mira, avui fa 40 anys justos que va sortir un disc que ja també és un clàssic, sobretot en les festes. És un disc de The Commoners que es diu Don't Leave Me This Way. Mira. Molt coneguda.
0: Molt.
1: La Montgrins no la toca, per això.
0: No.
1: Que, per cert, la Montgrins hi ha una cantant que és...
0: Que havia estat col·laboradora
1: de Ràdio Arenys.
0: La Laia Puy,
1: sí. Mira, i canta molt bé, per cert.
0: Sí. Està molt contenta d'aquesta nova feina que va començar l'any passat.
1: Molt bé. Doncs felicitats a la Laia. Gràcies, Toni. Fins ara.
0: Fins ara.

0: 4 minuts i serà migdia aquest Don't Leave Me This Way de Commoners, que avui fa just 40 anys que va sortir aquesta cançó que després hem ballat tots milers de vegades. Ara canviem de tema radicalment, perquè la setmana passada, bé, ja fa uns quants diumenges que en venim parlant, d'aquesta demanda que fan les famílies d'alumnes de l'Institut Els Tres Turons i també els alumnes, perquè vam tenir l'oportunitat d'escoltar-los, d'una quarta línia a segon d'ESO. Aquesta quarta línia, de moment, la Generalitat ha dit que no, però va deixar la porta oberta a que fos un sí, sempre i quan la direcció del centre s'avingués a fer com una mena de via paral·lela de contractar algun professor més o mig professor més, perquè en el moment que durant el curs es produís un increment d'alumnes, doncs pogués portar-se a la pràctica aquesta quarta línia i que, per tant, poguessin atendre amb personal, perquè ara el personal no estaria adequat a fer aquesta quarta línia, pogués atendre aquesta quarta línia, diguéssim, ara ho dic jo així, d'estrangis. Una miqueta amb el permís implícit tant de la Generalitat com també de la direcció del centre. I què va passar? Doncs que els membres de l'AFA se'n van anar a veure la direcció del centre dilluns. I ara la Meritxell Martín, bon dia.
1: Bon dia.
0: I la Míriam Soler, que és la presidenta de l'AFA, de l'Institut Tres Turons, ens explicaran quina ha estat la resposta del centre, perquè la Generalitat va tirar la pilota a la teulada de la direcció del centre. Què us va dir?
1: Val, doncs, m'explico jo?
2: Meri, tu.
1: Sí, ens vam reunir amb la Sandra, que és la directora, i en Jonathan, que és el cap d'estudis, i els hi vam traslladar, doncs, aquesta proposta, no, que ens van fer des de serveis territorials, que era més que, com deies, que fos a mig curs, que organitzessin de manera interna aquesta quarta línia, no, la proposta era fer-ho ja d'entrada.
0: Val?
1: I que ens oferien, doncs, ja que per nombre d'alumnes, que són 89 ara mateix, veien bastant inviable, no ens van dir impossible, però bastant inviable, donar-nos la quarta línia de manera oficial, doncs donar mitja dotació, per exemple, de professor, i que l'institut de manera interna organitzés la quarta línia. Des de l'institut ens han dit que això no ho veuen possible. Primer perquè, bueno, perquè en mitja dotació ho veuen insuficient, no? Ells diuen que per poder organitzar aquesta quarta línia de manera interna necessitarien com a mínim 2 persones i mitja. I ens ho argumentaven perquè, clar, a secundària, a diferència de la primària, clar, cada professor dona una matèria diferent, no? I llavors, pel tema de l'increment d'hores de càrrega lectiva i d'hores de coordinació i de tutoria, i per poder seguir oferint els desdoblaments en els altres grups i així, que ja estaven previstos, amb mitja dotació, doncs, no seria suficient. Que ells amb mitja dotació veien que potser es podria fer algun desdoblament més, que ja n'hi ha alguns de previstos, i poca cosa més.
0: Yeah.
1: No? Llavors, bueno, també hi ha un tema d'espais, que això, bueno, mirarien de com solucionar-ho, no? Tenim, bueno, això també és un tema de reorganitzar. Llavors, nosaltres ara amb aquesta resposta el que hem fet és tornar a fer un correu al departament dient, val, vosaltres ens vau dir això, però ara des de l'institut ens contesten això altre, i a veure que si en comptes de mitja dotació pot ser alguna cosa més.
0: Però, clar, la Generalitat diu l'institut podria contractar mig mestre.
1: No diu que l'institut contracti, sinó diu la Generalitat,
0: sí,
1: us donarem
0: mig mestre.
1: Us donarem mig mestre més.
0: Perquè la gent ens entengui, no,
1: sí,
0: no és la meitat d'una persona.
1: No, exacte,
0: sinó és
1: mitja jornada.
0: I l'institut diu no,
1: a mitja jornada
0: no fem.
1: Totalment.
0: Hauríem de fer amb 2 jornades i mitja.
1: Sí. Llavors, clar, nosaltres ara això ho hem tornat a traslladar.
0: I ara la Generalitat hauria d'acceptar aquestes 2 jornades i mitja.
1: Bueno, hauria. Suposo que les 2 i mitja doncs,
0: no
1: les donarà,
0: no,
1: però potser, bueno, que vegin que en mitja no és suficient. També hi ha un altre tema, que és que, clar, nosaltres durant el curs hem tingut 93 alumnes i ara som 89, val? Però sí que tenim constància que hi ha famílies que haguessin volgut els tres turons i que han quedat fora i han anat a la presentació. Llavors també ens estem posant en contacte amb aquestes famílies perquè, tot i ser fora de termini, doncs facin una instància al departament dient nosaltres volíem plaça a l'institut públic del nostre poble. No? no vol dir que els hi donaran la plaça, però una mica és una manera de deixar constància, doncs, que hi ha famílies que haguessin optat per l'educació pública i que han quedat fora, no? D'una manera totalment injusta.
0: I aquestes famílies, vosaltres els hi heu demanat que es manifestin, que
1: sí,
0: escriguin una carta, que,
1: sí,
0: que diguin...
1: I també els hem facilitat un model d'instància no? Per fer-ho més.
0: I hi ha respost?
1: Alguns sí.
0: Alguns sí, ja?
1: Alguns sí. Alguns sí. El que passa que és veritat que, clar,
0: és a dir, perdona,
1: són famílies que primer de la... Perdó, que haguessin triat els tres turons a primer de l'ESO, però ara és veritat que ja porten tot un curs allà, no? També, bueno, els nens potser hi han fet amistat allà, no? Bueno, és complicat també a aquestes alçades fer un canvi, però bueno.
0: Clar. Per tant, ara la Generalitat de moment no ha contestat, no?
1: Encara no, però ho vam enviar divendres, potser. Vull dir que estem en cap de setmana, no treballen.
0: Ja.
1: Esperarem.
0: I teniu esperances?
1: De vegades se'ns en van anant les esperances, però com que som unes quantes i uns quants, doncs un per l'altre, no, ens anem animant per no decaure, no? Perquè, home, clar, de l'ESO ara faran segon i queda segon, tercer i quart. I pensem que ja hem estat un curs sencer, no? El primer de l'ESO, que ja han estat patint aquests nens, que no han pogut tenir l'atenció. Els professors han fet tot el que estava a les seves mans, però evidentment no pots donar la mateixa atenció a un grup tan nombrós, no? I atendre els nens que tenen plans individualitzats, els nens que són nouvinguts, nens que venen del CRAE que tenim aquí a Arenys, no? que són nens amb unes necessitats emocionals molt importants. Donar atenció de qualitat a tots aquests alumnes, amb tants de nens a l'aula, és impossible. Llavors, bueno, ens anem animant per seguir insistint, perquè queda molta escolaritat
0: obligatòria. I perquè la gent ens entengui, a partir de quina xifra d'alumnes faríem el canvi? És a dir, acceptarien aquesta quarta línia?
1: Aquest és un tema, perquè en teoria la ràtio és de 30, val? Llavors ja, com es pot fer l'excepció d'augmentar un 10% no, aquesta ràtio, en casos excepcionals, és a dir, quan et ve matrícula viva, que no estava prevista, no? Matrícula viva vol dir que durant el curs venen, doncs, això, nouvinguts o nens, aquí en el cas d'Arenys, que venen a aquests centres, el Maricel i la Raureta, no?, que són centres d'acollida. Clar, el plantejament que nosaltres fèiem al departament és, si hi ha de partida aquesta ràtio, la tenim tan tensionada, quan vingui la matrícula viva, què farem?
0: Clar.
1: No? Perquè vam dir, això vol dir que els nens que vinguin durant el curs aniran a la presentació directament. I primer van dir que sí, però després van dir sempre i quan no siguin de necessitats educatives especials de tipus A, B o C. A vol dir de temes d'aprenentatge, B seria més de caire social i C, que són nouvinguts immigrants.
0: Aquests aniran a l'institut.
1: Aquests es reparteixen.
0: Es reparteixen.
1: Val? Llavors, normalment, quan ve matrícula viva, no sempre, però normalment, a mig curs, són d'aquests. No? Llavors, aquests quedarien repartits. Vol dir que aquesta ràtio, que ja és molt alta, al llarg del curs, i si no al llarg del curs, segur que al llarg del segon, tercer i quart, augmentarà.
0: Per tant, ara estaríem molt al límit d'aquests 30 per alumne per aula, perquè esteu a 89, i hi hauria un marge de 10%, per tant, podrien ser 99... No? Un 10% més? No,
1: serien 33, 36,
0: sí,
1: exacte,
0: clar,
1: 99.
0: 99,
1: sí.
0: I llavors serien per cada
1: exactament
0: grup 33.
1: Això ja seria clar.
0: Que clar, hi ha en algun
1: durant
0: cas...
1: Durant aquest curs ja hi ha hagut un aula que estaven a 32.
0: Sí, ja, esteu, ja heu estat a prop. Míriam,
2: hola.
0: Què tal? I tu, com a presidenta de l'AFA, com ho veus? Jo li pregunto el mateix. Tens esperança, teniu esperança de que això tombarà?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí. Sí, perquè si no, o sigui, ja el plantejament quan es va començar amb la recollida de signatures, amb el que fem, van ser les mares que van dir de primer fem, l'AFA diu sempre, per això està l'AFA. Jo partia del no. O sigui, el no ja el tenim.
0: Sí, el no ja el tenim, sí.
2: Amb l'administració sabem que tot és molt complicat. Sempre treuen les argumentacions perquè tu mai tinguis raó i ells sempre la tinguin. I realment el dia que van anar a la reunió de serveis territorials, prèviament el dimecres hi va haver-hi Consell Escolar Municipal i ja teníem clar que era una negativa a les nostres peticions, i quan hi van anar-hi dimecres no van sortir amb aquest no rotund. Llavors era, nois, felicitats. Mm-hmm. Lo fàcil era dir no, ja ho teníem clar que era el no, i vosaltres heu sortit amb una finestra oberta. No és una porta, però és una finestra. Llavors, continuem. A part, avui ja, ahir veia les notícies i ja ho estan dient, comencem al setembre ja amb més mobilitzacions. Sí, sí, sí. O sigui, al final el que nosaltres estem fent és mobilitzar-nos com a famílies a la nostra manera, amb tota aquesta també petició del professorat. Molts d'ells són professors. Mm-hmm. Llavors, saben el que estan visquent i saben el que hi ha cada dia. Jo ho he descobert arrel de ser presidenta de l'AFA per qüestions que no venen al cas, però en les aules pot ser que un dia els nens llencin pupitres per l'aire. Llavors, és el que abans et comentava, no, Enric? Parlem de la responsabilitat nostra com a societat. Els nens no surten així perquè és aquesta generació que surt així. Els nens estan educant-se d'aquesta manera perquè nosaltres ho estem permetent. Mm-hmm. I una part molt important és qui gestiona aquests recursos. Primer, que no saben organitzar-los. I segon, que és que a sobre els retallen. Llavors, a què juguem?
0: Dius que hi va haver Consell Municipal, sí, d'Educació.
2: Exacte.
0: Tu hi vas ser-hi?
2: Sí.
0: I es va parlar d'aquest tema?
2: Es va parlar d'aquest tema.
0: Hi havia algun representant de la Generalitat en aquest Consell?
2: No, en aquest Consell hi ha representants a nivell municipal.
0: Sí, els partits polítics.
2: Exacte. Les direccions dels centres.
0: I les direccions dels centres.
2: I les AFAs. Uh-huh. Guarderies, escoles bressol, etc. Escola de música també, no em voldria deixar ningú. Érem uns quants. Llavors, bueno, a part d'aquest tema de la quarta línia que s'està demanant per segon de l'ESO...
0: I perdona, que t'interrompeixi.
2: Digues, Enric.
0: La resta de les escoles representades i la resta dels partits polítics, és a dir, us donen suport?
2: Sí, total.
0: Entenen que estan a favor de la vostra petició, no?
2: Sí. De fet, sobre això dues coses. Bueno, directament resposta a el que estàs dient, d'aquest Consell Municipal va sortir una carta que es va passar a Serveis Territorials, recolzant les peticions que estaven fent aquestes famílies de segon de l'ESO, que ara comença, uh-huh, i que, sisplau, es prenguessin les mesures que corresponien. També en aquesta carta es va aprofitar un altre tema que no l'hem tractat perquè no era a nivell de tres turons, però penso que ja que tenim l'oportunitat, sí, cal comentar-lo, que és que tot aquest curs passat es van eliminar les aules d'acollida de les escoles públiques del poble. O sigui, si han vingut nens nouvinguts, com explicava la Mary, no han tingut l'oportunitat de poder estar amb un suport més de manera individual, perquè aquest nen que no coneix, per exemple, la llengua, pugui aprendre-la d'una manera...
0: I per què s'han eliminat?
1: Perdó, no és ben bé així.
2: Explica-ho, Mary.
1: Aquest curs sí que en teníem, i ens han informat que el curs vinent no la tindrem.
2: Ah, vale, perfecte, Mary,
0: sí,
2: gràcies.
0: S'eliminaran.
2: Exacte, s'han eliminat pel curs vinent. Què passa? Que quan entren nens a mig curs, no saben la llengua...
0: I el poses allà, al mig del grup...
2: Exacte.
0: I ja t'apanyaràs.
2: I ja t'apanyaràs. Llavors, clar, ens emplem la boca de que Catalunya va a la cua per la segona... per l'última posició, la segona, de comprensió lectora o de matemàtiques. Mm. Perdó.
0: I per què les eliminen?
1: Perquè ells van amb números, i llavors... parlo de primària ara, perquè això és el que conec, eh?
2: Vale.
1: Compten els nens nouvinguts a partir de tercer de primària. Uh-huh. I quan, a més, ja fa dos anys que estan aquí, ja no els compten. Llavors ells tenen números i diuen, a partir de... Ara m'ho invento perquè ara no recordo el número, però a partir de nou alumnes nouvinguts que compleixen aquestes característiques, et pertoca aula d'acollida, o mitja, o una, o zero. I llavors ara han decidit, doncs, que... Però clar, encara que en tinguis pocs, si, com és el cas ara, fa molt poc, a final de curs han arribat uns nens xinesos, bueno, val, però aquests que hi són s'han d'atendre, i s'han d'atendre bé. O hi ha alumnes que perquè portin aquí tres cursos no vol dir que ja dominin el català com per poder fer una classe de coneixement del medi en català.
0: Clar,
1: no? Llavors,
0: clar.
1: Clar, aquests
0: I llavors
1: nens...
0: aquests nens i nenes que arriben, per exemple, a la Xina, no? Què fan? Els posen al mig de l'aula,
1: sí,
0: i tenen un professor que els atén específicament per ell?
1: No, el mestre, doncs
0: ja
1: fas el que pots,
0: ja
1: vas atenent a aquests nens, més el que té altres capacitats, més el que té dislèxia, més tot. I aquest és el tema, no?
2: Clar, és que hem de... a vegades no veiem les grans manifestacions dels professors i, ostres, amb el que cobren, ostres, amb les vacances que tenen. És veritat, cobren bé, tenen unes bones vacances, però després hi ha tota una sèrie de vivències en el dia a dia que els que no estan allà, jo tampoc hi soc, no en tenim ni idea. Yeah. I penso que és important que almenys que ho coneixem.
0: I això també va sortir en el Consell Municipal Escolar.
2: El què?
1: Les aules d'acollida,
2: sí, també va sortir i es va dir en la carta, també.
0: Uh-huh. També es va comunicar a la
2: Exacte,
0: Generalitat...
2: Exacte, en la mateixa carta es va parlar de les dues
0: que
2: coses.
0: Que no esteu d'acord en què s'eliminin aquestes aules d'acollida.
2: Mm. Bueno, és que...
0: És a dir, ara la carpeta d'entrada del mail de la Generalitat deu tenir tres cartes. La primera dient el resultat de la reunió amb la direcció del centre i després aquesta...
2: Del Consell
0: Escolar, en la que diu aquestes dues coses.
2: Exacte.
0: Que estan a favor de la quarta línia d'ESO i que esteu en contra que s'eliminin les aules d'acollida, Arenys de Mar.
2: Mhm. Exacte.
0: Pues a veure què us diuen.
2: Bueno, és que ens estan retallant moltíssim en aquest poble. Uh-huh. No sé si és a tota la resta.
0: I què més va sortir en aquest Consell Municipal?
2: Bueno, és que es parlen de moltes coses. Aquest dia era... Jo vaig haver de marxar abans, però també es parla del calendari del curs escolar de l'any vinent. Es parlen de temes tipus la cantina de l'institut, es parlen de les ràtios dels nens a les escoles... I, bueno, i sobretot era a nivell polític tot el suport.
0: Mm-hmm. Com està el tema de la cantina de l'institut?
2: Fotut? Sí.
0: Perquè deien que ho arreglarien ara ja, no?
2: Està
0: Perquè portem
2: fotut.
0: Tot el curs sense, no?
2: No hi ha hagut cantina.
0: Per això dic.
2: El que no hi ha hagut és servei de menjador. El servei de menjador s'ha fet en el Maragall.
0: Mm-hmm.
2: I el tema cantina, bueno, tornem a lo de la normativa de sempre, Enric. Si tens permís de cantina, no és el mateix que el permís de servei de menjador. Si tens servei de cantina, no et surt a compte.
0: Mm-hmm.
2: Per tenir menjador necessites una sèrie de requisits que no s'estan tenint. I és entrar en un bucle. Llavors, direcció entenc que està valorant a veure l'any que ve, el curs que arriba ara, quin és el plantejament.
0: Doncs...
2: No és fàcil.
0: No és fàcil.
2: No és fàcil, però, Enric, sobretot és perquè no t'ho posen fàcil, penso.
0: Però és important que feu pressió, que vosaltres, els pares i mares, i els nens i nenes, i també a través dels mitjans de comunicació, fem pressió perquè això tombi, perquè... És absolutament lògic. No esteu demanant la lluna, no esteu demanant una cosa extraordinària,
1: no
0: esteu demanant un regal, no, esteu demanant una cosa absolutament necessària, bàsica. I jo crec que, en fi...
1: Sí,
0: ara això ho dic jo de collita pròpia, i si volen apaivagar aquest conflicte que tenen amb els mestres, haurien d'emetre senyals, com ara aquí a Arenys, aquest tipus de senyals, a dir, mira... Què necessiteu? Uh-huh. Dos mestres i mig més? Doncs vinga, va. No eliminarem les aules d'acollida. I aquests són els gestos que al final la ciutadania acaba d'entendre i diu, mira, hem vist que hi ha un esforç. Però mentre la situació estigui enrocada, és a dir, no hi hagi avenços ni en un cantó ni en l'altre, tot això acaba traslladant-se a la ciutadania com
2: Totalment.
0: És el cas.
2: I a part, Enric, és que hi ha una frase que a mi en una conferència la vam sentir i em va quedar molt, molt gravada, que és que de tots els recursos públics, nosaltres no en som els usuaris, som els titulars.
0: Sí.
2: I és algo que se n'obliden a cada minut. O sigui, la persona dels recursos públics simplement gestiona.
0: Sí.
2: Punto. O sea,
0: no és seu.
2: I gràcies per deixar-m'ho gestionar.
0: Sí, és que és així, és així. Molt bé.
1: Manu, doncs t'agraïm molt.
0: No, gràcies a vosaltres dues
1: perquè...
0: i seguim, eh? Seguim,
1: perfecte,
0: seguim el fil, perquè això no...
1: això no s'ha acabat,
0: no s'ha acabat. Jo sempre dic que aquí hem de mossegar i no deixar anar, perquè si no les coses se n'obliden. Gràcies a la Meritxell, gràcies a la Míriam, novament, seguim informant. I ara em permetreu que vagi a la plaça Lloberes, perquè el nostre company Xavi Salvanyà està en un dels darrers actes de la Festa Major, perquè ara està a punt de començar un vermut musical i la preparació d'una fideuà popular aquí a la plaça Lloberes. Gràcies a totes dues.
1: Moltes gràcies.
0: Xavi, bon dia.
3: Bon dia a tothom des d'aquí, des de la plaça Lloberes, on estem just a darrere els cuiners que estan aquí tallant el calamar i estan trinxant, doncs, tota una sèrie d'elements, doncs, per anar començant ja a posar fil a l'agulla en aquesta fideuà que, bueno, pinta bé, eh? D'entrada, però, abans de parlar d'això, deixa'm dir-te una cosa. Com que som en directe, t'haig de dir, doncs, que la cua que vol entrar al cabelló és intermitent. D'aquí aquí no n'hi ha, i tot un plegat, ara, en qüestió de minuts, s'ha format una cua, déu-n'hi-do, fins aquí a la plaça Lloberes, arriba la cua que, doncs, tira cap a Girona. Carai. Alguns volen entrar i els altres volen seguir, suposo. No crec que tots vulguin anar al cabelló, perquè al cabelló em sembla que han posat allò el cartell de completo.
0: Sí.
3: Doncs, i fins i tot, em sembla que donen tors per banyar-te.
0: Ah, sí?
3: Però bueno, ah. Sí, allò, hi han les màquines espenedores i tu has d'agafar el torn, perquè, clar, tanta gent al cabelló, no sé si et toca 10 centímetres per barba per d'aigua. Yeah. Però bueno, anem a lo nostre, que nosaltres sí, hem vingut sí. aquí a la... I tinc el Marc Navarro, que té molta feina i tampoc el vull entretenir gaire més. Marc, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia.
3: Marc, comencem pel començament, perquè els sucarrimats us heu fotut les piles. Ahir vau abans d'ahir vau muntar un correfoc i avui munteu, doncs, aquesta fideuà, aquest vermut i, a més, a la xiringada, que no hi ha molta gent, però els que hi ha s'ho estan passant pipa. Comencem pel correfoc. Quina valoració en feu?
4: Bueno, el correfoc l'heu de valorar els que l'heu vist des de fora. Nosaltres des de dins el vam veure bé. Érem 130 persones entre diables, diableses, gent tocant el tabal, que... Crec que és multitudinari per ser un correfoc a un poble com Arenys de Mar. I nosaltres ens ho vam passar molt bé. Si la gent s'ho va passar bé amb nosaltres, perfecte.
3: I els comentaris dels que van venir fora, que són ja colles més consolidades que la vostra, vosaltres esteu en fase d'anar començant, i que, escolta, a mi se us ha d'animar perquè, bueno, si més no, contribuïu a la festa. Aquests de fora, què us van dir?
4: Home,
3: eren de Terrassa?
4: Hi havia el bitxo, és la bèstia, era el bitxo de Terrassa. Llavors van venir els diables d'Argentona, que aquests tenen 35 anys de vida, llavors aquests, molta experiència. I els de Sant Adrià, que també tenen bastants anys. Llavors, clar, les colles velles sempre et troben errors, perquè tenen molta més experiència, però tothom va dir que s'ho va passar molt bé.
3: A més, l'espectacle final allà a la rotonda, allò va donar el peu, no?
4: Per nosaltres, sí. Ens van faltar algunes cosetes, però crec que va donar bastant el pego al final.
3: Animats a anar fent correfocs aquí?
4: Sí, nosaltres estem molt animats i ara falta que...
3: Els veïns col·laboren? Les recomanacions que vosaltres feu de que protegiu els vidres, protegiu les coses?
4: Sí, tant els veïns com els comerciants, com els bars, són superpropers, tothom està molt content de que passi. Sí que hi ha alguna porta que diuen que és històrica, llavors allà... Fins i tot els ajudem a tapar, i tothom està content. Ningú, com a mi, quan hem passat, que a més hem fet porta a porta tot el recorregut, els diables, parlant amb tots els veïns, ningú ens ha dit res molt negatiu.
3: Parlem d'avui. Ara hem vist el cor aigua.
4: Sí.
3: Veig que s'ho passen bé, la canalla. Bueno, i els grans encara més.
4: Clar, la idea del cor aigua era que vingués, igual que venen bèsties de foc, sí. Hi ha bèsties que també poden llançar aigua. Però el que havia de venir no ha pogut venir. I, bueno, aquest any estem provant. Si agrada, la idea és fer un correfoc amb aigua. Per tant, portar un parell de bèsties, que els diables a les nostres masses surtin aigua. I això, bueno, avui era la prova pilot, i si surt bé i a la gent li agrada, l'any que ve volem fer un recorregut més gran.
3: I el vermut i la fideuà que esteu preparant aquí, la gent us està responent?
4: Els actes nous costa que la gent aparegui. Aquest any és el segon any. Sí que hem vist que la gent ja ho coneixia una mica. Suposo que doblarem participació i suposo que arribarem a les 100 persones, que l'any passat ens vam quedar a la cinquantena, però al final, any rere any, això anirà creixent. No? Tots els actes, quan comencen, són petitets.
3: Ara tenim una paella no massa grossa. La idea és fins i tot de tenir aquesta gran paella que té l'Ajuntament guardada en els magatzems municipals, poder-la plantar aquí mig i fer una paella per 300-500 persones.
4: Home, l'objectiu és agafar la paella de l'Ajuntament, que són de 2.000 persones. Aquest és el nostre objectiu.
3: Marc, ànims i seguint la lluita i anar restablint aquestes coses, que tot ajuda que la Festa Major sigui més reeixida. Ja ho veieu. Doncs, si els que encara no teniu el tiquet i voleu venir a menjar fideus o veniu a fer el vermut aquí a la plaça Lloberes, i fins i tot encara, si teniu la xeringa o teniu alguna cosa per mullar, aquí n'hi ha uns que s'ho estan passant la mar de bé. He passat algunes fotos i ja veieu que
0: sí,
3: la canalla s'ho passa bé, eh?
0: Sí,
3: però clar, els grans van xops de dalt a baix, eh? Vull dir que s'ho estan passant bé i ja sabeu, el foc i l'aigua sempre crida gent.
0: I tant, i tant. Doncs gràcies, Xavi. Després parlem de la resta de Festa Major.
3: Mira,
0: digues, digues. Ja
3: t'han mullat. Ara la cua ja no n'hi ha. Ara ja tot passa ràpid.
0: Veus?
3: És tic-tac, tic-tac. Ara sí, ara no.
0: Bé. Molt bé. Vinga. Doncs gràcies, Xavi, per aquesta connexió. Ara parlem de la resta de la Festa Major. Carles Ubach, president del Club Nàutic d'Arenys de Mar, bon dia.
5: Bon dia i bon Sant Joan, bones festes.
0: Exacte.
5: I que tinguem un molt bon estiu.
0: Això mateix. Gràcies per venir, però és que, clar, t'hem demanat que vinguis perquè ens expliquis, perquè hi ha hagut novetats.
5: Cert.
0: El port de la Generalitat, atenent les inquietuds que hi havia davant del projecte de fer un martell, el famós martell, que tancava encara més la bocana del port, i que això, alguns com vosaltres, el Club Nàutic, veu aixecar la mà i va dir, alerta, perquè fer més estreta la bocana pot comportar un problema de seguretat, es veu que s'ho van mirar una mica millor, i us van reunir ara fa uns dies per explicar-vos que han refet una mica el projecte. Tu hi eres en aquesta reunió.
5: Sí, vaig ser, sí.
0: I t'has endut la nova documentació, entenc? O el
5: bueno,
0: que
5: sí,
0: van
5: no,
0: voler
5: no, sí, sí, ens la van deixar... A veure, després en parlem. Acaba, sí.
0: I llavors t'hem demanat que vinguis i que ens expliquis què t'ha semblat o què us sembla des del Club Nàutic aquestes modificacions que Ports vol fer d'aquest projecte. Començant perquè el projecte el vol fer.
5: Sí, sembla que sí.
0: Aquesta és la principal titular, que volen fer-lo.
5: Volen fer-lo, sí, sí.
0: Ara, volen ajustar-lo una mica perquè hi hagi la menys oposició. I aquí, com que vosaltres heu estat doncs, molt crítics, saber què t'ha semblat, què us ha semblat aquestes modificacions i si són acceptables.
5: Vinga. A veure, sí que és cert que des de... El problema, podríem dir, de base... I per la raó que ells tenen el convenciment, quan dic ells, disculpeu, són ports de la Generalitat, no? Tenen la seguretat que tenen tota la raó de fer-ho, és perquè hi ha un pla especial d'Arenys de Mar, del 2005-2013, amb el qual, doncs, efectivament, a la punta vella hi ha un martell, i ningú, en aquell moment, s'hi va oposar. Però quan nosaltres vam veure que això ho volien tirar endavant i quan ens van informar l'any 21 que volien fer això, llavors sí que jo vaig tenir consciència del que es anava a fer i la Junta i els socis i la gent de Mar Esport i més gent va dir, escolta, no, Arenys és un port refugi, és un port que quan hi ha mala mar, quan hi ha temporal, doncs ens pot acollir i ens acolleix. Insisteixo, és l'únic port refugi. No dic que no sigui port segur, que amb això a vegades la gent es confon. Un port refugi és un port que quan van maldades, que de tant en tant van maldades, de tant en tant hi ha accidents, de tant en tant hi ha morts, doncs el port d'Arenys és l'únic port entre Palamós i Barcelona que és refugi. D'acord? I per què és refugi? Doncs perquè està fet de tal manera que la Punta Vella va tan endintre, o anava tan endintre, que allà encara no trenquen les onades i, per tant, pots entrar a l'antipuerto, a l'avantport, que també se'l volen carregar, i aleshores, què passa? Doncs l'any 2005 fan aquest morrot, fan aquest martell, ningú els diu res, i això els creuen que tenen l'autoritat per fer el que vulguin i transformar el port refugi en un port industrial. I nosaltres diem, no, senyors, no pot ser. És dir, estic d'acord, senyor Manel Adal, estic d'acord, Margarita, estic d'acord, Ports de la Generalitat, estic d'acord, i estem d'acord que el pla especial hi havia aquest morrot, o hi havia un martell, però això no vol dir que això sigui bo per Arenys, sigui bo pel port d'Arenys, no? A partir d'aquí, nosaltres insistim en Ports, insistim amb comandància de Marina, insistim amb el síndic de Greugens, insistim amb diferents, anem inclús als laboratoris d'enginyeria, diuen, no, és que no té cap sentit ficar això, i menys perquè per lo que ho volen, perquè el seu projecte a l'any 21 es deien per evitar els vents del oest sud-oest.
0: El que ve del cementiri.
5: El que ve del cementiri, efectivament. Llavors, Caldoessa va igual dir, no, és que no té sentit que dieu això.
0: Que aquest és un vent...
5: inexistent, no té feig, és a dir, feig, quan diem feig en anglès, vol dir no té recorregut, i per tant, per molt que bufi un vent del cementiri, no té recorregut, i si tu el teu projecte ja dius que té, és per calmar les onades que venen del cementiri, doncs ho sentim moltíssim.
0: No,
5: doncs, què fan? Aleshores, amb tot això, se'ls demana, escolteu, per què no feu uns estudis? Abans de fer qualsevol cosa, fem uns estudis i feu-se la pregunta, és necessari el martell? Ho podem fer d'una altra manera? Vagi per endavant, ho torno a dir una altra vegada, ho vaig dir l'altre dia a la ràdio i li vaig dir amb els de Vara de 2000, com a club, com a Carles Ubà, com a gent d'Arenys, jo encantat, però més que encantat, d'ajudar que Vara de 2000 les coses li vagin bé, que tingui bones embarcacions, que doni molta feina i guanyi molts de diners, però sempre en tant no posi en problemes la seguretat del port d'Arenys a l'aspecte mediambiental i l'aspecte paisagístic, que si tenim un moment també en podem parlar.
0: Sí.
5: Aleshores, què passa? En lloc, ports, de fer uns estudis, el que fa un projecte executiu. Un projecte executiu, pels que no saben, volem dir, és dir, oiga, te encargo que me digas cómo tiene que ser el martillo. No si tienes que venir...
0: No si ha de bé o no.
5: No si ha de bé... Disculpeu, que he parlat en castellà.
0: Sí, no.
5: No, martell. Fes-lo. Fes el martell. Digue'm com has de fer el martell. Digue'm com fer el martell. I llavors fan una inversió, un gasto de 400.000 euros el juliol de l'any passat amb una enginyeria...
0: 400.000,
5: 400.000 euros, sí.
0: Déu-n'hi-do.
5: Sí. No m'equivoco, no? 400.000 euros amb una enginyeria que es diu Reventosa, i aquest senyor Reventós fa, doncs, diguéssim, de coordinador d'una sèrie d'informes a gent que farà els informes de com fer el martillo. Però no si es té de fer, no? Tenim que fer, no? Clar, llavors, aquí dius, bueno, doncs va, doncs anem a veure. I ara ens ho anaven a presentar. Abans de presentar-ho, si, per exemple, això ens ho comuniquen un dijous, del finals de juny, el mateix divendres enviem una carta a Ports i diem, escolta, doncs nosaltres serem, per part nostra, com a club, doncs serem com... Hi haurà gent de la Junta, hi haurà alguns socis, hi haurà treballadors, hi haurà enginyers, i serem com unes 20 persones, d'acord? Perquè volem soltar. Dos, és molt demanar que ho torneu a fer un cap de setmana i ho veniu a fer on te vulgueu, és a dir, al Club Nàutic d'Arenys, a l'Ateneu d'Arenys, a l'Ajuntament d'Arenys, perquè és un tema molt important perquè pugui venir més gent. Doncs, bueno, doncs la resposta va ser no, us enviem... envieu-nos la documentació, envieu-nos la documentació, perquè, tot i que sigui per sobre, ens doni una mica idea de saber de què anem a parlar, i sigui bé, i llavors no ens donen la documentació, ens diuen que allà hi ha és una audiència, deien audiència, Enrique, audiència. I ens van citar amb audiència, cap allà nosaltres, amb audiència i escoltant. I amb l'audiència, una presentació doncs, ben feta, amb una sèrie de punts, doncs,
0: què diu?
5: Antecedents, objectius i problemes a resoldre, condicionants, treballs i estudis preliminars, tot una cosa. Sí, és important que el punt 11, on te posa resposta a les preocupacions plantejades pels usuaris, no hi ha res, zero, no. No,
0: no la van respondre, aquesta.
5: No, aquesta no es va presentar, aquesta no.
0: Ja.
5: Els usuaris no.
0: Ja.
5: No tenen res clar. Llavors, què va? A la presentació, clar, aquell noi ho va fer molt bé, les pim-pim-pim, ho va explicant, però llavors jo me'n dono compte, ens en donem compte, perquè això em sembla la sensació que no fan cap estudi nou, és a dir, el que estan és reinterpretant les dades. On allà deien oest-sud-oest del cementiri, ara diuen sud. I on te diuen sud, ara doncs posen una foto, la mateixa que hi havia l'any 21.
0: Yeah.
5: La mateixa, que no afecta en absolut a la bocana, ja es veu que està tot verd, estic ensenyant a l'Enric.
0: Sí, sí.
5: Però, és a dir, agafen copien i peguen, agafen de l'any 21, de l'informe de l'any 21, que deia projecte de reforç del dic de Raser, no? Això és l'any 21, doncs aquestes mateixes dades... Les enganxen aquí mateix. Les dades de... tots aquests dissenys es basen en teoria de la teoria, t'explico. Hi ha una bolla fictícia vol dir que no és real. No és una bolla que pots tocar, no. Sí. És una bolla, un punt, que és la bolla CIMAR, la 211-51-38, que em la conec de memòria.
0: Que és un punt.
5: Un punt, que està sobre Mataró, més o menys, a uns 8 quilòmetres d'aquí. I allà, no és que allà hi hagi una bolla, no, és un punt on te diuen que passen coses. I quines coses diuen que passen? Doncs mira, diuen que passa un vent i que passen unes onades i que passen coses. Passen o no passen? Bueno, poden més o menys passar, però no podem assegurar que passin.
0: Perquè no està físicament.
5: Perquè no està físicament. Llavors, què fan? A partir d'aquest punt CIMAR, S-I-M-A-R, que està a 8 quilòmetres d'Arenys, és a dir, com si estigués més enllà, com a coll se creu, més o menys, eh? Sí. Doncs llavors fan un altre model. Diu, a veure, aquestes onades teòriques que tenim a 8 quilòmetres d'Arenys, anem-les a transportar a la bocana d'Arenys. I transporten, teòricament les transporten. Sí, sí, sí. Ah, molt bé, ja estan aquí. I una vegada estan aquí, ja ho veus,
0: fan una simulació.
5: I llavors, nosaltres els hi vam demanar, i jo crec que també els hem demanat sempre, escolta, fes una simulació d'una entrada d'una embarcació a vela, que ha quedat sense motor i a vela. I llavors ells fan una simulació i ens ho expliquen. Diu, sí, hem la simulació de maniobrabilitat, l'hem feta i hem agafat dues embarcacions tipus de 30 metres, un quillat, diguem, bueno, està bé, i també hem agafat una embarcació tipus de 30 metres de vela. I nosaltres diem, escolteu, em sembla que l'embarcació tipus... Jo aquesta no l'he vist...
0: L'Elcano, el Sebastián Elcano.
5: No l'hem vist mai, nosaltres, home, aquesta. Això no és una embarcació... No, serà que el dia demà pugui venir al Baró dels Mil, però a nosaltres no, per tant. I llavors...
0: Perquè aquí les embarcacions de vela són petites, no?
5: Sí, no,
0: de 9, aquí, 12...
5: 12, 12, jo diria que... Jo tinc la teoria que l'eslora de les embarcacions de... Les altres embarcacions és directament proporcional a la renta per càpita del país. Quan eren petits, doncs els senyors rics tenien unes embarcacions de 6, 8 metres, 10 metres, i a mesura, doncs jo diria que Arenys, si també tenim en compte Maresport i tal, estem sobre 10 metres, 10, sí que hi ha algunes de 12, sí, home, també n'hi ha algunes d'un estranger que pot un italià...
0: Sí, però vaja, són petites.
5: 12 metres, sí, no. I llavors, tornant amb això, doncs fan una simulació sobre aquesta bolla CIMAR que porta un vent simulat, amb unes ones simulades, i llavors simulen que hi ha un vent de 15 nusos. 15 nusos és el vent que fa ara. La gent està a la platja i s'està banyant perfectament. Llavors, clar, si tu tens que fer una simulació d'entrar una embarcació amb 15 nusos, que és un dia
0: és
5: estupendo,
0: fàcil, és fàcil,
5: és que provarà.
0: Ara, un dia de maldades, que dius tu...
5: Exacte, que t'obligués a anar... per aquí, que t'obligués a anar per aquí, que és on te trenquen les onades, llavors això no ho simulen, això no ho fan. I llavors, inclús va sortir una persona important dins la cofreria, que jo no dono el nom, i ell, aquell home, va dir, diu, escolteu, amb tot això que esteu fent, per què no heu posat una bolla o unes bolles reals aquí?
0: Clar.
5: Que servirien de dues coses. És a dir, una bolla real aquí, veuríem per un costat si allò del CIMAR que està...
0: Si realment aquestes onades i aquest mar...
5: Si allò que diem que arriba, arriba
0: allò que
5: arriba, arriba, i si no arriba, doncs ja ho podem anar ajustant, perquè el que veiem, és inclús amb la simulació, és que aquí no hi ha onades, aquí dintre no hi ha onades, però ells insisteixen que hi ha onades, clar, i es diu, no, és que el vent, ara ja no diuen oest o sud-oest, ara ja diuen sud,
0: sí,
5: eh?
0: Sí.
5: Sud, ara ja ho encamem. Quan el sud, perquè...
0: Ve de cara.
5: Per la gent d'Arenys, l'eix de la riera és el nord-sud,
0: sí.
5: I l'est és mirant cap a Canet. És a dir, les onades del sud...
0: Venen de cara.
5: Venen de cara.
0: No venen de biaix.
5: No venen de biaix. El que pot venir de biaix és el Garbí.
0: El Garbí.
5: Però què passa amb el Garbí? El Garbí és normalment un vent tèrmic. Sí que és veritat que de tant en tant hi ha el que en diem una garbinada, sí. Però la freqüència d'aquesta garbinada és tan petita, són de poques hores l'any. I la pregunta que ens fem és dir, escolteu, per unes poques hores l'any...
0: Hem de fer tot això.
5: No podem trobar alguna cosa. I quan ho proposàvem l'altre dia a la reunió, de dir, escolta, mirem què podem fer aquí dintre, perquè el Travel Fit doncs, del Baradó 2000... Doncs no ens deixen.
0: De tota manera, digues. Han modificat una mica el projecte.
5: Sí, sí.
0: Han obert aquest famós martell, l'han obert una mica, no? O sigui, l'han modificat. No és tan vertical.
5: Aquí mira, Enric, aquí...
0: Jo estem ensenyant a través del Facebook una recreació d'això, eh?
5: Ah, sí, molt bé, doncs sí. Bé, d'acord, aquest és aquest?
0: Sí.
5: El que no sé si aquí ja es veu... No. Aquí, veus, és aquest, i aquí hi ha uns barcos en punta.
0: Sí, en punta.
5: Que Capitania Marítima, amb una carta que hem llegit aquí, sí. Mariscotí. De Marcos en punta ni parlar, perquè tenen que tenir uns morts aquí al mig,
0: que
5: encara van més al mig del canal, i per tant, això ni parlar. Però ells, Marcos en punta, ja no els fan tan grans, ara ja els fan de, en lloc de 50, que potser era exagerat, de 40 i de 30, yeah. Però aquí, estan aquí. I el martell, en lloc de estar aquí com estava el pla especial...
0: De ser més perpendicular, l'han obert una mica.
5: L'han obert, l'han posat cap al final i l'han obert. Això va contra el pla especial. Tenen que mirar el pla especial.
0: Sí.
5: Diuen, bueno, ja ho ajustarem. Però nosaltres, doncs no. És a dir, realment tu estàs fent això. Tot això ens obliga...
0: A fer una maniobra més...
5: Més cap extrema. A la platja, més extrema. I llavors, inclús, amb aquest vent de força 4, que és un vent agradable de navegar, ja tens que anar molt al tanto, perquè et queda un marge de pocs metres, 4...
0: Al tanto d'on estim Barta contra la Punta Barta Nova.
5: Contra la Punta Nova o contra les embarcacions, d'acord? No pots fallar.
0: Per tant, dedueixo que no us ha agradat gens aquesta nova proposta.
5: A veure, jo ara parlo com Carles Ubach, president del Nàutic, però no parlo oficialment com Nàutic, perquè, amb el bon sentit de la paraula, nosaltres tenim que mirar això...
0: Clar.
5: Tenim que analitzar-ho i llavors nosaltres sí que respondrem a que... Sí. Hi ha una altra cosa que ens diu...
0: Però la sensació que m'estàs transmetent és que no.
5: Bueno, jo penso que hi ha una petita voluntat de fer canvis, però ells volen, i encara que...
0: ells volen fer el martell.
5: Ells volen posar embarcacions aquí. Ells volen transformar això en un port, és a dir, a l'antepuerto.
0: Sí, sí, sí.
5: I inclús quan nosaltres els diem, escolti, això és un port esportiu, i per tant, a l'antepuerto, dintre de la legislació, hi és una zona en què les embarcacions a vela tenen que poder entrar. Llavors, ells estan quedant en banda. Inclús ens han enviat una carta, que bueno, ja la contestarem dilluns, diu, no, escolta, és que vostès no poden entrar aquí a vela. Perdoni, és no. Això. Podem entrar, perquè no podem entrar a vela.
0: Perquè... Home, no es pot entrar a vela.
5: Ell diu, amb un canal, amb un canal. Barcelona,
0: sí.
5: Tarragona,
0: sí.
5: Hi ha un canal amb unes boies.
0: Sí.
5: Està clar que amb un canal amb unes boies...
0: No pots entrar a vela.
5: No pots entrar a motor. Tens que entrar a motor. Però amb un antepuerto, el port s'ha
0: explotit.
5: I això els hi hem dit. Però no ho entenc, és a dir, jo no sé. Un conegut nostre diu, és que no saben navegar, són un perill.
0: Yeah.
5: No en saben, no saben, són un perill. I aleshores, clar, doncs, bueno, nosaltres...

0: si això està presentat, no està presentat. Clar. Per exemple, allà hi havia gent, també hi havia gent de l'Ajuntament, va venir l'arquitecte municipal, que va fer moltes preguntes, i s'ho va apuntar al Miquel Canals, s'ho va apuntar, no? Aleshores, i en quant al tema de mediambiental, ja que estem a Arenys, el tema mediambiental se'l passen per sobre. Han fet un estudi ambiental de què passarà quan tinguin que dragar. Per fer això tindrien que dragar.
1: Treure la sorra del fons.
0: Sí, la sorra del fons. Tindrien que dragar la punta. I l'estudi ambiental és sobre la punta. Però no hi ha cap estudi ambiental sobre què passa amb un morrot. L'any passat, o fa dos anys, va haver-hi una tortuga d'aquestes que van posar uns ous.
1: Sí, aquí a la primera platja.
0: A la primera platja. Vam haver de tancar la base nàutica, vam tancar tot. Escolta, pel medi ambient, escolta, benvinguts, sí. I ara em volen fer creure, o ens volen fer creure, que un morrot, un martell aquí...
1: No passarà
0: res. No passa res.
1: Mira, hi ha un oient que ens diu, la Carme diu, a veure que jo ho entengui, és necessari fer aquesta obra? Qui ho ha demanat? No entenc res.
0: Sí, sí, el que es va demanar és, casualment, Carme, el projecte del Pla Especial, el projecte de ports del 2005, el firma l'actual directora de ports de la zona, Margarita
1: Díaz.
0: I allà hi ha, doncs...
1: Però això ho fa ports de motu proprio o hi ha algú que...
0: No, ports amb l'Ajuntament que hi havia en aquell moment fan això.
1: Acorden fer això.
0: I davant d'aquesta cosa del 2005, ningú, per la raó que sigui, no va dir res, per la raó que sigui. Mm-hmm. Però el fet que no es digui res per la raó
1: que
0: sigui...
1: No vol dir que estigués d'acord.
0: No vol dir que sigui bo. No sigui bo. I una cosa de fa 20 anys, doncs home, possible ens ho podríem
1: treballar. I la mateixa Carme diu, l'Ajuntament pot dir alguna cosa?
0: Sí, l'Ajuntament, quan jo vaig parlar, vam estar amb l'Estanis, i vam estar amb en Domènec Massuet, i vam estar amb el Miquel Canal. I perquè abans hi havíem també parlat amb la Soraya. Tot i que al principi l'alcaldia deia, oh, nosaltres podem fer molt poca cosa, dic, no, sí que podem fer. Quan a mi em presenten un pla especial determinat, que és aquest,
1: sí,
0: i me'l transformen en aquest, això és un canvi substancial amb el pla especial, no és un canvi de poc.
1: Sí, un fanal.
0: No és un fanal, és moure una multitud de tonelades i tal, i per tant és un canvi especial.
1: Per tant, l'Ajuntament sí que tindria...
0: I nosaltres hem dit al senyor alcalde, Estanis, nosaltres sí que voldríem presentar això al ple. Tindràs 3 minuts, els que tu vulguis, però sí que vull que l'Ajuntament d'Arenys sigui conscient...
1: Es pronunciï,
0: perquè una cosa, de teoria del CIMAR, onades de CIMAR, simulació amb vents que no... D'això se'n transforma una realitat que ja no es pot canviar, doncs home, doncs, abans de fer això... Doncs,
1: si fessin això... Ja per anar acabant, Carles, deixaria Arenys de ser un port refugi?
0: Segur. Sense cap mena de dubte.
1: A veure què diu Capitania Marítima.
0: Estem molt esperançats, jo tinc l'esperança... No, i sobretot, què diu Ports? I com podem ajudar a que per el 2000 les coses li vagin millor? Si aquest travel fit, veus que està cap aquí,
1: sí, sí,
0: el poguessin canviar. Ah, no, aquest ja està bé.
1: Sí.
0: És que l'han posat... Ara està al revés.
1: Sí.
0: És que ara, veus, ara el tenen així. I aquí sí que els hi pot molestar molt poques hores a l'any, una miqueta, però si el poguessin ficar així...
1: Ja estaria.
0: Ja.
1: Carles Ubach, com sempre, moltes gràcies per haver-nos explicat. I seguim el fil. També els he dit això als pares i mares de l'AFA, de l'Institut Tres Turons, que també tenen un altre problema.
0: Ja, he parlat amb la senyora aquella.
1: És a dir, que anem seguint el fil, no el deixem, perquè el port d'Arenys és nostre, també.
0: També és nostre.
1: No és de Ports de la Generalitat.
0: No és, això és l'altra cosa, que és molt important, Enric.
1: És nostre.
0: Exactament, Ports de la Generalitat, Tens un territori, tens que millorar. I en dins dels teus objectius, el punt K diu que et preocuparàs perquè aquest port sigui millor medioambientalment, paisatgísticament i amb seguretat. D'acord?
1: Doncs...
0: Aleshores, ara nosaltres, internament, estudiarem això, farem una petita assemblea informativa als socis. Ens encantaria que pogués venir gent de Ports de la Generalitat que escoltessin els navegants. Perquè els que saben navegar, els que cruzen el Mediterrani, els que cruzen l'Atlàntic, són la gent que va a vela, són la gent que s'han navegat.
1: I són la gent que té criteri sobre aquest tema.
0: Sí, senyor.
1: Carles, moltes gràcies.

0: Gràcies.
1: A vosaltres, i de veritat, però molt i molt i molt agraït, i no em molesta dedicar-hi hores, que jo crec que és que per la millora no només del Port d'Arenys, sinó del territori i de tot Catalunya i de tots els navegants. I que per molts anys ens ho puguem anar dient.
0: Gràcies, Carles.
1: A vosaltres, per favor, gràcies.
0: Adéu.
2: Ràdio Arenys, la primera en informació.
3: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
4: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
3: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
6: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
5: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
6: Dilluns, dia de descans.
5: Telèfon 93 792 35 46.
6: Restaurant Casa del Mar, el gust del mar a taula.
7: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
8: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
7: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
8: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
7: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
8: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
7: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
8: Info i reserves al 93 131 1100.
7: Visiteu www.elportinyol.com.
9: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
3: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
9: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
3: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
10: Punta i Taló, la teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
3: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
10: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
11: Si voleu participar a l'espai de la Tribuna Política, ho podeu fer trucant al 93 795 79 12. Aquí podreu traslladar les vostres preguntes i comentaris en directe o, si ho preferiu, també ens podeu fer arribar un WhatsApp al mateix número 93 795 79 12.

0: 12 minuts i serà la una. Anem a la tribuna política. Avui és el torn de Junts per Arenys i és aquí doncs una bona representació d'aquest grup, començant pel l'alcalde, Estanis Forç, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En Pau Moret, bon dia. Xavi Navarro, bon dia. Cristina López, bon dia. I Soraya Real, bon dia. I bona festa major, no?
2: Igualment. Estem
1: a les escorrialles. I sol, perquè si no morirem.
0: El veig cansat, alcalde.
1: Estic molt cansat, sí.
0: El vaig veure ahir ballant.
1: I això que li tinc a dir, que tenia la regidora Marta Serrano, que és que està dormint, evidentment, perquè cada dia, per allà 6:45 del matí, ens diu, ja ho hem recollit tot. I tots a partir... Bueno, hi ha algú que encara li contesta.
0: Sí.
3: Perquè no m'import.
1: El Moret, perquè també és els que ha ajudat a recollir.
0: Clar, molt bé.
4: Però els que s'aixecaria.
3: Jo, perquè dormo poc.
1: Bueno, jo m'he anat a caminar cada dia després, eh? També ho tinc que dir.
0: Sabria que se'n lleva molt d'hora, com en Pere Guardiola. Ai, en Pep Guardiola.
1: Home, jo tinc la sensació que la gent està molt contenta. Com sempre, són festes majors que... Una, el tema de barraques, aquest any amb Doctor Prat, la gent... Vam ser 5.000 persones... Són moltes persones, 5.000 persones. Fins i tot vam estar parlant de fer bé els catarres ara d'aquí un mes quan venen, però jo crec que amb els catarres a l'agost tindrem més gent i allà no hi cabíem més a la gent que hi érem. Per tant, ho seguirem fent a la Riera. I després sí que rebem moltes felicitacions.
0: Els catarres seran a la Riera.
1: A la Riera, sí. El que passa és que les barres les posarem davant... O sigui, ja tancarem, diguéssim, des del pàrquing de dalt del Calissai. Les barres seran a la zona on hi ha davant del xifrer i quedarà els lavabos també cap a baix i seria des d'on hi ha el cruce que vas a la notaria fins a dalt de tot, tot allò serà baix i els laterals també, perquè si no creiem que no hi cabrem.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, està content, alcalde.
1: Estic content. Els focs, la gent me felicita molt.
0: Li he de dir,
1: venga,
0: que jo sempre he fet crítica amb això, que aquest any, molt bé.
1: Sí.
4: I l'atraca final, molt bé.
0: Els focs després de l'atraca, extraordinaris.
4: Sí.
0: Jo crec que dels millors de la història, ja li dic ara.
4: Però van faltar els tres.
0: Bueno, sí, clar, sempre hi ha d'haver el fallo, eh? Però...
1: Que tenim l'oposició.
3: Cinc
1: setmanes seguides l'oposició vomitant aquí totes les desgràcies d'aquest món que veuen...
0: No, però el Fox després de la traca, molt bé. Van faltar els tres de final, però vaja, no passa res. I els Fox de Sant Zenon també molt bé. Jo, que soc, ja em coneix, soc tiquismiquis, vaig posar el cronòmetre. És més... El dia dels focs de Canet, que sempre després de la bota vaig a veure'ls, també vaig posar el cronòmetre i vaig dir, Tate, que no ens guanyin aquests de Canet. I a Canet van durar 10 minuts 50 segons, és a dir, encara no 11 minuts, i els d'Arenys van durar 15 minuts 53 segons.
1: Oh! Mai, són moltes palmeres, eh?
0: Això és molta pasta, alcalde.
1: Molta pasta.
0: Però ben gastades.
1: Ben gastades, jo crec que els focs... Marquen durant un temps, hi ha coses que... I marca els focs. Tu pots fer... És com quan vas a dinar en un bon restaurant i els postres és pinya amb almíver. No? Doncs ja pots haver menjat bé, que la pinya amb almíver t'ho trenca tot. Doncs sí, aquí, però... uns bons focs, doncs són... I tampoc és que gastessin gaires més diners, eh? Jo li puc dir que potser entre els focs el dia abans i els mateixos focs van ser 2.500-3.000 euros. IVA inclòs, vull dir...
0: Més
1: que els altres anys, eh?
0: Bueno, tampoc és una...
1: No, la veritat és que no, i condeixen aquests 3.000 euros, eh?
0: I tant. I també suposo que la companyia de pirotècnia, perquè aquesta...
1: I era catalana, que feia temps que no venia, la Igual feia temps que no venia, i això sí que ja sabeu que com que són contractes doncs, que has de posar negociat entre tres, jo crec que el tècnic de cultura... Doncs va fent roda i li diu, els presentes aquest any, els tindràs d'aquí 2 anys, o aquestes coses, eh? I per tant, estic content, perquè la Igual havia vingut durant molts anys i feia molt de temps que no venia.
0: El Miquel del Roig és un èxit assegurat, tot i que jo aquest any l'he vist com ja...
1: Ai, ai, ai. Granadet.
0: No, sí. Ai, ai, ai, com si...
1: Jo vaig arribar que ja havia acabat. Jo vaig
0: arribar... Tant de bo que no, eh?
1: Dir-ho.
0: Tant de bo que no, 75 anys té l'home... I els 40 principals brutals. Ahir els mongrins van punxar una mica de públic, no?
1: Al vespre.
0: Sí.
1: Al vespre hi havia... No hi ha hagut aquell lleno.
0: Tot i ser dissabte a la nit, que dius, bueno, dissabte a la nit...
1: I el divendres va ser molta més pujada.
0: Exacte.
1: Els concerts molt bé, a tope, i els balls menys gent. S'entén el dia de les... El divendres, perquè la gent anava al Doctor Prat. Jo, que sóc un fan d'aquestes orquestes, me'n vaig anar al Doctor Prat, però sí que ahir, doncs, hi havia poca gent.
0: La gent que ens escolti no és que estigui malalt i hagi anat al Doctor Prat de la farmàcia, sinó que és un grup de música. Sí, permeti'm la broma.
1: Sí, sí, sí.
0: I per posar algun element crític...
1: Ja el sabem, és el de cada any.
0: Sí, quin?
1: No li diré ara.
0: Sí, dos elements crítics. Tinc algunes preguntes d'aquest. Un és el tema de la gent que ens ve, o sigui, hem de tancar la riera, això és obvi, no?, perquè moltes coses fan al riera, però la gent que ve de fora, o la gent que ve d'Arenys però que viu a urbanitzacions, etc., i ha de baixar en cotxe, no hi ha aparcament de cotxe. I s'evidencia molt més en aquests actes. La setmana passada, amb la Milla Urbana, justament, va estar tancada la riera des de les 6 del matí fins a les 12 de la nit, posava el rètol, i la gent deia, home, però si això és un acte que es fa a la tarda, no? I per què està allà des de les 6 del matí? A vostè li fa reflexionar això de que hauríem d'habilitar un espai gran? Jo alguna vegada he dit, a sota de l'autopista, pujant a mà dreta, que hi ha cotxes que aparquen allà a Vallvidrera, baixant a mà dreta, que hi ha tota una gran esplanada sota l'autopista, i hi cabrien 200 cotxes, ben ordenats i tal. No sé... I està rumiant amb això.
1: En tot cas, cal dir que la Riera d'Arenys, nosaltres tenim una vila que és un centre molt neuràlgic i, per tant, no tenim carrers doncs, com Calella, que estàs al carrer Església, al carrer Jovar, aquí tens la Riera. I, per tant, nosaltres volem que la nostra... Ja sap que hi ha molts partits polítics que volen tancar la Riera.
0: Sí, sí.
1: I volen que sigui peatonal. I que, pràcticament, nosaltres en aquest mandat hem posat 50 aparcaments més a la part de baix. És veritat que els aparcaments, des del Calissai cap amunt, pràcticament no s'han tancat cap dia, eh? O sigui, el que nosaltres fem és, des del Calissai cap a baix, a partir de les dues, demanem, perquè com que la gent no respecta, la gent no respecta res, eh? Tu poses una senyal que les dues s'ha de treure i no ho treuen. Si nosaltres ens refiéssim de que la gent ho traguéssim, ho podries treure doncs abans. Per tant, necessites un temps molt prudencial perquè la gent no treu els cotxes ni treu aquestes coses. I per tant, quan hi ha aquestes activitats, sempre passa els dos dies de Sant Zenon, dos dies de Sant Roc, Carnestolta i després Reis. Són els 6 dies que la Riera està allà més i sempre tenim crítica. Hem de fer aquest balanç entre fer totes aquestes activitats i no fer-les. Perquè el dispositiu és molt important també, que hem de fer servir, perquè hem de tenir molta policia, perquè clar, tenim tants carrers que poden accedir que has de posar excepcions. Els veïns del carrer Andreu Guri han de tenir que sortir i sortir per la Riera, els veïns del carrer Margarites, no sé què, però és veritat que hi ha una incomoditat per la gent que ve de fora i que el pàrquing d'aquí va estar ple quasi tota l'estona.
0: No, aquí... Ahir hi havia una cua per entrar tremenda.
1: I en canvi, després vaig veure que a les 10, quan vaig pujar a 10 i mig, estava verd, però quan vaig baixar a les 11 i pico o a les 12, tornava a estar ple. Per tant, hi ha una capacitat... Ens manca l'aparcament aquest.
0: Bé, i l'altre és el Correbars. Que, bueno, èxit... No sé si està a punt de morir d'èxit. Ja, no sé què li dic, perquè hi havia moltíssima gent... O sigui, va ser un èxit aclaparador, molta gent també de fora, malgrat que es van vendre, crec que són 300 o 400...
1: 500.
0: 500 tiquets, hi havia molta més gent, que espontàniament s'hi doncs, va afegir, i ja des de ben d'hora al matí tinc crítiques de gent que se li han pixat directament al portal de casa, que li han vomitat, el David diu, fent brometes trucant als timbres de la meva mare de 78 anys... en fi, que tot això.
1: O sigui, jo com a polític, si vol, li puc parlar només de les coses bones, li puc parlar només de les coses dolentes.
0: No, parlem de tot.
1: De tot. A veure, una, és una festa que els joves d'Arenys se la veuen molt seva, que qualsevol govern que els digués això no pot ser perquè estem parlant d'alcohol i no sé què, hi hauria una revolució. que s'ha fet un canvi a millor en el sentit que s'ha garantit que només hi hagin 500 persones, però que vinguin més gent de fora i s'apuntin al carro amb begudes de fora, això costa de poder-ho controlar. El tema d'urinaris, han dit, és que han de posar policlínics. N'hi havia per tot el poble de policlínics, n'hi havia molts, fins i tot van rebre des de primera hora queixes de veïnes que els hi posaven a prop de les finestres a casa seva, al carrer Antoni Torrent, aquí, que la regidora va ser més ràpida que jo, i en seguida jo quan vaig veure el WhatsApp, doncs ja estava, i l'èxit és tan gran que fer-los passar per carrers estrets fa que automàticament queden col·lapsats, i aquell itinerari que tu tens controlat en policlínic desapareix, i tothom és com una esbandida que passa on te volen. A nosaltres ens agrada molt veure el Sant Fermín, és allò, el xupinazo de Sant Fermín i tot allò. Suposo, sí, però dic que suposo deus veure que després la neteja, tot el que deu passar, que no ens agrada. Que hi ha veïns als carrers, doncs, que passen, i sobretot, al principi encara, quan surten del Calissai, surten pixats del Calissai, és la primera cervesa.
0: Ahir van començar a les 8, que és el que dona l'etiquet.
1: I és els carrers finals, doncs, el grau d'incivisme fa que pixis a portar els que no toca. I això que la brigada, la Soraya, van posar unes persones que van acabar, em sembla, que a quarts d'una de la nit encara estaven netejant. I avui a les 7 del matí hem vingut més brigades a netejar. O sigui, estem netejant tot el que podem i el que fem, però...
0: És una idea, però no sé si és bona o no, eh? Aquest, acompanyant aquesta massa de gent, que no sé quants podien ser ahir, eh? Mil.
2: Mil
0: persones podien bé. Acompanyat d'agents cívics que estiguin una mica pendents d'aquestes coses. I, escolta, si algú s'atansa a un portal, ja el veus d'hora lluny i dius, escolta, tu aquí no ho facis, vés al policlínic. O si algú ja va una mica més marejat del compte. Doncs...
1: O que el Calissai, en comptes de baixar, pugem per el carrer Santa Clara, pugem pel parc de Lourdes, pugem per la pujada del pavelló i acabem al Real del Sapí. I que no molestin els veïns. Mm. I que acabem allà al Cargol, a la plaça del Cargol, que es pot celebrar igual. Si tu vols fer un correbars, l'itinerari no és l'important. L'important és la patxanga, córrer i veure les cervesetes que vol veure el jove.
5: El que sí que vam fer, ja ho ha dit l'alcalde, però vull remarcar, i a més des d'aquí aprofito per donar les gràcies a la brigada, perquè aquests dies estan treballant molt, tots estem de festa major i ja estan treballant. Nosaltres vam fer que una brigada, una part de la brigada, seguís el circuit del Correbars. Això vol dir que sortien del Calissai, i el Calissai quedava net, baixaven cap a, no sé, cap al carrer que toqués, el carrer quedava net, el darrer ja va ser el de l'Ajuntament, però vam anar netejant, recollint tot el que hi havia al terra, perquè tot i haver-hi papereres i tot això, les terres, doncs, ja us podeu imaginar com queden, i a les 12, a dos quarts d'una de la matinada estava tot net. El que passa és que també és veritat que després estem a festa major i ha seguit a vent i gent, eh?
0: Envien un missatge dient que... que van, gent que va anar-hi, que troben que hi havia pocs vàters.
5: Això cada any diu el mateix, i la Marta de Serrano es va dir que aquest any els havien doblat, sí, directament. Eh? I cada any tothom... Però mira, jo hi sortia de casa a 9:45, i hi havia dos nois ben joves pixant a la porta de casa meva. I el policlínic estava 4 o 5 davant de l'Ajuntament. I els hi vaig dir, dic, escolta, és que teniu el lavabo a 10 metres. Però...
2: Hi havia participants de del propi Correbars que cridaven l'atenció a gent que no anava a fer les necessitats on tocava, no? Però aquí el problema sí que n'hi havia molts de policlins per tot arreu, però a vegades costava arribar-hi fins allà, de la massificació que hi havia. Però quan tu arribaves allà, en principi hi havia lloc per fer-lo servir. Bueno, amb tanta gent, és que el que comentaves dels agents cívics, hi havia tanta gent que la gent es dispersava. Sí. Era impossible portar tot el volum de gent.
0: Tot el ramat.
2: Exacte, tot el ramat, no? I bueno, perquè després cadascú es busca la vida, no? Però escolta'm, doncs mira, vaig allà a fer-me un cafè i aprofito per anar al lavabo. Bueno, al final s'ha d'intentar controlar i és el que...
0: No, el que està clar...
2: Ja s'han fet modificacions, eh, anteriors.
0: No es pot controlar per la venda d'etiquets, això està claríssim. Tu vens 500, però sabràs que n'hi haurà més. I que la gent es portava fins i tot beguda a la motxilla, amb el bolso... En fi, que això també té l'altra mirada, la cara A, eh? La cara que és un èxit. que
2: és un èxit, és una festa d'aigua brutal.
0: Que és una festa, perquè... i, efectivament, i que la gent sí. ja m'ha dit que l'any que ve anirà armada, ben armada, sí, sí, amb pistoles d'aigua.
1: Jo em vaig enfadar, perquè un moment, a mi em van ruixar al principi, bueno, però jo vaig, per un moment vaig arreglar-me per sortir, no sé què, i jo riu, pumba, i a la meva cara, a un metro, em tiren tot un ruixat d'aigua a les ulleres i a la cara. Dius, això és una falta de respecte quan tu veus que jo no, vinc, no participo de la teva festa. Perquè, a més, era un noi que ja marxava cap a casa i em troba davant de casa, em veu amb l'americana, pumba, i m'ha tirat tot d'aigua. Hi havia molta gent que semblaven allò, amb pistoles d'aigua, i molt grosses, eh?
0: Cues de més de 40 minuts per pixar.
2: Bueno, en algun punt, segurament. Això t'ho trobes a tot arreu, a barraques, al concert... I...
0: Bé, en qualsevol cas, èxit de la Festa Major.
1: Èxit de la Festa Major, a més, i èxit gràcies a totes les entitats que participen. Avui, en aquests moments, deuen estar els Diables.
0: Sí, doncs, hem anat allà, i ho hem connectat.
1: Fent amb un corraigua, amb el Fideuà, va haver-hi la trobada de... de, doncs, que també van fer, que van venir quatre, en total van ser quatre colles, i penseu que ja des del dissabte de la setmana passada, que si el Coral l'Aixa, que si el Coral l'Esperança, que si els Geganters, que si les Pubilles, que si el Patronat de Sant Roc, que si els de l'Ateneu amb les Sardanes, és que és una barbaritat, tu, que ja, tu ja pots fer fent coses, però si la gent no estigués fent-se responsable de tot arreu, tampoc podries fer-ho.
0: Parlant de neteja i la brigada, m'ha arribat, però no sé si és cert, i ara desmuntem la informació de Ràdio Macuto, que hi han 12 persones de la brigada de baixa. Això és correcte?
5: No, 12 no. Em sembla que hi ha 8 o 9.
1: No, eren 11.
0: Ah, eren 11.
1: Eren 11, però en els últims...
5: Ara hi ha 8 o 9.
1: Quants n'hem col·locat? Quants n'hi ha ara? Perquè
6: n'hi ha aquestes... 5.
1: Ara n'hi ha 5.
6: Ara n'hi ha 5 de baixa.
1: Però n'hi ha 5 de baixa perquè algú s'ha donat d'alta, però és que hem reactivat...
0: La borsa.
1: Sí.
0: La borsa de suplències.
1: Sí. Fins i tot hem acabat les borses de suplències. Hem tingut que anar a una altra borsa de no sé qui teníem per poder-ho fer. En aquests moments n'hi ha 5.
0: I d'un total de 30 són?
1: 30, no.
5: 34 o 36?
6: Els de la brigada. Sí. Arribem a 40, eh?
0: 40.
5: Crec són 40, que no.
1: Ja. La policia som 39, amb aquest últim agent que vam agafar. Ara, a partir d'ara, a partir de... Jo diria que la brigada, a partir d'aquest mes... I l'1 d'agost, amb la policia, veurem un canvi important. Una, perquè a la policia tenim 4 agents que estan des de l'1 de gener a l'acadèmia, que això feia molts anys que no ho portaven, perquè, clar, això vol dir que durant 8 mesos els aranyencs i aranyenques estem pagant la formació perquè puguin dur pistola, perquè al final la gent es retira i els joves encara no han fet la formació. I hem estat... doncs, jo ho dic, des de començaments d'any, sense 4 agents de policia que l'1 d'agost se'ns incorporen. 4 de joves. 2, que ara les substitucions que van fer de les jubilacions al desembre i gener, ara les incorporarem. O sigui, a partir de l'1 d'agost veurem 6 agents més al carrer. I això vol dir que això anirem bé. I després jo, ara tenim un pla d'ocupació que ens començarà aviat de la brigada, un altre pla d'ocupació, i estem fent unes gestions amb Acciona, perquè ja sap que vam, amb el pressupost d'aquest any 2026, la Soraya ens va demanar, doncs, dotar la regidoria, perquè pot tenir persona humana, però hem de tenir... Ja sap que tenim una baldejadora, que és el que treu l'aigua, que en el seu moment es va comprar elèctrica, que està molt bé, però només dura 2 hores, i necessita 16 hores per carregar-se. Per tant, així ens anem... Ja n'hem comprat una, la vam comprar pel pressupost 2026, i ara tenen temps fins al 29 d'aquest mes, són els 3 mesos que tenen per servir-la.
0: I la baldejadora és de gasolina.
1: És de, sí, sí.
5: La que hem comprat,
1: la que hem comprat ara, i per tant, serà matí tarda. I fins i tot nosaltres estem en negociacions per tenir 2 persones, a part dels que tenim la brigada, només per portar aquesta baldejadora tot el matí i que es dediquin a això, i a treure flors i a treure plantes, perquè la pluja d'aquest estiu, d'aquesta primavera, amb la calor insuportable d'aquest estiu, fa que la regidoria estem podant i traient. Hi ha llocs que et poden dir, no heu passat segons a quina urbanització des de fa temps. Sí, però llocs on es passa, i ho sap la regidora, al cap de 3 setmanes tornen a créixer les herbes. Necessitem 2 persones baldejant. Aquesta setmana hem baldejat. A més, doncs el dia 8, el dia 9 i avui, o el dia 9, a l'11,
5: cada dia
1: estem baldejant. La Riera l'hem baldejada ja 3 cops aquesta setmana, per la quantitat de gent que tenim. I tot i així, si tu no veus a la gent passar, et dona la sensació que no ha passat ningú. Avui ens han dit, hem baldejat a les 8 del matí davant de la plaça de l'Ajuntament. I la regidora i jo hem dit, impossible.
5: Quan?
1: quan?
5: A quina hora?
1: I he vist les fotos, sí, sí. I tot el recorregut d'avui dels gegants, la plaça, i m'agradaria el mirador del cementiri, que s'està convertint en un lloc de trobada, doncs estava horrorós, hem netejat tot això, i tota la baixada de la Pietat, tot el que li saia aquest... I tinc les fotos, dic, això ho heu fet avui? Sí, de 7 a 10 del dematí.
0: Molt bé. Més coses, perquè estem parlant cada diumenge del romanent, sí. D'aquests famosos 1,7 milions d'euros o més, si es poguessin gastar abans del 31 de desembre.
1: Sí.
0: L'oposició, cadascú que ha passat per aquí, fa la carta als Reis i demanen. La setmana passada el PP va demanar coses d'habitatge, l'Esquerra Republicana també va fer la seva llista. Aquestes peticions que fa l'oposició, les atendreu si són factibles o no?
1: Si vol parlar una mica la regió, però a veure, quan diem que són coses que s'han d'aprovar abans de finals d'any...
0: Ja s'han d'estar acabades.
1: S'han d'estar acabades i pagades a finals d'any. De parlar d'habitatge és quedar molt bé davant la ciutadania, però no sé quin habitatge poden fer. Perquè no es pot. La CUP, per exemple, ha demanat unes gàbies d'uns caiacs, no sé què, això ja tenim un pressupost. Més carpes per les entitats, en tenim moltes, però es poden comprar. Però parlar de segons quines coses no pot ser-hi. Nosaltres vam ser molt ràpids perquè, escolta, jo vull que la gent cregui, quan això del... Nosaltres des del 2024 hem estat sense romanents. Això vol dir que hi hem tingut per fer el dia a dia i una mica d'inversió, calculant que teníem les clarisses com les teníem. És com si algú té una pensió de 1.000 euros al mes i té un pis llogat, i amb aquell pis llogat fa els seus extres, i durant 2 anys no ha cobrat del seu llogater. Això és el que ens ha passat a nosaltres, perquè la gent entengui que no hem pogut. Però els meus regidors i regidores han fet la feina de tenir tots els pressupostos a punt per quan el senyor Sánchez ens ho ha dit, bumba, ho hem tirat tot endavant. Per això hem fet tantes i tantes coses, i ara començarem que si el carrer Bonaire, que si el carrer Sant Ramon, que si el carrer Sant Pere, que si asfaltarem ara 3 o 4 carrers, que si comprem una ple de coses per millorar el tema de la selectiva, un camion més, tot això que hem fet és per la feina. Però són coses que la regidoria necessitava i que han d'entendre l'oposició, que hi ha temes de regidoria que és que no hi havia ni s'ha de fer això. Ara, les propostes importants que ens facin i que siguin dins del marc, les farem. Molts ja parlen de temes d'educació. Nosaltres ara hem posat 8 aires acondicionats a les escoles bressol. No hi ha cap partit polític que no estigués d'acord que amb aquestes temperatures, perquè recordem que ens pensem, estem de vacances, però les escoles bressol tanquen el 20 i llargs. Per tant, aquests moments, els infants que tenen fins a 3 anys, els tenim. I a data d'avui, dels 8 aires acondicionats, n'hi han posats 4 segurs, 2 a cada escola, 2 Maricel i 2 als colors, i falten els altres 2. Però que amb les propostes de romanents que tenim han d'incloure moltes més coses, sobretot doncs, d'educació, que hi ha partits que ja ens parlen d'això. No sé si la Cristina té el detall del que ens han passat els partits, que siguin coses que puguin ser factibles.
0: Per exemple, Esquerra Republicana va plantejar que s'arregli el lavabo de dins del mercat. Que hi hagi un lavabo només per...
1: O era Arenys en Comú.
0: O Arenys en Comú.
1: No, era Arenys en Comú, sí? Perquè això ho demana fa temps.
0: D'acord, sí. Doncs Arenys en Comú.
1: Que sí? Jo crec, eh?
0: Sí, no, segurament té raó. Parlo
1: Esquerra?
0: De memòria.
1: No sé, o potser els dos, eh?
0: Segurament és Arenys en Comú.
6: No puc dir ni si és un o l'altre, perquè són dos partits que no ens han passat encara la llista de propostes. Llavors no puc dir si seria... Però sí que és cert que a mi em sona que Arenys en Comú era dels que solia fer aquesta petició.
0: Sí.
6: Llavors, bueno, és valorar-ho també. És a dir, jo d'entrada ets a dir que és la primera notícia que tinc que sigui una proposta d'un dels partits de l'oposició. Però bueno, d'altres...
1: Jo perquè ho he sentit,
5: perquè
1: ho diuen a la ràdio. Fan
5: fet
1: públic, però no
5: els
1: fa...
5: Els documents no els han passat.
6: Sí, però com no passen la llista, és a dir, així com per exemple doncs, la CUP, el PSC, vull dir, els altres partits, vull dir, ens ho han passat, vull dir, el PP va ser dels primers que van passar-nos les propostes, els altres estem esperant. Sí que és cert que també d'Esquerra he sentit que parlaven de fer inversions al mercat, però clar, inversions al mercat, això no és viable poder-ho acabar aquest any 2026, amb la qual bueno, esperem a veure si ens poden passar algun llistat de propostes que siguin més factibles, és a dir, execucions d'obres que siguin més ràpides.
0: Tenen raó. Ho va dir Arenys en Comú a la seva participació aquí al programa. Diu, portem 2 anys demanant la reforma de lavabo al mercat pels treballadors. Un lavabo pels treballadors.
1: En tot cas, dir-li amb el tema del mercat, nosaltres, aquest ajuntament, el tema del PUOS, i el tema d'aquest any, els diners que ens donen dels PGIs a la Diputació, que sumen doncs, en total 2.200.000 euros, els tenim destinats al mercat. Que fa poc hem rebut doncs, ja el projecte d'alternatives del mercat, que això ens ho feia el Mercats de Barcelona, que es veu que és perceptiu i que no s'havia fet mai. I el tenim. Aquest mes, quan arribi l'arquitecte de vacances, ens farà una reunió al govern per un tema d'usos al mercat, un tema de reunió amb tots els grups de l'oposició i després un tema amb això. O sigui que això és un tema que va pensant. El dia de Sant Zenon, aquest arquitecte que estava de vacances i jo vam tenir que estar treballant a l'Ajuntament perquè era l'últim dia de presentar unes subvencions que van entrar, perquè les subvencions de la Generalitat ara les presenten i duren una setmana. Hem presentat una altra cosa, 300.000 euros pel mercat. O sigui, una obra. L'obra del mercat que val 2.500.000 euros, si ens accepten aquesta subvenció, que crec que ens acceptaran, tindríem ja dos milions als 2.500.000 que costa.
0: I quan la podríem fer, doncs?
1: Jo crec que l'any que ve podem anar a les eleccions amb el projecte ja per presentar en el plec de clàusules perquè algú es quedi el projecte.
0: Parlem de la recollida de la brossa, alcalde.
1: Vinga.
0: Perquè hem vist, bueno, hem escoltat en el darrer ple que han decidit comprar un camió de més de 300.000 euros i també Ràdio Macuto està dient que ara faran un ple properament aquest mes de juliol on també ampliaran la dotació econòmica de la recollida de la brossa, és correcte?
1: Sí.
0: I per què?
1: Sí, sí. Tot i que no sabem si un ple. Una, el plec de clàusules que nosaltres ens vam presentar, quan nosaltres vam arribar a aquest govern, les empreses volien marxar, perquè, com sempre, en aquest ajuntament no dotàvem suficientment els diners. Ja vam fer una dotació.
0: Ens quedàvem curts.
1: Ens quedàvem curts i volem molts serveis, la ciutadania vol molts serveis, els regidors i regidores, però un preu que no toca, com tots. Volem anar a menjar un menú de 20 euros i volem que ens entri totes les begudes, un bon postre, i si pot ser un bon llamanto, no? Doncs hi ha coses que no entren. Aquest ajuntament vam fer un projecte realista, depèn del que ens van assessorar, i es va decidir, per exemple, en aquest plec, doncs, que la recollida selectiva tindríem recollida de bosses mal deixades 3 dies de la setmana. I des del primer moment vam dir, bueno, comencem el primer pes, que siguin els 6 dies. Jo crec que avui en dia la gent està tan acostumada ja a que cada dia li traiem la brossa mal deixada, sí, que ara això té un preu, i aquest preu l'hem d'incorporar ara. Nosaltres vam decidir en un principi que les urbanitzacions serien de dia.
0: Es recolliria la brossa de dia.
1: Després de les reunions al Calissai, els veïns van rebutjar aquesta opció. El preu d'operari de nit és més car. Això té una diferència. Nosaltres vam decidir, perquè la gent ens va demanar, que els dissabtes hi hagués també un quart dia de recollida. I, per tant, això té un preu. Que després es pot treure amb altres coses, eh? Però una fracció, tot l'any, una fracció més d'orgànica són 180.000 euros. Per tant, això també s'ha d'incorporar. Aquestes jo crec que... I després s'ha d'incorporar les àrees d'emergència. Recordi que el mandat passat només en volíem posar 3, que jo vaig aprovar que hi hagués un porta-a-porta, que n'hi haguessin 6, al final n'hi ha 7 d'àrees d'emergència. Aquesta àrea d'emergència, a més de portar-la, doncs val els seus 1.000 i pico euros cada mes. A part, hi havia unes reparacions a tots els camions que es van fer abans de començar el porta-a-porta pròpiament dit, perquè el porta-a-porta ve des del 12 de gener o 19, però que aquesta empresa des de l'1 de juny té la concessió, això són uns diners que han adelantat. Per tant, això té un preu. I tota aquesta inversió que nosaltres hem fet, doncs, de posar doncs les fustes, de posar
0: els contenidors intel·ligents,
1: de posar armaris que encara no els hem posat, de posar doncs aquestes mampares, allò són millores per millorar el servei. Per tant, això hi haurà una modificació que serà una modificació a 3 anys, que és com, però encara no tenim clar si ha de passar per ple o si pot ser una modificació.
0: I quants diners estem parlant?
1: No li sé dir, però a 3 anys no, ara no li puc dir una xifra, perquè ja sap que si li dic una xifra en seguida vostè me la publicarà i després, bueno, no, sí, amb tota la roda del món, però és que no la tinc present, perquè jo crec que però són diners. A part,
0: aquí està inclòs el camió?
1: No, el camió tu podies decidir comprar-lo o podies decidir que també t'ho fessin, que tu fos
0: que l'empresa fos,
1: i al final és que em sembla que al cap dels anys ja pagaves el que valia. El camió és de doble fracció. doble fracció, encara nosaltres tenim dos camions de doble fracció i van molt més ràpids que aquests que el tenen, que només en tenen una. Per què? Perquè ara en dia les urbanitzacions, primer se'ls recull una fracció, després una altra, i perdem molt de temps. Necessito aigua perquè m'estic ofegant. Veuré d'aquest, sí, sí, que no sé de qui és, però m'és igual.
0: Molt bé, molt bé. Porteu més aigua quan pugueu, sisplau.
1: Sí, doncs, aquest camió, el que l'endemà de la revetlla de Sant Joan, que hi havia gent que es queixava que no li havien recollit el cubell, era perquè vam tardar 10 hores i quart en recollir els més de 12.000 cubells que els aranyencs i aranyenques van treure. I no vam acabar fins a un quart de 10. Per tant, gent que van a treballar a les 6 del matí, doncs es va veure això. Si nosaltres tinguéssim un camió de doble fracció, tindríem moltes menys hores.
0: Per tant, no seria perquè s'ha calculat malament,
1: no,
0: sinó perquè...
1: Tot són millores del servei.
0: Val, dir... Però a mi m'interessa especialment el tema del camionet. Aquest camionet, el camió escombra, que diem, que és aquest que recull allò que la gent deixa, sí, malament. I no sé si és una sensació meva o és la realitat, però tinc sensació de que cada vegada hi ha com més brossa mal deixada i que aquest camionet cada vegada va més carregat. Això és així?
1: El mes de juny, que hem tingut les dades ara, hem seguit el 80%. Val? Per tant, les dades són les que... Pensi que en aquests moments estem empadronats gairebé 18.000 i estem vivint en aquests moments en pisos gairebé 30.000. Per tant, aquesta gent de segona residència li costa més fer el porta a porta. El que sí que jo noto és que la gent fa molt bé l'orgànica, que baixa amb cubell d'orgànica. La gent que hem posat les ecoisles, li puc dir que el 100% de les 3 ecoisles que tenim posades a Duedes...
0: Què és ecoisles?
1: La ecoisla són aquesta... És aquesta...
0: Contenidor intel·ligent.
1: Contenidor que només és per uns veïns determinats, perquè són de molt alta densitat i no tenen voreres. El 100% de les bosses són bones. 100%, cada vegada que ho hem mirat.
0: I això no el fa rumiar de que un dia, a termini, acabarem amb aquests contenidors?
1: El dia que eduquem a la majoria de la gent. O sigui, nosaltres...
0: No, és a dir, quan la gent ja sàpiga fer-ho bé...
1: A veure, tot és un procés. Nosaltres sabem que si tu fas una bona campanya, pots arribar el 85-90% de la gent que ho fa bé. Si no fas una bona campanya, pots arribar al 75-80. Per què nosaltres tenim un 80% en aquests moments? Perquè hi ha una part que és rebuig. Tots generem un mínim de rebuig i doncs, aquest 10% que no ho fa bé li costa molt educar-se i el que fa és intentar sabotejar-ho i el que fa és extorsionar i té les xarxes socials que avui en dia s'han convertit en un bon fòrum de... Sempre són els mateixos que diuen doncs, que està brut... I és... Tenim fotos de gent que les xarxes diu que està brut i els hem vist com tiren ells la bossa i l'obren, eh? Algun dia també, perquè jo no contesto les xarxes, perquè arriba un moment que si tinguéssim que contestar les xarxes... L'altre dia vaig veure una frase que em va encantar, a veure si la veig, que diu, no discuteixis amb aquell que ha decidit que no et vol entendre. Per tant, amb aquells que no volen fer el porta a porta, no cal anar-t'hi a discutir perquè no volen fer-ho. Llavors, amb una base, si nosaltres haguéssim fet un porta a porta amb contenidors intel·ligents, com ha passat a Premià, Premià és un desastre. Premià no es pot aguantar, perquè la gent no vol fer-ho. La gent, com que sap que no se la controla perquè t'obres un contenidor, si no estàs educat, ho tires sense... Aquí, el 80% de la gent ho està fent molt bé.
0: Em diuen que els contenidors d'emergència,
1: sí,
0: sovint, moltes vegades, estan tan plens que no hi caben les bosses i la gent els ha de deixar al costat del contenidor. Això per què passa?
1: Perquè hi ha gent, i això ho estan estudiant ara, hi ha gent que el contenidor d'emergència és el seu contenidor habitual sempre, i per tant que mai baixa el cubell de la brossa. En aquests moments, serveis de medi ambient tenen controlat, per exemple, una de bona dada, de les 8.400 habitatges que tenim a Arenys, tenen cubell...
0: Quants?
1: 8.400 habitatges.
0: Molt bé.
1: 8.000 tenen cubell. Per tant, allò que deien que hi havia 1.000 pisos buits d'Arenys,
0: sí,
1: de moment, la dada la desmenteix. Som 8.000. I tenim... Medi Ambient pot mirar el carrer de l'Olivà 51, tercer...
0: Hi ha 400 que no.
1: Hi ha 400 que no els han anat a buscar. Aquest estiu han vingut a buscar 200 diners. La gent de segona residència. Per tant, majoritàriament la gent ho fa. Ho fa, ho de l'orgànica, i ho fa bé. I és veritat que el contenidor verd, la gent acostuma a deixar-ho sense... a la part antiga, a la part de l'Ajuntament cap a baix, perdó, del xifrer cap a baix, o fins i tot d'aquí, on ha estat un èxit és jo li puc dir, des del carrer de Montal cap a baix la Riera, tots aquells edificis ho fan espectacularment i tothom posa els coets. Aquells que tenen el seu, la seva, la seva entradeta, que no els, i els hi costa més aquells, doncs, que han d'anar-ho deixar en els penjadors. Nosaltres, pràcticament, els penjadors ja no existeixen, ja, o sigui, hi ha molt pocs penjadors. Ho hem canviat per fustes, que a la gent li agrada més. Hi ha llocs com el carrer Barcelona, la part de dalt, que ha quedat molt maco, i els mateixos veïns diuen que està molt millor que abans.
0: I aquests penjadors on són ara?
1: Aquests penjadors o s'han anat repartint per diversos llocs, o estan, o estan guardats a la brigada, són propietat de l'Ajuntament. És veritat que hem fet tants canvis i la gent té que cobrar, que nosaltres volíem posar mampares, doncs les mampares als habitatges dels habitatges de la Torre d'Arenys, els habitatges del Portinyol, i no ho hem fet perquè primer han de cobrar, han de cobrar el que hem fet fins ara.
0: A mi m'han dit, però no sé si és cert, que aquests contenidors d'emergència estan tan plens perquè no els buiden cada vegada.
1: Bé, a vegades és cert, perquè avui, per exemple, nosaltres a les 12, el contenidor de davant de l'estació no ha pogut arribar a les 11 quan el posen, perquè hi havia un cotxe, mentre hem tret el cotxe, no sé, ha arribat a les 12 menys un minut. I la regidora real ha aprofitat que venia a la ràdio per anar-hi. I me diu,
0: ja està ple.
1: Està ple el contenidor.
5: M'he tallat 4 cartrons, però 4 vol dir una coseta així. I estava, a més m'ha fet ràbia perquè hi havia plàstic. Estava ple completament, i ho hem putxat perquè a vegades hi ha gent que li queda clavada la bossa i la deixa allà, i em putxes una mica i cau, però no estava ple.
1: I jo he trucat a Acciona i m'han dit que ho anaven a buidar. O sigui,
5: era avui, era les 12, no? Acabaven de posar
1: fins a les 12, perquè jo he tret la... Jo avui, jo he vingut... Jo quan vinc a la ràdio no vinc de casa, jo vinc a l'Ajuntament i m'intento preparar les coses a veure per on em poden enganxar. I per tant, jo des de 3:15 del dematí que he sortit de la platja, m'he dutxat corrents i m'he anat una hora allà. I he sortit, i he vist el camí, i he tret la valla. Sí. Eren les 12 menys un minut, i hi havia 3 persones amb les seves bosses corresponents esperant-se per fer ús de la deixalleria.
0: Ja, per tant, es confirma això que diem, no? Que els contenidors aquests no es buiden cada vegada. Suposo
1: teòricament
0: que
1: és obligació de l'empresa, per tant aquí és d'aquests...
0: Doncs renyi'ls perquè això és una evidència, i després la gent acaba deixant el contenidor al costat, i la impressió no és...
1: No, i per exemple, diumenge passat, la persona que ha estat fent-ho dels contenidors cada dia estava de vacances. Per tant, diumenge va ser el primer dia que hi havia una persona nova. I què va fer amb les bosses que estaven fora del contenidor de davant del carrer Barcelona? Doncs les va deixar, quan tenia l'obligació d'endur-se-les. I per això vam veure aquella muntanya de brossa que a les 7 del matí ja vam anar a treure.
0: Val. Tinc moltes preguntes dels oients, però abans tinc meves.
1: Sí.
0: Del tema de la rectoria, alcalde, com està la situació a dia d'avui? Perquè hi han dues famílies allotjades en uns pisos nous aquí al costat de la plaça de l'Església, i l'altra família afectada està vivint amb uns familiars.
1: Sí.
0: La resta ha tornat a casa. Però com està el tema?
1: Podem dir que aquesta setmana ha sigut una setmana, o aquests 10 dies, que nosaltres com a ciutadans i com jo no hem vist un canvi. Però la realitat és que, una, l'arquitecte, ja saben la notícia, que l'arquitecte que era del bisbat va marxar com el director del Titanic, i que he d'agrair que un, no sé si puc dir el nom, d'un arquitecte aranyenc es va fer càrrec d'aquest marrón, perquè ho és quan t'han passat aquestes coses, de nom Jaume, i que ha fet la feina. Quina era la feina? Assumir. Això té un termini. Assumir la direcció d'una obra, el Col·legi d'Arquitectes la té que validar, per tant, ja van parlar 2 o 3 dies, van perdre, i també va tenir que fer un document on expliqués com tenia que derrunar. Perquè en aquests moments el perill està en que ara tot sembla que estigui bé, però hem de saber si aquestes 2 o 3 metres de runa que hi ha afecten la façana principal, afecten la rectoria, afecten el restaurant, o afecten les vivendes del redador. Per tant, un pla de desnonament. Aquest pla de desnonament ha sigut confecció a Tell i amb una empresa de desnonament, sí, que no és l'empresa que sempre tenim aquí, que tenim el nom, perquè que és l'empresa casa, sinó que ha anat a buscar una empresa que només es dedica a renovar, a fer aquests desnonaments quan hi ha l'empresa. Per tant, ja han fet un informe, l'han presentat a l'Ajuntament, l'Ajuntament ja l'ha aprovat i, per tant, ja estaven buscant aquests dies el camió que entrés a dintre el Calissai, que era el gran problema. Sembla que tenen un camió que aquesta empresa entra, perquè si no el problema era tenir-ho que fer des de la riera i tallant la riera 15 dies a l'estiu i a veure què teníem que fer. Sembla que això no succeï. I, per tant, aquesta setmana ja començarem a veure com es fa el desnonament. Si es preveu en 4 o 5 dies i no hi ha afectació, totes les famílies podran tornar a casa seva. Però fins que no comencem el desnonament, no ho sabem. Per tant, no hi ha més informació que...
0: Però els dos pisos llogats tenen data de finalització del contracte.
1: Tenen data el 28 de juliol.
0: I arribarem a temps o s'haurà de renovar?
1: Bueno, renovar no es pot renovar, perquè a l'agost estan ocupats. Per tant, hauríem d'anar a buscar una altra cosa. Però jo també entenc que estem a dia 12 i, per tant, sí, sí, que igual amb una mica de sort, dissabte de la setmana que ve ja poden anar... doncs entenc que en 2 setmanes hauria d'estar solucionat.
0: Ja. Doncs, esperem. A veure, com dic, tinc moltes preguntes. A veure, per on començo? Hi ha un... diu, de l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar, volem agrair i felicitar la Soraya Real per la seva feina i pressió i insistència en el Pla dels Frares. Tenim una fotografia que li acabo d'enviar a l'Eric perquè la puguem veure. Ja que aquesta setmana l'Agència Catalana d'Habitatge està reformant, arreglant i després pintaran els murs dels pisos, els esglaons i altres millores. Gràcies també a la pressió a les presidentes de les escales, la persistència en trucar a l'agència i a la Marta, la tècnica de l'agència, seguirem recolzant i insistint en la dignificació del barri. Què podem dir?
5: Bueno, podem dir el que hem dit sempre des del primer dia. Nosaltres vam arribar i ens hi vam posar a treballar. No és fàcil amb l'agència, però també us he explicat aquí moltes vegades que nosaltres sempre ens han atès i ens han atès bé. Saps que això és una feina de cada dia, de cada dia, de cada dia, d'anar insistint. Hi havia un seguit de coses que els veïns es queixaven. Això es va validar amb unes visites que vam fer, que jo crec que era hivern, perquè feia fred. I ara hem pogut començar a fer aquesta feina, perquè aquesta gent té feina a altres llocs del país, no? Nosaltres estem contents, vull dir, és el que ha de fer l'agència, i nosaltres com a ajuntament, tot i no tenir cap mena de control sobre aquestes vivendes, ni cap control ni cap responsabilitat, doncs hem volgut acompanyar els veïns en aquestes accions.
1: Que per cert, deixi'm dir una cosa.
0: Sí.
1: Avui jo a 6:45 del matí he anat a caminar.
0: 6:45?
1: He anat a caminar.
0: Encara, hi havia els carrers posats, ja.
1: Hi havia els carrers.
0: La brigada els havia posat.
1: I davant, jo estic com un obsessionat amb la brossa, davant dels pisos d'aquests del Pla dels Frares, hi havia 17 bosses mal deixades. Amb l'última reunió que vam fer amb els veïns, van voler posar 2 penjadors a dintre del seu carrer perquè no els hi vinguessin els de fora. 17 bosses mal posades un diumenge a les 6 del matí, a 6:45 del matí, i ni un cubell. I ahir va passar orgànica, eh? Vull dir, hem de fer una reunió perquè no estan... O sigui, els hi van fer... van demanar més penjadors més a prop de casa seu per no tenir que baixar fins al carrer, i no ens està sortint bé aquest tros.
0: També ensenyarem unes fotografies. El dia del Miquel del Roig hi havia el carrer de l'Església, el tram que toca a la placeta, totalment a les fosques. La setmana passada, veïns del carrer també ens van fer notar aquesta circumstància, sí. I el regidor Massuet s'ho va notar, però ha passat una setmana, bueno, i continuen igual.
1: Sí, continua igual. Si hagués estat jo el que m'ho haguessin preguntat, els hi hagués dit que quan va haver-hi l'ensorrament, la línia d'aquesta s'ha hagut de tallar, i aquestes dues faroles o tres o fanals que van des del començament de l'església són la mateixa línia. Per tant, la línia està dividida en dos, des de la part justament una mica més amunt on està tallat ara hi ha llum igual, però aquelles no es poden obrir, només aquelles llums. I com que la majoria, aquella zona està per desnonament, tot, no podem obrir aquelles dues llums per seguretat. Aquelles coses que també estan al pla aquest de desnonament, com tornar a poder tenir llum aquells tres fanals que hi ha a les... perquè és una bola de llop.
0: Una bola de llop, efectivament. També ens envien aquesta fotografia de Pompeu Fabra, dient, aquí també hi ha una cara i una creu, el parc que hi ha, que s'ha fet dels pisos nous, s'ha desentat, perquè allò semblava la selva amazònica, fins i tot les herbes tapaven els bancs, i ara s'ha desentat, però en canvi els veïns ens diuen que al carrer, al vial, allò està ple de sots, és a dir, que hi ha com les rases que s'estan fent, que no sé si és de corrent o el que sigui, i que fa molts dies que estan allà, i llavors allò doncs, fins i tot és perillós per la circulació.
1: Ara li explico. La Sagrada Família s'ha acabat abans que aquesta obra. Jo em pensava que no passaria mai. Aquesta obra no està recepcionada, és una obra que hauria d'estar feta des de fa més de 14 mesos, que hi ha dos edificis, que un és el que nosaltres veiem que està habitat, que el dret a llei no podria estar habitat, perquè tu no pots habitar un pis fins que no hi ha una primera ocupació, però veient que les famílies estaven patint tant, que hi havia gent que havia vengut ja el seu pis, que havia vengut la seva casa, que havia estat pagant una hipoteca i no podia pagar res més, hem acceptat, sense cap document, perquè no es podia fer, que visquessin a la seva casa sense tenir la llum. Aquestes forats que hem vist ara és perquè, teòricament, abans d'ahir van començar els 15 dies de feina per tenir tot el cablejat per poder tenir ja la llum. El problema que diu l'empresa, perquè divendres ens vam reunir amb ells, és que no s'entenen amb l'ANR i que des del mes d'octubre han fet tots els pagaments necessaris perquè es necessita, no un provisional tampoc de lloc per la llum, ara no li sé dir el tanque aquell de llum, els, on tenim els armaris,
2: el generador,
1: i que ho van pagar. Jo m'ho crec, això, perquè nosaltres portem des del mes d'octubre, hem pagat la llum per poder tenir punt de càrrega en els carregadors, i l'Ener ha cobrat des de l'octubre i no hi ha manera que ens faci cas, però amb això de que no els hi fan cas o no presenten la documentació o alguna cosa, estan els pisos així. Problema aquí, i problema els pisos de sobre, que són de protecció oficial de compra, que també els tenen tots venuts i que aquests no hi poden accedir-hi. I, per tant, o la gent que viu ara està precari, i per exemple, el que viu al tercer pis no hi ha ascensor, perquè l'ascensor no funciona en aquest edifici. Què passa? Que fins que tu no recepciones, no pots entrar aquí. Per tant, nosaltres els hi vam dir, o netegeu, o veieu, i que la gent vegi que no hi pot accedir, i però esteu... Per tant, durant 15 dies, teòricament, 15 dies hem de veure com estan posant tot el cablejat, i amb aquests 15 dies l'ANR ja els hi té que donar tots els permisos. Nosaltres vam tenir reunió divendres, i el dia 23 d'aquest mes tornem a tenir reunió per ja veure si podem fer la certificació, si realment l'ANR, perquè l'enginyer va estar trucant i els hi va dir que...
0: I aquestes rases són les comeses de...
1: Són les comeses de llum que necessiten. Ara estan 15 dies fent això.
0: Val. Bueno, uns metres més amunt hi ha el parc dels Països Catalans, que portem 7 mesos que no... L'obra està acabada i no...
1: No està acabada.
0: No està acabada?
1: Ara li explicaré. La part que toca de darrere, que toca justament... Tenim aquesta part dels Països Catalans, que dona amb l'Itaca, i hi ha un tros que, teòricament, ells han d'acabar i han de fer, per llei. I clar, vam dir, encara no l'han fet. També ens han dit que en 15 dies ho acabaran tot. Val? Quan l'acabin, hi obrirem. Tot i que les càmeres no tinc clar que les tingui. Jo necessito obrir aquell part, perquè a més també està que no s'ha... Van plantar herbes i van plantar coses i no s'ha fet. Hi ha un manteniment pèssim.
0: I ara ja fa un any que es van començar les obres,
1: sí,
0: no?
1: Sí. Vam tenir que... Recordis que era una obra que fins al 31 de desembre no podíem treballar, vam tenir que fer marxes forçades, acaba el 31. Per tant, portem 7 mesos que pràcticament està fet. I tot i que encara falten els columpis o aquestes coses, però ja els portarem més endavant.
0: Grunxadors. Sí. Diu, el divendres 10 es va fer la missa de difunts a l'església d'Arenys, en record dels aranyecs traspassats el darrer any. També es feia a la plaça de l'església el ball familiar, i la veritat, el soroll de la música i les veus s'escoltaven perfectament dins l'església. La pregunta és, no es podia fer el ball una mica més tard d'aquesta missa?
1: Evidentment que això és d'aquelles coses que un no hi pensa i ho fa. Jo estava dins de la missa i no molestava. Potser si estaves tocant el cantó, sentat al cantó dret, tocant a la porta, ho senties més. Jo, el cantó esquerre davant, tampoc és que sentís gaire cosa. Però sí, també vaig pensar que no era un bon moment compartir una missa de difunts on te fas els 87 difunts que hem tingut aquest any de Sant Zenon a Sant Zenon, amb un ambient festiu a fora de la plaça.
0: Diu, parlant de vomitades i pixarades, a la zona de Platja Cassà, d'en Riera de Vall, els carrers d'en Riera, carrer de Vall, va més enllà de la festa major. Cada dia grups d'indigents i joves ebris de la discoteca fan les seves necessitats al carrer i als pàrquings. Abans l'Ajuntament hi feia passar la baldejadora a pressió, però ara ja no. on podem demanar que torni la baldejadora?
5: Cada divendres fa aquella zona. I els dilluns i divendres fem els passos, que també hi ha aquesta zona. I a més fixa tots els divendres.
1: I aquesta setmana, abans dels focs, ho vam tornar a passar una altra vegada.
5: Vam fer tot Platja de Caçà, Sant Joan, Plaça del Casino, Carrer d'en Riera...
1: Jo vull que la gent entengui una cosa. Nosaltres...
5: Passatge en Galvany, és que...
1: Nosaltres veure aquest govern i tothom, veure aquest... Per això, últimament... estem traient fotos del que baldegem. Jo li dic a la regidora, la gent, com que passa, tenim un treballador de la brigada que cada dia a les 5 del matí baldeja carrers. I la gent no ho veu. Traiem fotos ja, els de sempre. Ara ho traieu. No, si ho fem sempre, però no es veu. Jo sé carrers que hem netejat al matí, jo hi passo el migdia i dic, no us sembla que ho hagin fet? I tinc les fotos i ho he vist. Nosaltres tenim una realitat, que és que hi ha unes persones sense sostre, que la llei, l'únic que ens marca és que nosaltres podem controlar si beuen alcohol a la via pública, que la policia els té que multar, i si fan les seves necessitats a la via pública. Que facin mal aspecte, que estiguin sentats quatre en unes escales, la llei no ens permet més. Per tant, que algú, des de Madrid, des de Barcelona, des d'Europa, ens doni les eines necessàries per nosaltres poder actuar. La majoria són malalts mentals, la majoria són exdrogadictes, la majoria són gent fora de la societat, que nosaltres, ajuntaments, no tenim les eines i que la gent vol que ens els traiem de sobre. Per tant, creixen altres partits populistes que parlen molt de fer, però que ens expliquin com es pot fer. Perquè la gent, per el seu color de pell, per la seva raça, perquè sí, escolti, et poden fer més gràcia o no, i és un horror tenir les escales davant de casa teva indigents. Però la llei no ens permet agafar-los i fer res. Jo, si tingués un lloc a les ciutats grans, per això hem de ser ciutats grans, Mataró, Barcelona, un lloc perquè acollir malalts mentals, perquè aquesta gent deu tenir família i a veure si a través d'algun familiar o d'algú se'ls pot reconduir. Però no podem fer més del que es fa.
0: Bé, tenim el Josep Maria al telèfon. Josep Maria, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Vostè

0: D'acord. Doncs gràcies a Maria. Ara li contesta l'alcalde.
1: Bé, no sé si ens has sentit durant el començament que hem parlat d'aquest tema.
0: Sí, ens has sentit perquè ja
1: costa. Jo porto 23 anys a l'Ajuntament i aquest correbar deu portar 8 o 9 anys. I l'endemà del correbars sempre hi ha la mateixa polèmica. De les pixarades, de les cagades i de tot. Jo he dit al començament que crec que s'ha de canviar la ubicació i portar-lo en zones més amples i no habitades. I acabar a la plaça de la Sardana, que no molesten a ningú, i a la pujada del cementiri o a la pujada de la Pietat, alguna pujada que no passi pel cel. Perquè la gent jove ho fa amb bona intenció. Estic segur que la majoria de gent d'Arenys i aranyencs no ni pixen, ni caguen, ni fan aquesta... I és la gent de fora, com sembla, que es desmadra. I per tant, és injustificable que ningú es faci un pipí ni cacà en el carrer. Que els passos... que cada nit la regidoria... la baldegem els passos perquè cada nit la gent ho fa, eh? Vull dir, jo, és inconcebible com avui en dia la gent no li costa baixar-se uns pantalons i fer les seves necessitats, i ho fan cada nit de la vida en aquest poble, en aquí i a tot arreu. Jo, quan em reuneixo amb alcaldes, els problemes d'aquest any de tots els alcaldes és indigents, que n'hi ha més que abans, les fulles, que no hi ha manera de que tot el verd que hi ha, i l'incivisme de la gent amb això, de que la gent ja no li importa doncs fer les seves necessitats pels carrers dels llocs. Per tant, policia la teníem tota, no hi havia cap, menys els que tenien que treballar aquest matí, tota la policia la teníem allà controlant, i sort que els teníem controlant i agafant-se les valles i fent-los passar. Perquè...
0: Dos últimes coses, anem molt fora de temps, vinculades a la platja. Diu, les baranes que per arribar a l'aigua a la platja, per a persones amb mobilitat reduïda com a Badalona, les contemplen?
1: No és que les contemplem, ja estan encarregades.
0: Les posaran?
1: Les posarem.
0: Aquí a l'Epicòrdia?
1: Ara no sé si a l'Epicòrdia, jo crec que les dues les posem. Jo li vull dir, des de que hem començat el mandat, hem estat buscant empreses que ens ho fessin. Li tinc que dir que quan hem anat a Municipàlia i hem anat amb una empresa, no tan sols la Brana, sinó una mena... Ara ho ha sortit a Platja d'Aro o a Sant Feliu de Guíxols, que hi ha com unes cadires per la gent gran que se senten, sí, i queden mig cos allà. I l'empresa, quan els vaig dir que era d'Arenys de Mar, ja em van dir, el mandat passat, em van dir el nom de l'Ona Curto, ja va venir i va preguntar per aquestes branes. Però teniu la platja molt sorrenca i no es pot enganxar. Yeah. Quan jo vaig veure que això ho havien fet a la platja dels Micos de Caldes, vaig trucar a l'alcaldessa i li vaig dir, nena, tu deus tenir... Perdó de nena, sí, l'alcaldessa, eh? Vaig dir, Bet, tu deus tenir la mateixa sorra pràcticament que jo. Sí. Ja em van donar el nom de l'empresa, els vam trucar i ho vam encarregar i ho vam passar-ho pel romanent.
0: Per tant, ho tindrem aquest estiu.
1: Ho tindrem aquest estiu.
0: Val. I no sé si és la pregunta per la Sòria Real, que en el Cavalló... avui hem ensenyat les fotos, torna a haver un merder de nassos...
2: Medi ambient.
0: Sí, hi havia un...
2: Real medi ambient.
0: Sí. Medi ambient? Qui és medi ambient? Avui que no hi és, no?
1: Ja sap que tinc respostes per tot, perquè vull d'urbanisme.
0: No, li pregunto sobre el Rial de la Serp. A veure, el Rial de la Serp és una via d'escapament absoluta en un lloc que ara és un cul de sac, i que els aranyencs, els que ens coneguem, doncs mira, és una manera de sortir, però no només els aranyencs, sinó tothom. I ara fins i tot aparquen els cotxes davant del Rial perquè ja allò està intransitable. Vostè em va dir l'última vegada que està aquí que això ho haurien d'arreglar, sobretot en el tema, que el tros que hi ha a l'Horta de Can Guri per sota
1: vaig per
0: de la...
1: aquí, vaig per aquí.
0: Quan ho faran? Perquè és que ja estem a 12 de juliol.
1: Ja sap que teníem un tap gros amb les baixades, i que quan hi havia la pluja, o una mínima pluja, no se'ns... Vam fer l'empresa encarregada de fer la gran neteja, que ja la tenim feta, i que, per tant, si plogués algun dia baixa... tenia el pressupost per fer... Jo vaig dir, això i aquella sorra, tirem-la a la part de dalt, perquè davant de Can Guri el problema està, sí, que hi ha com un asfalt mal fet...
0: Un esvorang...
1: I que ja s'ha tornat. I la setmana passada jo vaig preguntar, al cop ja havíem fet la feina feta, si ja m'havien fet això. No, encara no. Però aquí esperem, al setembre, que no hi haurà, clar, ningú. Per tant, demà, de les primeres coses que demanarem Medi Ambient és que Ruscalleda faci això, que buidi just a sota la via del tren, perquè està justa perquè passi un cotxe, està justa, i que posi la sorra en aquest esbanc, que són, jo crec que són 20 metres, sí, eh? No estem parlant de més.
0: Sí, sí, sí.
1: I que hem de fer-ho. Jo avui he anat a la platja a primera hora després de caminar, i la veritat és que m'hi he estat fins a les 10 i així, i no hi havia problemes, però fins a les 10 del matí.
0: A les 10 i mitja s'ha tallat l'accés, en tenim imatges.
1: Aquests dos policies que tenim, que per cert estan funcionant molt bé, i que

0: quan s'encabi la temporada de platges, les portarem, els transportarem a la riera tota l'estona. Tenen, a partir de que ja veuen que hi ha col·lapse i tanquen, quan veuen que surten 6 o 7 cotxes, en deixen passar 6 o 7, que és una feina que abans no fèiem. Tancaven i tancaven.
1: Com el formentor. Ja. Posa una tanca, allà.
2: Sí. Bé, per últim, això s'ho anoten, si volen, ens diu en Romà, diu, el Rial Sa Clavella, des de la casa del número 140 en amunt, està sempre fosc.
0: Sí?
2: Sí.
0: El Romà en sap greu.
2: Doncs s'ho mirem.
0: Doncs ja li farem. I que es millori, que fa dies que no el veiem, que està fotut.
2: Exacte, doncs que es millora en Romà. Bé, Xavi Navarro, avui no es veu la boca,
3: no.
2: Tot i que et vaig veure ahir en el ball.
0: La gent gran està contenta amb tants
3: avançants. Per això, la gent gran, tot informàtic, està tot molt bé.
0: No.
2: L'aplicació de la brossa, ja li dic jo que no va.
3: Bueno, però no és de l'Ajuntament, aquesta.
1: De medi ambient.
2: Què vols dir?
0: No.
2: Això és medi ambient?
3: Sí. La que va molt bé és la de Lola.
0: Tenim ja 1.600 famílies aranyenques que ja han superat el mínim per tenir descompte.
2: Però quanta gent té l'aplicació de la brossa? Mil i poc.
0: Però nosaltres veiem els... Hi ha gent que no té l'aplicació, però ja ho ha fet.
2: De 8.000 llars... 8.400 m'ha dit, sí, només hi ha 1.000 i poc que tenen l'aplicació.
0: Sí, jo crec que sí. També
2: hi haurà, 7.000 que tindran un disgust.
0: No, però hi ha gent que... nosaltres sabem que hi ha gent que no té l'aplicació perquè no se la vol baixar, però ja ho ha fet bé.
2: Sí, no, tindran un disgust quan se la baixin i vegin que no va.
0: El que sí que farem l'any que ve serà les ordenances. Posarem que també hi haurà descompte. Ara fem un descompte del 15% per baixar bé l'orgànica. També posarem uns dies perquè hi hagi més cubells verds. També comptarem que hi hagi el cubell verd, perquè si no, aquí la gent li costa.
2: Molt bé.
0: I els que tenim dos braços no ens passa res per baixar els dos cubells.
2: Molt bé. Moltes gràcies a tots cinc. Alcalde, vostè i jo ens veurem l'últim dia del programa de la temporada.
0: Sí?
2: Sí. El 31, no? El diumenge rei. A veure, quin diumenge
0: és? Avui
2: som 15? 26.
0: 26.
2: Queden dos diumenges.
0: L'endemà de Sant Jaume.
2: I acabarem de repassar tot això.
0: Molt bé.
2: Gràcies a tots cinc, que acabin de passar un bon estiu, menys l'alcalde, que el tindrem aquí. Gràcies.
4: Gràcies. Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població? Ràdio Arenys t'ofereix tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, ho trobes a Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en informació local.
5: Bikes a Arenys de Munt.
6: La teva botiga de bicicletes de referència.
5: Treballem amb les millors marques.
6: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
5: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
6: Finançament a 24 mesos.
5: Munt Bikes.
6: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
5: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
6: Munt Bikes, perquè cada pedalada compta.
7: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 30 00.
8: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Deu minuts i seran les dues. Xavi Salvanyà, bona tarda.
9: Bona tarda a tothom.
2: Tu t'has patejat tota la festa major, vas a dir, com sempre fas.
9: Tot, haig de ser honrat i dir que no. No l'he patejat tot.
2: Un 90...
9: Un 90% elevat, sí.
2: Ho has fet.
9: I amb altra gent, també la que ha seguit tot el tema ha sigut la Mar Sánchez de premsa. Sí. I aquí també ens hem donat un cop de mà uns als altres, perquè, hi ha moments que se solapen les coses i un no arriba a tot.
2: Exacte, però com que ell és el fotògraf oficial d'Arenys, com abans era en Joan Maria Bertran, te'n recordes?
9: Exacte, i molt abans el senyor Canals.
2: El senyor Canals, Pere Canals, que més feia vídeos.
9: I després hi havia en Codonyers, també va fer molta cosa.
2: I en Cinto Moré,
9: sí. I en Josep Torrents.
2: I tants altres.
9: Val,
2: doncs ara no farem el currículum del Xavi, però volem parlar de la Festa Major. La Festa Major, Acte Mayor, va començar el dia del pregó, amb un pregó bastant... T'he de dir que bastant ben trebat, bastant ben escrit, i on es reflectia una mica la personalitat dels aranyencs i aranyenques.
9: No, perquè ens dediquem a la fotografia, no tenim gent que sàpiga escriure.
2: Ho va fer l'Associació Fotogràfica d'Arenys amb motiu de que han fet 25 anys, no? I sempre passa el mateix, que a l'hora, quan s'acaba el pregó...
9: Ens hem d'esperar,
2: perquè... Ens hem d'esperar que la gent no té encara la culpa. Sí.
9: Això no hem acabat de trobar la manera de que això sigui... Déu-n'hi-do, lo ràpid que ha anat aquest any, però encara costa... costa que sigui més ràpid. Però bé, vam fer el pregó, molt contents. Primer hi va haver-hi la baixada dels gegants, que aquest any els gegants han estrenat vestits, i era l'anada a pregó, que els gegants per primera vegada ens ensenyaven els seus nous vestits. Mentre esperaven que arrenqués els gegants, hi havia les cerites aquí amenitzant la festa. Vull dir que...
2: Ha anat tot seguit.
9: Però, esclar, el dia aquest, el dia 8, és que era una cosa i l'altra, no vam sopar, ja t'ho dic jo, no vam sopar.
2: I després va haver les completes, com sempre, el cant a l'Ina Sant Zenon, i des de fora, jo vaig estar dins, que era una calor que no es podia aguantar, dins de l'església, i després vaig sortir fora, i des de fora vam veure els nous, no sé si són membres dels nous, la nova colla aquesta gent,
9: Els Vellets de Cinera, sí. Perquè he comprovat que fa pocs dies van fer unes proves...
2: Els castellers que hi havia a la porta de l'església.
9: Doncs sí, han arribat al primer pis tot just,
2: Sí, han fet una mena de pilar de tres.
9: Exacte, el tercer pis va costar més.
2: Ja els hi costa, però ho van intentar.
9: Van fer pinya primer, i el segon ja va costar una mica més.
2: Els que ens esteu seguint pel Facebook veieu aquest vídeo on fan aquest pilar curtet, però vaja, tot és començar.
9: Sí, exacte.
2: També van fer un...
9: Fins a 10, imagina't tu si tenen temps.
2: Imagina't, també van fer aquí una mena de pilar curt, també.
9: Sí, també, allò per... jo crec que és una mica d'anar incentivant cartes de presentació.
2: Ah, efectivament. Vam fer les completes, la traca.
9: La traca, com sempre.
2: I uns focs posteriors molt bons.
9: Perdó, que s'ha de reconèixer que aquest any s'ha recuperat aquella mítica pirotècnica igual que venia fa molts anys, i que després de fer molts experiments d'allò de que han tornat a casa, no?
2: Exacte, doncs van fer aquesta casell de focs que va durar bastant, i que va ser molt, molt reeixit, i va donar pas al concert dels 80... Sí. No, això va ser el Miquel del
9: el
2: Roig.
9: El Miquel del Roig, el mític Miquel del Roig, que ja comença a tenir una edat.
2: Sí, i tu no el vas veure ja...
9: Està de tornada tornada. Per això, jo la reflexió final que faré, o que faig, és la Festa Major l'hem de començar a replantejar... Sí, hem de començar a fer una Festa Major del segle XXI. I estem encara...
2: Fem uns canvis, ja, no?
9: Hi ha gent que ja sap greu, perquè amb el Miquel som molt bons saludats, molt bons amics, però, cadascú ho té així. Però jo crec que no solament això, vull dir que hi han hagut altres actuacions que dius, això d'anar repetint actuacions té un perill, perquè llavors passa que...
2: Que la gent ja s'ho sap.
9: Exacte. I això es va passar amb el concert de Sant Zenon, de la nit dels 80,
2: dels 80 principals, que van fer el mateix show de l'any passat.
9: De l'any abans. Clar, llavors dius, ja aprofito les fotos de l'any abans, sí. No cal que hi vagi.
2: No, fins i tot, no sé. Així com en Miquel de Roig renova el repertori,
9: sí.
2: Doncs hi ha
9: però,
2: uns altres que no.
9: Però hem perdut gas. I això també es nota a la plaça. Sí que els de primera fila ballen molt, però a darrere hi ha falta xispa.
2: I a Barraques, què? Bon ambient, no?
9: Barraques, el doctor Prats, que era l'esperat doctor Prats, de franc a la platja d'Arenys un divendres, doncs ho van petar, i la prova és doncs, que la platja va quedar plena.
2: Diu que el de 5.000 persones podien haver estat.
9: No sé, no els vaig comptar. No, jo hi vaig estar-hi molt al començament i es veia bon ambient, un ambient... com a tots els llocs, gent molt sana i gent no tan sana. Jo fins i tot hi va haver-hi un moment quan vaig arribar que em pensava que havia anat a una festa infantil, perquè tenia uns al costat que inflaven globus. I després em van dir, no, home, no, que això no és per la festa infantil. Sí. Això es veu que injecten una cosa i que després riuen una estona. Sí. I doncs, bueno, doncs, jo vaig riure, em sembla que vaig riure perquè amb un se li va explotar el globo a la cara i, no sé, devia fer expansió.
2: De fet, a les celebracions eucarístiques hi ha participat polítics de fora.
9: Sí, sí, sí.
2: Va venir el Salvador Vergés, que és diputat del Parlament de Catalunya.
9: Sí.
2: També va venir algun representant de diputat del Partit Popular,
9: sí,
2: no?
9: Sí, un tal Agustín Parra.
2: Agustín Parra.
9: Aquest va venir el dia de l'ofici, el dia de completes, doncs, el que has dit.
2: Salvador Vergés.
9: La
2: Míriam Nogueres també ha vingut.
9: Va venir a ofici. També han de dir que a les completes van ser presidides pel rector de Malgrat, el Salvador Gras, company d'estudis, i que, bueno, que doncs, sempre va bé.
2: Company teu d'estudis.
9: Sí, és l'empís. És
2: electricista.
9: Sí, sí, vam anar al mateix seminari de Calella. Vam anar al mateix seminari de Calella a fer l'empisteria. Electricitat, vai. I l'ofici de Sant Zenon el va presidir el rector d'Arenys, mossèn Jordi Pasqual.
2: Val, tenim poc temps, però va haver els focs,
9: sí,
2: que
9: els
2: també,
9: focs.
2: Com ja els hem comentat, molt
9: l'espatec final.
2: L'espatec,
9: bé,
2: molt
9: l'espatec
2: potent.
9: Final. El i... correfoc també, n'hem parlat abans,
2: sí.
9: Va funcionar força bé. I les orquestes, bueno, es nota que cada vegada ens van faltant efectius. Sí que ve gent i potser haurem també d'estudiar a on t'aparquem, perquè, esclar, fem orquestes per als de casa, però també els fem en divendres, dissabte o dissabte i diumenge perquè ens vinguin els dels pobles
2: del voltant.
9: Però és que hem de procurar tenir llocs d'aparcar.
2: No, i el Correbars, que ja l'hem parlat molt,
9: sí,
2: que hi ha hagut una gentada.
9: No diré res de nou, ja no quadren els números, o ens diu que n'han vengut 300 tiquets, els altres que n'han vengut 500, i el que no tenia tiquet anava a la botiga, comprava la bossa, amb un perill, perquè els que compraven llaunes, mira, el problema és que hi havia gent que comprava vidre, ampolles de vidre,
2: ah,
9: i
2: sí?
9: Això aquí sí que... Ai, las.
2: Aquí
9: és,
2: tenim
9: és
2: imatges de, que vas captar sí. Ahir d'aquest correbars de moltíssima gent, i crec que hi ha un vídeo de... d'una d'aquestes. El carrer de l'Església no donava més de si, no?
9: No, el carrer de l'Església va quedar molt taponat i bé. I avui hi ha els gegants i hi ha màgia i aquí un gat, aquí un gos, aquí un gos, aquí un gat, aquest conte de Sant Zenon ja s'haurà acabat.
3: Ja s'ha fos.
2: Aquí un gat i aquí un gos, aquest conte ja s'ha fos. El poeta Salvanyà...
9: No, però s'ha d'anar canviant. Exacte. Com n'hem d'anar fent
2: sí,
9: la festa major del segle XXI? Tu encara estàs anclat al XIX.
2: Exacte, sí. A veure, Toni Pardo, el gran poeta de la història. Avui ens preguntaves quantes vegades al segle passat va anar al tour a Barcelona i...
3: Com que hem recalcat el segle passat, no hi ha hagut cap fallo.
2: Ah, molt bé. I, a més, qui havia guanyat les etapes?
3: Doncs també. La primera etapa, el primer cop que va venir, va ser en René Privat. I el segon cop, el d'aquí a casa, en Josep José Pérez Francés.
2: Molt bé. I fet el sorteig, com queda?
3: L'ha fet la senyora Soraya.
2: Molt bé.
3: La barra de gelat de la Xixonenca per en Josep Maria Barris. I la pizza de la Cruzen per la Isabel Laudo.
2: Molt bé. Doncs ho deixem aquí. Gràcies al Xavi Salvanyà, al Fede Sedó, en Toni Pardo, en Joan Mola, a l'Eric Morales, avui a la part tècnica, i en Pau Roig, que avui no l'hem sentit, però que ha estat atentament seguint el programa i que demà ho traslladarà. Exacte, sí. Atentament el programa. Us ha parlat de molt de gust, Enric Sierra. Tornem diumenge vinent. Bona setmana. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
10: Bon dia, són les dues. Us parla Adrià Jurado.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
12: 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa.
10: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
13: Bon dia, Adrià.
10: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill d'extrem d'incendi.
12: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
10: I seguim amb que Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
12: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
10: Moment, doncs, de repassar la previsió del temps per les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
14: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cims i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja superpassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
10: Hi ha successos. Dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
12: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
10: I en els esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nkemaua, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028.
12: L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I internacional amb la selecció de Finlàndia.
10: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat dissabte a la nit.
12: Els bombers de la Generalitat han donat foc per controlat, el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aigua Barret, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
10: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Precisament, Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
12: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny, els 223 municipis que dijous es trobaven en el nivell màxim, en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres. També es recomana no freqüentar les zones forestals, especialment durant les hores de màxima insolació, i evitar qualsevol activitat que pugui provocar una espurna.
10: Un any, precisament ara farà un any, del fatídic incendi al Baix Ebre. Encara seguim en aquesta plana d'incendis del municipi de Paüls. Precisament en aquest municipi s'ha homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
12: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ha estat un acte molt emotiu on la família ha aprofitat per reclamar més prevenció forestal i exigir que prioritzin la seguretat dels efectius. Des de 21 Ràdio ens ho explica Alberto Calatayud.
13: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
15: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
13: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
16: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, al servei del bé comú, no, de l'interès general. Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
13: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
10: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
12: Durant l'alerta de calor, activada des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altres altes temperatures. Un 59% dels casos ha requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
10: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores punta.
12: Recorden que cal hidratar-se sovint i, sobretot, tenir cura dels més vulnerables. Uns consells que ens explica des de Radio Ciutat de Badalona, Jordi Ribas.
17: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
18: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser hi podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
17: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
12: I amb les temperatures de nou a l'alça i la possibilitat d'un tercer episodi de calor intensa, Protecció Civil i els agents rurals insisteixen en la responsabilitat ciutadana per evitar noves inhibicions.
10: I aquesta calor pot ser sufocant, asfixiant o directament insuportable. Precisament aquesta tercera onada de calor, que tot apunta que ja és aquí, ha disparat ja els termòmetres a les Terres de l'Ebre.
12: Mentre a poblacions de l'interior es freguen els 35 graus, les platges del litoral s'han convertit en l'únic refugi per molta gent que busca sobreviure a la calorada, com ara l'ampolla. Ho han copsat des de 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
13: La tercera onada de calor de l'estiu ja es fa notar amb força a les Terres de l'Ebre. Aquest diumenge els termòmetres han fregat els 35 graus a l'interior, destacant dels 34,8 a Vinebre o els 34,5 a Benissanet, mentre a la costa es viuen les nits més tòrrides de l'estiu. Per intentar refrescar-se i fugir de l'asfíxia i del ciment de les ciutats, desenes de veïns i visitants han convertit les platges en el seu refugi perfecte buscant la brisa marina.
19: Ens hem morit aquesta setmana i fugint de la calor i buscant una mica d'aire fresc, que tampoc és massa.
20: Sí, se siente demasiado, aunque haga mucha brisa, se siente demasiado el calor.
21: És terrible, és molt fort i és molt complicat. Si fa calor, ens fiquem a la sombra o a l'aire condicionat.
22: És horrorós, sí, és asfixiant. I banyar-te al mar i... sí, sí.
13: Les previsions apunten que el calor s'allargarà fins dimecres. Les autoritats demanen molta precaució als boscos pel risc alt d'incendi a l'interior de les nostres comarques.
10: I dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
12: Hores més tard, a 9:15 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
10: I seguim en plana de successos, ja que una dona de 79 anys va morir ahir a la tarda en una piscina d'un habitatge particular de la urbanització Selva Brava, a Llagostera, al Gironès.
12: L'avís als serveis d'emergència el va donar cap a 6:45 de la tarda una veïna que va veure el cos de la dona surant a la piscina. De moment, la mort s'ha certificat com a biològica i serà l'autòpsia la que haurà de determinar les causes exactes de la defunció.
10: I parlem d'educació i parlem de la consellera d'Esther Niubó, que assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
12: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
10: Niubó ha explicat que des que es va acabar el curs s'ha reunit amb més d'un centenar de direccions de centres d'arreu de Catalunya, a més de docents i altres professionals del sistema educatiu. La ronda de contactes continuarà durant el juliol i també al llarg del curs vinent i s'ampliarà a les famílies.
12: Niubó assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar. La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
23: I de fet, amb els sindicats hi mantenim un fil. És amb els sindicats, doncs, evidentment, ens anem trobant a les meses. Aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera, ens hi tornarem a reunir la setmana que ve. També ho farem amb famílies, també ho farem, doncs, amb la Junta, no?, que són els espais, doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet, hem tingut tot el curs.
10: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya, com us deia, manté la pressió sobre el govern. Aquest dissabte l'organització va acordar convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre. A la trobada hi van participar representants d'USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar la convocatòria.
12: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
24: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
12: L'Assemblea considera que el cicle de mobilitzacions ha de continuar perquè no s'han atès les demandes del conjunt de les etapes educatives, des del primer cicle d'educació infantil fins a la formació professional. També ha aprovat un manifest amb mesures per reforçar l'ús del català als centres educatius.
10: I seguim parlant d'aules. Ara que ja es fa un mes ben bo que s'ha acabat el curs, s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
12: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
0: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
1: Hem guanyat en tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
0: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en que guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bonus, permetrà als joves ser bons ciutadans.
10: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles, i és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
12: Reclama no només una actualització de la Llei de l'Audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
4: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també han de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
12: L'entrevista completa la podreu seguir a 2:15 de la nit per la vostra televisió local i la plataforma La Xarxa Més.
10: I obrim plana cultural parlant del Festival Cruïlla, que ha tancat avui diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents.
12: Entre els moments més destacats hi ha la celebració dels 40 anys dels Pets, així com les actuacions de Jovanotti, Rigoberta Bandini i John Batiste, que han omplert els principals escenaris. Malgrat les altes temperatures, el públic ha respost amb una gran fidelitat i concerts com els de Pixies, Garbage, Sidoní o Bigger Splash han registrat una elevada participació.
10: I seguim parlant de música, però ens anem fins a Tarragona, on més de 170 alumnes de la Jove Orquestra Simfònica de la Banda Simfònica de la Diputació de Tarragona celebren el 20è aniversari amb un gran concert conjunt gratuït aquest vespre a 8:45 al Teatre Auditori Camp de Mart. Ens n'informa des de Tarragona Ràdio Laura Casas.
5: Les dues agrupacions són projectes educatius i artístics de referència integrades per alumnes dels tres conservatoris de la Diputació a Tarragona, Reus i Tortosa. Enguany s'han unit per oferir un concert amb un repertori conjunt sota la direcció de Virgínia Martínez i Pere Vicalet com a directors convidats. Jordi Massip és el coordinador del projecte.
6: Una orquestra i una banda simfònica juntes, que això poques vegades passen, la veritat, no és un format gaire habitual, doncs tindre tota aquesta gent damunt del Camp de Mar tocant el repertori conjunt, diguéssim. Tot aquest treball és molt gran, però també a la vegada molt satisfactori i molt emotiu poder reunir el jovent d'entre 12, 13 anys fins a 19, 20, tota aquesta franja d'edat, damunt d'un mateix escenari.
5: Amb el lema, la música coneix el territori, com a peces conjuntes interpretaran la marxa Jocs del Mediterrani, Danzón número 2 i Huapango.
10: I aquesta tarda ens anem fins al Maresme, al Parc del Mau de Calella, que acollirà una nova edició del Festival Cultura Viva, una cita que s'ha consolidat com un dels principals referents del reggae a Catalunya. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
2: La sisena edició reunirà artistes internacionals de primer nivell encapçalats per dues autèntiques llegendes del roots reggae, Israel Vibration, acompanyats dels històrics Roots Radix i The Congos. El festival començarà a les 5 de la tarda i completarà la programació amb actuacions de Boom Boom Fighters, en Cucapí, Dance Crusher Sound, Senyor Wilson i Rousey. El director del festival, Albert Sisa, assegura que aquesta edició és una oportunitat única per veure en directe dos dels grans noms de la història del reggae.
3: Com moltes coses, hi ha esdeveniments a la vida que jo crec que no et pots perdre. I potser hi ha anys que hi pots anar i altres anys no, però aquest any particularment, amb els artistes que portem en el cartell, com Israel Vibration i Congos, és que és una ocasió brutal. A més, pel preu que està, perquè aquests artistes, trobant-los a sales o així, doncs, tenen un preu molt més car, que molta gent tampoc se'l pot permetre, i nosaltres, gràcies a l'Ajuntament de Calella i tot, doncs, hem intentat ajustar al màxim aquest preu i poder gaudir d'aquestes dues bandes.
2: El Cultura Viva combina música en directe amb la voluntat de difondre la cultura reggae i el seu llegat històric. Amb un cartell de primer nivell internacional, el festival espera tornar a reunir aquest diumenge centenars d'aficionats al Parc del Mau en una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Maresme.
10: Les 2:21, moment de parlar d'esports.
11: Notícies en xarxa. Esports.
10: El Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,3 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
12: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoa va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
7: It's gonna be my first year at this.
8: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
7: With the basics.
12: Recentment, Nakamoa va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. I la temporada vinent serà el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
10: I seguim en plana de bàsquet, i és que la penya ha fitxat també el jugador bosnià Emir Sulejmanovic per dues temporades.
12: L'aler pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
10: I ara parlem de futbol i anem a Barcelona, on avui hi ha eleccions per escollir quin estadi farà servir l'Europa. I tenen avui fins a les 11 de la nit, que s'acabarà aquest termini als socis per escollir aquest estadi.
12: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, al camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
10: I parlem de Primera Divisió, ja que el Barça començarà la pretemporada el dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
12: Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham.
10: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga a la primera jornada, al cap de setmana del 15 i el 16 d'agost, a casa contra l'Atlètic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
12: La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
10: I canviem de categoria, en aquest cas el futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
12: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat un contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García se suma a la de la migcampista Claudia Iglesias Bicho i la lateral Clara Rodríguez.
9: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también. Y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al español en un puesto donde se merece.
10: I parlem de tenis, ja que la tenista Paula Badosa ha guanyat a Bastad, a Suècia, el seu primer títol després de 2 anys.
12: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
10: I canviem d'esport al rugby, on la Santboiana ha anunciat el primer fitxatge de la temporada, el central Sergio Molinero.
12: Molinero arriba procedent del Valladolid, amb qui aquesta temporada s'ha proclamat campió de la divisió d'honor. Format a l'Hospitalet, Molinero té 26 anys i ha estat internacional amb la selecció espanyola.
10: I parlem d'atletisme, ja que 11 atletes catalans han aconseguit medalles en el Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-23, que acaba avui a Càceres.
12: Destacant les medalles d'or de Griselda Serret als 10.000 metres marxa, Erika Maceras als 100 metres, Aleix Vives als 5.000 i Lera Topagés als 100 metres tanques. Així mateix, Ambar Tomàs ha estat plata als 3.000 obstacles i Aleix Camats en disc. Completen la llista els bronzes de Pau Vergés al triple salt, Haliu Estrampes a javelina, Pol Elvira als 100 metres, Martí Serra en perxa i Júlia Suárez als 10.000 marxa.
10: I un últim apunt és que Alba Petisco ha aconseguit el quart títol estatal absolut de gimnàstica artística aquest divendres a Guadalajara, en un podi íntegrament català. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Duc i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos.
14: La xarxa de comunicació local.
15: Calaix Actiu. Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Festa a la Mar amb la Ronda Mar, el programa mariner de Catalunya. De dilluns a divendres a partir de les 4 de la tarda, Fran Richard et porta en una travessia pel litoral català. Actualitat marinera, pesca, esports, medi ambient i passió per la mar a Ràdio Arenys, la primera en informació i entreteniment.
16: Dones és un programa sobre dones fet per dones. Participa i amb missatges de veu sobre el teu dia a dia. Què et mou, on vas, què t'agrada? Farem camí juntes amb mirada de dona. I trobarem aquell espai més adequat per a nosaltres. Dones, cada dijous a partir de les 9 del vespre, amb Rim Garcia.
18: El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres indrets i cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón. Dirigit i presentat per Manel Sorribes, amb la col·laboració d'Albert Blasco i Josep Dalmau.
25: A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions de les extremitats i els òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.
2: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Jurado.
3: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 del matí d'avui el foc de Camarasa, a la Noguera.
4: L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa.
2: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Adrià Duc, bon dia.
4: Bon dia, Adrià.
2: El risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi.
4: Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
2: I també Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent.
4: Aquest nou episodi podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
2: Moment, doncs, a repassar la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes molt elevades, sobretot al delta de l'Ebre i per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. Amb un matí que hem tingut l'arribada de molts núvols als cíprins i també la pols amb suspensió prominent del continent africà que ens ha deixat aquesta mala visibilitat. A aquestes hores de la jornada l'ambient és molt xafogós a tot el litoral i prelitoral català, temperatures que a poc van tirant clarament cap amunt a la Catalunya central i a les properes hores tocaran sostre al Pla de Lleida i també a la Vall de l'Ebre, amb màximes que ja sobrepassaran aquests 40 graus. A més, a les valls del Pirineu, les temperatures són realment molt elevades. Aquesta tarda, calma i tranquil·litat, continuarem tenint el pas d'aquests núvols als íprims que quedaran restringits, sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. Aquesta pols amb suspensió farà que tinguem mala visibilitat i demà dilluns es presenta un inici de setmana també molt tranquil, però també molt càlid a les hores centrals del dia. Ho anirem seguint. Que tingueu molt bona tarda.
2: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya.
4: Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya.
2: I la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que les reunions amb els agents de la comunitat educativa estan sent molt constructives i confia que permetin rebaixar el malestar del sector abans de l'inici del curs vinent.
4: Unes declaracions que arriben l'endemà que l'Assemblea Educativa de Catalunya acordés convocar una vaga als centres públics el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia lectiu.
2: I en esports, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge d'Oliver Nakamoa, que signa amb el Club Blaugrana fins al 30 de juny del 2028. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Adrià Duc i jo mateix, Adrià Jurado. Protecció Civil ha aixecat aquest diumenge al matí el confinament del nucli de Fontllonga i de les cases aïllades de la zona, després que l'incendi forestal de Camarasa a la Noguera quedés estabilitzat ahir dissabte a la nit.
4: Els bombers de la Generalitat han donat el foc per controlat poc abans de les 11 del matí. L'incendi ha afectat unes 22 hectàrees de terreny a tocar del pantà de Camarasa i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. El perímetre està completament encerclat amb línies d'aigua i els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona que revisen els punts calents i fan tasques d'inspecció per evitar possibles revifalles. A conseqüència del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al centre d'atenció primària de Balaguer.
2: Malgrat la millora d'aquest incendi de Camarasa, el risc d'incendi forestal torna a créixer avui diumenge a Catalunya. Protecció Civil ha situat 72 municipis de 14 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim previst per perill extrem d'incendi. Entre les comarques més afectades hi ha la Noguera, el Pallars Jussà, el Priorat i el Bages.
4: A més, 185 municipis de 20 comarques es troben en nivell 3, corresponent a un perill molt alt. La situació és més desfavorable que dissabte, tot i que encara queda lluny dels 223 municipis que dijous es trobaven en el màxim nivell en plena onada de calor. Als municipis situats en nivell 4, Protecció Civil limita les activitats al medi natural i suspèn les obres a les carreteres.
2: I encara seguim en aquesta plana dels incendis per recordar que avui fa un any del fatídic incendi al Baix Ebre, al municipi de Paüls. Allà precisament han homenatjat el bomber Antonio Serrano, que va perdre la vida en les tasques d'extinció.
4: Aquest cap de setmana s'hi ha inaugurat una estàtua de bronze a escala real per mantenir viu el seu record. Ens ho explica des de 21 Ràdio Alberto Calatayud.
0: Una escultura de bronze a escala real recorda des d'aquest cap de setmana el bomber Antonio Serrano, mort fa un any a l'incendi del Baix Ebre. El poble de Paüls ha homenatjat en un emotiu acte de record d'aquest membre de l'equip de prevenció activa forestal, un acte on la família Serrano ha reclamat una millor i contínua gestió forestal i prioritzar la seguretat dels efectius.
6: Ninguna hectàrea de bosque vale más que una vida. Ninguna intervención puede estar por encima de la seguridad de quienes se entregan para protegernos. Los incendios continúan. Solo recordaros que la muerte de mi hermano no fue un accidente del destino. Fue el resultado de un sistema que continúa fallando a quienes nos protegen.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha posat en valor la figura d'un home que va donar la vida per l'interès general.
7: És una persona que va decidir dedicar la seva vida, la seva activitat professional, servei del bé comú, no, de l'interès general. No? Està treballant aquí per extingir un incendi que amenaçava el seu entorn, el seu municipi.
0: L'homenatge s'ha tancat amb una emotiva actuació musical de la Coral de Dones de Paüls i la Banda Municipal i una ofrena floral als peus de la nova escultura.
2: I Protecció Civil i el Servei Meteorològic de Catalunya continuen fent seguiment de les previsions davant la possibilitat d'una tercera onada de calor durant els primers dies de la setmana vinent. Aquest nou episodi, a més, podria ser més intens i superar els valors registrats fins ara.
4: Durant l'alerta per calor, activa des del 5 de juliol, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures. Un 59% dels casos han requerit l'activació d'una ambulància i el trasllat a un centre sanitari, mentre que el 41% restant ha estat atès pel servei 061 Salut Respon.
2: És per això que els professionals sanitaris recomanen mantenir-se hidratat i evitar les hores puntes de calor.
4: Uns consells que ens explica des de Ràdio Ciutat de Badalona el Jordi Ribàs.
8: Des del CAP Martí Julià, la infermera Rocío Badimón remarca que la prevenció és clau, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Badimón recorda que infants i gent gran són els grups que requereixen més atenció, ja que sovint no tenen la mateixa percepció de la set. Especialment important és prestar atenció a les persones grans que viuen soles.
9: Els nens petits i les persones grans han recordat-nos d'oferir-los aigua contínuament perquè ells normalment doncs, no se'n recorden o no tenen aquesta sensibilitat que tenim la resta. Si tenim persones grans, han recordat-nos de trucar-los cada dia, de veure que estan bé. També doncs, oferir-los aigua, potser hi podem posar l'aigua a alguna fruita o algun pepino o així per donar-los una mica de sabor i incentivar-los a que beguin més.
8: Pel que fa a l'activitat física, els experts aconsellen evitar exercicis exigents sota el sol i, en cas de fer-ne, protegir-se adequadament amb gorra, ulleres de sol i roba lleugera i de colors clars. En general, es recomana limitar l'activitat de l'aire lliure entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda.
2: I seguim a Badalona, perquè amb aquesta calor molts busquen refugi en l'aigua del mar i en les platges. I molts municipis de Catalunya estan treballant per fer més accessibles aquestes a totes les persones i a tots els ciutadans.
4: I llavors, a Badalona, com dèiem, han instal·lat 5 baranes repartides per la platja d'aquest municipi que ofereixen un punt de suport a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Ens ho explica des de Ràdio Ciutat de Badalona, Laia Martínez.
10: S'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent. Una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat.
11: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo faltar un tros de barana. La trobo curta.
12: Va molt bé per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí i va molt bé.
11: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
10: La majoria dels entrevistats opinen que de moment 5 baranes són suficients. Tot i que estan pensades sobretot per persones grans, també se'n poden beneficiar dones embarassades, persones amb mobilitat reduïda o que han patit una lesió.
2: I en plena de successos, dues persones han mort avui diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-14-15A a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que els altres tres ocupants han resultat ferits. Un en estat crític, un de greu i un de menys greu.
4: Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme, la C-12, entre

0: sempre coincidint amb el primer dia lectiu.
1: Niubó, per la seva banda, assegura que aquestes trobades permeten detectar les principals mancances del sistema i confia que el diàleg ajudi a reduir el malestar.
0: La consellera també afirma que el departament manté oberta la interlocució amb els sindicats. L'escoltem.
2: I de fet amb els sindicats hi mantenim un fil, és amb els sindicats, doncs evidentment ens anem trobant a les meses, aquí sí que és un espai que ja té una interlocució i té un espai de representació important. De tota manera ens hi tornarem a reunir la setmana que ve, també ho farem amb famílies, també ho farem doncs amb la Junta, no?, que són els espais doncs, de representació que estan establerts. Per tant, la voluntat és continuar mantenint aquest vincle i aquest diàleg que de fet hem tingut tot el curs.
1: Tot i aquest missatge de diàleg, l'Assemblea Educativa de Catalunya manté la pressió sobre el govern i manté aquesta convocatòria de vaga per al dia 8 de setembre, per l'inici del curs. En aquesta trobada hi van participar representants USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i la Comissió Obrera Sindical, sindicats que poden formalitzar aquesta convocatòria de vaga.
0: La portaveu de l'Assemblea, Mònica Rodrigo, va demanar que es convoqui aquest mateix juliol la mesa de negociació amb el comitè de vaga.
3: Ens agradaria emplaçar el departament a que convoqui la mesa de negociació amb el comitè de vaga, que és importantíssim. Creiem que abans d'arribar al setembre, que està clar que tot i que ells diuen que el curs començarà amb normalitat, no serà així, el curs no començarà amb normalitat, però no volem esperar-nos a aquell moment a poder començar a parlar i que hi hagi una mesa de negociació. L'ideal seria que abans, ja durant aquest mes i el mes d'agost, ja hi hagi una mesa de negociació i que ja es pugui tirar endavant per aconseguir uns consensos i una millora del sistema educatiu públic.
1: I seguim parlant d'aules, ara que s'ha acabat el curs i s'ha complert un any acadèmic des de la prohibició dels mòbils a les aules en tots els àmbits.
0: La restricció amb un punt de polèmica ha acabat sent molt positiva, segons valoren els docents, ja que ha reduït la conflictivitat dins dels centres i permet treballar amb més tranquil·litat. Ens ho explica des de Ràdio Ripoll, Guido Senghiarotti.
4: Amb l'inici del curs va entrar en vigor la prohibició dels telèfons mòbils a les aules de tot el país. En ensenyaments obligatoris la restricció era total, tot i que amb el temps el departament ha admès els aparells en casos comptats amb finalitats educatives. En ensenyaments postobligatoris ja hi havia l'autorització per a ús pedagògic. Sigui com sigui, els docents valoren molt positivament la limitació i la mesura. Ha fet que els alumnes perdin distraccions i que es treballi millor. Ho explica Joan Maria Roig, director de l'Institut Abat Oliva de Ripoll.
5: Hem guanyat amb tranquil·litat, és a dir, el fet que el mòbil sigui menys present, doncs tota una part de conflictivitat que anava lligada amb l'ús del mòbil, doncs en aquest sentit sí que hi hem guanyat. Sí que continua havent-hi, no?, tot el tema que potser no és tant de dins del centre, sinó que és col·lateral al centre, que és l'utilització del mòbil, no?, els grups de WhatsApp, el tema de les xarxes, que encara sí que no generen una conflictivitat directament en horari lectiu, però sí que és una conflictivitat que neix a fora però que després ens acaba afectant aquí en la vida del centre.
4: Els centres alhora han fet pedagogia per fer entendre a l'alumnat que la prohibició no és gratuïta. S'està treballant en què guanyin consciència sobre els perills i problemes que donen les xarxes socials. També s'aborden temes com la privacitat de dades i altres assumptes que, amb bon ús, permetrà als joves ser bons ciutadans.
1: I sortim d'educació, però no deixem les pantalles. I és que el president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, Xevi Xirgu, ha reclamat que el regulador català tingui competències per incidir en els continguts emesos a les xarxes socials.
0: Reclama una actualització de la llei de l'audiovisual de Catalunya per adaptar-lo al nou paradigma comunicatiu que ha sorgit amb Instagram, YouTube, TikTok i plataformes de streaming.
6: En aquests moments, competencialment, és impossible perquè hi ha una llei de rang superior, que és la Llei de Comunicació Audiovisual Espanyola, que les competències les atorga la CNMC. Els serveis digitals encara estan pendents de si efectivament serà la CNMC o no. Però en el món en què vivim, en què les informacions són globals, que tothom treballa en xarxa, i no només la xarxa, sinó que el món treballa en xarxa, els reguladors també hem de treballar en xarxa. I que cada vegada és més important, ja ho era abans, però cada cop ho és més, que el CAC estigui situat en alguns organismes europeus que en aquests moments no hi és. Perquè hi ha coses que només les pots batallar i només pots incidir-hi si la regulació és europea. Perquè estàs consumint uns productes que potser estan emesos des d'una plataforma doncs, que té la seva seu a Anglaterra.
0: L'entrevista completa la podreu seguir a 9:45 de la nit per la vostra televisió local i a la plataforma La Xarxa Més.
1: I parlem del proper 12 d'agost, que hi haurà aquest eclipsi total de sol, que ja té un impacte directe en el sector turístic de les zones on el fenomen serà

0: visible al 100%. Precisament hotels, allotjaments rurals i restaurants tant del Camp de Tarragona, de les Terres de l'Ebre, les Garrigues i el Segrià registren més reserves des de fa mesos.
1: A la demarcació de Tarragona, la disponibilitat per a les nits de l'11 i el 12 d'agost és molt limitada, especialment en zones de l'interior, com Prades i les Terres de l'Ebre. Alguns establiments ja freguen el ple, tot i que el sector recorda que l'eclipsi coincideix amb la setmana de més activitat turística de l'any. L'impacte és encara més evident a Lleida, on l'ocupació hotelera supera el 90%, quan habitualment se situa al voltant del 10% en aquestes dates. La Paeria preveu rebre uns 10.000 visitants i ha habilitat dos espais oficials d'observació.
0: Paral·lelament, ahir a Camarles va acollir una jornada institucional, científica i de seguretat per coordinar el dispositiu per l'eclipsi. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va defensar que Catalunya no vol viure el fenomen només com a espectadora, sinó també com a protagonista científica. Escoltem el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: I finalment, l'eclipsi també té altres dimensions més enllà de la ciència. Té una vessant també econòmica. És una oportunitat de que molta gent visiti el territori, de fet, hem hagut de treballar molt intensament amb la policia de Catalunya i amb serveis d'emergència per preparar doncs, una allau de molta gent que voldrà venir en els 18 municipis que hem assenyalat que són els millors llocs per veure l'eclipsi.
0: La trobada va reunir investigadors, gestors del patrimoni astronòmic i responsables d'emergències. Les taules de treball van abordar la mobilitat, la prevenció d'incendis, la protecció ocular, la ciència ciutadana i l'observació inclusiva per a persones amb discapacitat visual. I ara obrim plana cultural i parlem d'un fenomen televisiu, la Reina del Flow, que ha traslladat el seu èxit als escenaris amb una gira que ha culminat aquest cap de setmana a Barcelona. El Palau Sant Jordi va reunir més de 18.000 espectadors en un concert que va posar el punt final al recorregut espanyol de l'espectacle després de passar per ciutats com Madrid, Sevilla i València.
1: L'elenc original de la popular sèrie colombiana va interpretar en directe les cançons que han marcat les seves tres temporades. Un dels moments més esperats de la nit va ser l'aparició de Carlos Torres, que donava vida a Charlie Flow, rebut amb una gran ovació pel públic. També van pujar a l'escenari altres protagonistes com Pez Coy, Johnny Trejos i Carolina Ramírez, l'actriu que interpreta Jamie Montoya, la Reina del Flow.
0: I canviem una mica de terç en aquest sentit cultural, i és que parlem de les 100 edicions, que no es compleixen cada dia, del concurs de colles sardanistes de Vic, que ja les ha complert fa avui mateix.
1: De fet, aquest dissabte la plaça Major va acollir la 100a edició del certamen, el més antic de Catalunya. L'efemèride va reunir 28 colles d'arreu del territori i 126 exdansaires. Ens ho explica des del 9FM Núria Perera.
3: La ciutat ha commemorat el centenari d'una cita històrica reunint 28 colles d'arreu del país que han competit en els campionats de Catalunya de les categories Gran A, Gran B i Veterà, així com en el territorial de les comarques de Barcelona. En parla Aina Amat, presidenta del grup sardanista Riallera.
4: Home, és una fita molt important perquè som precisament la primera entitat que arriba a l'edició número 100 i, per tant, no és només una efemèride que ens implica a nosaltres com a entitat i a la ciutat de Vic, sinó que implica a tot Catalunya i a tot el món de colles sardanistes.
3: La celebració ha anat molt més enllà de la competició. Després de setmanes d'actes previs per recordar la trajectòria del concurs, la plaça Major acollia una mostra d'entitats i una ballada molt especial amb 126 exdansaires que han tornat a compartir rotllana el so de recordar en Vic. Ho explica Júlia Berger, secretària del grup sardanista Riallera.
5: Una ballada d'exdansaires que han ballat durant anys al concurs i a les colles de Vic. I, de fet, hem aconseguit reunir 126 dansaires.
3: Al final de festa arribava amb la sardana de Germanor Un mateix afany, una composició inèdita de Marc Timón creada expressament per l'ocasió.
0: I de Vic ens anem fins a la part baixa de Catalunya, a les Cases d'Alcanar, al Montsià, que ha acollit la 5a edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar.
1: Una cita que reivindica el paper de les dones vinculades al món mariner amb activitats, música i demostracions de remendar xarxes. Ens ho explica des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
6: La 5a edició de la jornada Les Cases, Dones i Mar ha tornat a posar en valor el patrimoni marítim i el paper de les dones que durant generacions han contribuït a construir la identitat marinera de les cases d'Alcanar. Així ho ha destacat Marc Chavalera, alcalde d'Alcanar.
7: tota una jornada, no?, de reconeixement, de memòria i al final també d'orgull, no?, d'esta gent dedicada a la mar després de tants anys. I sí, si no és un dels dies més importants, segur que està entre ells.
6: L'edició d'enguany ha començat amb una demostració de l'art de remendar, protagonitzada per les dones marineres del municipi, que ha mostrat un ofici tradicional imprescindible per al sector pesquer. Una de les remendadores ha explicat què ha fet especial aquesta cinquena edició.
8: Fa 5 anys que ho fem i molt bonic. I aquest any ja és algo fora de sèrie. Molt, molt bonic, molt especial.
6: La diada s'ha tancat amb un ambient festiu i una gran participació de veïns i visitants. Una edició que referma les cases Dones i Mar com una cita imprescindible per preservar la memòria marinera i reivindicar el paper de les dones en la història del municipi.
0: Les 2:51, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem amb bàsquet, i és que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Nakamoua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aportar intensitat tant en defensa com en atac.
1: Després de formar-se a Finlàndia i disputar 5 temporades a la NCAA, la Lliga Universitària Americana va tornar a Europa per jugar a Alemanya abans de completar una bona campanya a la Lliga Italiana. Internacional amb la selecció de Finlàndia, Nakamoua va tancar el darrer curs amb una mitjana de 16,1 punts i 5,6 rebots per partit. En la seva presentació, el nou jugador blaugrana ha expressat la seva il·lusió per incorporar-se a un club històric.
10: It's gonna be my first year at this.
11: Serà el meu primer any a aquest nivell. Intentaré aportar energia, esforç, bona decisió en els tirs i intensitat en defensa. Hi ha moltes coses que crec que puc aportar, però cal anar pas a pas.
10: With the basics.
1: Recentment, Nakamoua va formar part del combinat finlandès que va disputar la primera ronda dels classificatoris per al Mundial 2027. Serà la temporada vinent el primer cop que el jugador disputi l'Eurolliga.
0: I seguim en bàsquet, ja que la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulejmanović per 2 temporades.
1: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
0: I canviem d'esport i parlem de futbol, però en eleccions, ja que aquest diumenge a les 11 de la nit acabarà el termini que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent.
1: Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ja ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors.
0: I ara sí, a Primera Divisió, el Barça començarà la pretemporada aquest mateix dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica.
1: Els futbolistes disponibles treballaran durant 7 setmanes a la ciutat esportiva i el 27 de juliol, al 3 d'agost, faran una estada al St. George Park, al Regne Unit, on tenen confirmat també un amistós contra el Birmingham.
0: I el Barça, això sí, no començarà la Lliga la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa, contra l'Atlètic Club, sinó que ho farà a la segona, i serà al camp de l'Elx el 22 o 23 d'agost.
1: La Liga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà tard.
0: I ara parlem de futbol femení, ja que l'Espanyol ha anunciat un nou fitxatge. Es tracta de la central madrilenya Raquel García.
1: La futbolista arriba procedent del Deportivo de la Coruña i ha signat contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar les samarretes del Dux Logroño i del Màlaga. La incorporació de Raquel García suma la de la migcampista Claudia Iglesias, Picho, i la lateral Clara Rodríguez.
12: Me considero una jugadora bastante ambiciosa, que muy trabajadora, que siempre quiere un poco más. Me encanta ganar, me considero una líder también y bueno, una defensa con mucha garra y contundente. Espero una temporada bonita, estoy segura que va a ser dura como todas, pero muy bonita. Tenemos una ilusión tremenda de que empiece, de marcarnos objetivos e ir cumpliéndolos y bueno, de luchar por cosas bonitas y quedar en un puesto que todos soñamos y bueno, sobre todo hacer disfrutar a la afición y dejar al Español en un puesto donde se merece.
0: I a la segona federació masculina, el Sant Andreu ha fitxat el mallorquí Jaume Tobar, màxim golejador de segona federació la passada temporada.
1: El club ja supera els 5.300 socis i s'acosta al seu rècord. A la tercera federació, el Badalona ha renovat Jaume Pinyol. Per contra, Albert Ruiz no continuarà al club escapulat.
0: I parlem de tennis. La tenista Paula Badosa ha guanyat Avastat a Suècia el seu primer títol després de 2 anys.
1: Badosa ha guanyat per un doble 7-5 la suïssa Simona Wallert aquest dissabte. El triomf la fa pujar fins al lloc 115 del rànquing i l'acosta al seu objectiu, ser entre les 100 primeres per poder disputar l'Open dels Estats Units, l'últim gran slam de la temporada.
0: I anem amb tir amb arc. La tarragonina Elia Canales ha guanyat la medalla d'or en la Copa del Món de tir amb arc que es disputa aquest cap de setmana a Madrid.
1: Canales ha aconseguit la primera posició en la prova mixta, fent parella amb Javier Mérida.
0: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, el servei de la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Duc, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon diumenge.
13: La xarxa de comunicació local.
14: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.
15: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
16: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
15: AXA Capgròs Assegurances, la tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
17: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
18: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
19: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
20: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
19: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
20: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
19: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
20: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
19: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
14: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
13: Cada divendres, d'11 a 12 del matí, acompanya'ns a la banda sonora de la nostra vida. Un viatge setmanal per la història, la memòria i la música que ens ha marcat. Amb Montse Comí i Anna Cucurull i el muntatge tècnic de Joan Garcia. No t'ho perdis, perquè la nostra vida també té banda sonora. A Ràdio Arenys, la degana de les emissores municipals de Catalunya.
14: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Duc. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I parlem de successos, explicant que dues persones han mort aquest diumenge en dos accidents de trànsit a Catalunya. El primer sinistre ha tingut lloc cap a les 5 de la matinada a la C-1415A, a Castellar del Vallès, quan un turisme ha sortit de la via i ha impactat contra un arbre. Un dels passatgers, un jove de 16 anys, ha mort, mentre que un dels altres tres ocupants ha resultat ferits, un en estat crític, un de greu i un de menys greu. Hores més tard, a 8:45 del matí, el conductor d'una furgoneta ha mort en un xoc frontal amb un turisme a la C-12 entre Aldover i Tortosa. El conductor del cotxe ha resultat ferit menys greu. Amb aquestes dues víctimes ja són 76 les persones que han mort enguany a les carreteres interurbanes de Catalunya. I obrim plana política i parlem de la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 directors del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya va acordar convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. En cultura, el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com el festival de referència del públic local. Més del 95% dels assistents han estat de proximitat i al llarg de 5 jornades, un total de 73.000 persones han passat pel Parc del Fòrum per gaudir de més de 50 propostes musicals, amb una programació que ha combinat artistes nacionals, internacionals i talents emergents. I això és tot.
0: Notícies en xarxa.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada, amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez, compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia i bona hora! Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
2: Bona setmana a totes, ja que aquest és el darrer Cruïlla d'Europa de la temporada. Bon dia també, Gabriela, tu mateix, contents que estiguis aquí a l'estudi, que et fas que ets car de veure.
3: Bon dia, Teresa.
2: La setmana passada vam cobrir la visita del papa Lleó XIV a l'estat espanyol. Havia de venir a Catalunya, però se li va creuar també en l'agenda Madrid i les Canàries. Avui tenim un programa carregat de gent del món de l'art, la cultura i del periodisme. Són gent de nom i relleu. Direm que tothom ha valorat bé, en general, la visita del papa Lleó XIV a la Sagrada Família, encara que a nosaltres hi ha coses que no ens han agradat gaire. Una d'elles va ser que uns 600 cantaires, no sé exactament quants perquè eren molts, però no ho sé exactament, no van poder entrar al temple perquè les forces de seguretat els van acusar de la Sagrada... Les forces de seguretat de la Sagrada Família els van acusar de portar, gairebé diríem, fulls clandestins, que no ho eren. Però vaja, tenim aquí alguns posat al cap. I no els van deixar cantar. Per això nosaltres ara presentarem a les persones que tenim aquí a l'estudi. La primera de les nostres convidades, l'escriptora i música Maria Escales.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia. També saludarem a la llunyania, a través d'internet, el company periodista Vicenç Lozano. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia, Teresa.
2: Uau. Doncs bé, i també tenim aquí en el Jordi Roger, que ell és l'autor del documental, principal no, perquè tot és principal el que fem en aquest programa, però que venim a comentar.
6: Molt bon dia, Teresa.
2: Bon dia.
6: I gràcies
2: per
6: convidar-me. Sagrada Família, la Bíblia en pedra.
2: Molt bé, tu ens l'explicaràs, perquè a vegades, quan passem per la Sagrada Família, veiem tanta pedra...
3: Ja està bé, perquè a l'escola, clar, et fan a vegades la visita, aquesta, la típica visita, no?, que et porten a dins i tal, i bueno, tu sí que identifiques mínimament que són alegories religioses i tot això, però clar, no identifiques. Per això està bé, també, que vinguis una mica... que per fi algú s'hagi dignat a explicar tot això, perquè...
2: Molt bé, doncs ara ens ho explicarà ell amb detall, però primer la Maria Escales aquí ens ha d'explicar què és el que es va preparar ella per cantar en aquella missa. Missa era, no?
4: Era una missa, sí, era una eucaristia.
2: Doncs què tenies preparat i finalment com va anar tot?
4: Bé, clar... Primer de tot, gràcies per convidar-me, perquè és que hi ha gent que diu moltes coses sense saber ben bé què va passar.
2: Sí.
4: No? Aleshores, amb motiu de la visita del papa, unes quantes corals varen convidar a unes quantes corals, en no sé si eren com més de 10 corals, en total eren 600 persones a les cantories, corals de diferent casta, no? Hi havia gent com molt professional i gent més amateur, no? I se'ns va convidar a cantar a la missa. Val a dir que quan ens varen dir de cantar, ens varen advertir molt seriosament de que no es permetria cap mena de manifestació política ni reivindicativa, que estàvem cantant, que hi havia uns protocols, etc, etc. I això penso que s'ha de dir molt clar. No? Val. Aleshores, l'acte tenia dues parts. Una és l'Eucaristia, i l'altra era que havíem de baixar tots a les escales per fer allò de les llumetes, dels escolonets i tal. En aquelles escales havíem d'estar els 600 cantants, també amb la llumeta, i havíem de fer uns moviments i tal, i era tot... Bé, el dilluns vàrem estar...
2: Era a l'interior o a l'exterior?
4: A l'exterior, a l'exterior. En aquell moment en el qual surten els escolanets i sortim tots i s'encén la Sagrada Família i tot això, era... A veure, ho vàrem estar assajant... El dilluns vàrem estar assajant 7 hores, això, 7 hores. Penseu que les cantories és una alçada com de 5 pisos, és una passada. Hi havia gent de les corals, gent gran, que va pujar i baixar diverses vegades, allò, amb una il·lusió, per fer la història.
2: Perdona, disculpa'm, digue'm, pels que ens escolten i que no ho saben, què és una cantoria?
4: Cantoria és l'espai que està preparat per als cantants, no? Pels cantors. Aleshores, a la Sagrada Família... Això es va... Bueno, això segurament ho sabràs millor tu que jo, no? Però es va calcular molt bé on es posaven, a quina alçada, perquè, clar, la Sagrada Família és enorme i, clar, costa molt quan cantes. Clar, nosaltres cantàvem, era tot un muntatge, perquè estàvem amb pantalla, es veiem el director en pantalla, els altres corals les teníem lluny, ens havíem de coordinar molt bé. Va ser un... La veritat, personalment, molt satisfeta de com del resultat final musical. Aleshores, el dimecres vàrem anar a cantar a la missa, no? Clar, jo ara aquí estic parlant potser una mica... Ara em poso en el meu... Faig un testimoniatge meu. Jo no parlo per part de tothom. Parlo només ara com a Maria Escales, com a persona cristiana i com a persona que habitualment va a missa. Per mi era una ocasió... Jo hi anava plorant d'emoció. Jo hi anava plorant d'emoció i sentia que no només hi estava jo, sentia que anava amb mi els meus avis, les persones que m'han acompanyat tota la vida i que pensava que contents que estarien de veure'm aquí, no? Aleshores, vàrem assajar a les 4 i tal, la missa era 7:45, i de sobte a les 7 hi va començar a haver una cosa molt estranya. Va començar a venir gent i va venir una senyora com a... arranyar-nos com si fóssim nens d'escola. Qui té aquests papers? No sé què, una cosa, però... I nosaltres, què estava passant? Perquè la majoria no sabíem què és el que estava passant. No ens n'havíem assabentat de res. I va resultar que és que hi havia gent que, entre les partitures, tenia...
2: fotocòpies.
4: Obries i era una estelada. Però estic parlant d'aquesta...
2: Sí, no cal que la gent...
4: D'aquest tamany... A 30 metres d'alçada, no sé, 30 metres, no sé, potser estic exagerant, no sé, una passada, una borrada. O sigui, que hauria bastat amb no enfocar-nos. Hauria bastat amb no enfocar-nos i ningú se n'hauria assabentat. Bé.
3: I això va diguéssim, causar el gran drama aquest, no?
4: Va causar el gran drama. A més, resulta que hi havia també la consigna de han acabat el Virolai, que era l'última cançó, entonar els segadors. Hi havia aquesta consigna.
2: Bueno.
4: Però és que no ho sabíem. És que la majoria no ho sabíem i no enteníem res. Clar, a veure, jo havia anat a una eucaristia. Jo anava a missa. Hi havia molta gent. Jo, a darrere meu, tenia una amiga que és jueva i ella no anava a missa. Ella anava a cantar a una inauguració d'un temple. Però el que és cert és que tots ens ho preníem molt seriosament i amb molta il·lusió. Clar, jo vaig estar a missa amb un tio a 2 metres mirant-me amb una pistola. M'enteneu? A mi això em va... Perquè supervigilats... Una cosa...
2: Era de les forces de seguretat, ells.
4: Suposo que sí. Jo no surto de casa amb pistola. Va ser... O sigui, ens varen encerclar a tots d'una manera, mirant-nos d'una manera intimidatòria, espectacular. Hi va haver gent d'altres corals que no varen poder ni combregar, no varen poder combregar, no els varen deixar. I jo em vaig fixar que just abans de... Bueno, pels que no sapigueu gaire de missa, una mica allò del final, el que es fa al final és la comunió, a combregar, després es fa un cant i marxem, no? Aleshores, jo veia la tribuna de premsa, estava bastant ben col·locada, i vaig veure que durant la comunió feien fora tots els periodistes. I vaig pensar, que raro. Però com que teníem instruccions de baixar corrents per fer-lo de les espelmes, vaig pensar, això és que van corrents a col·locar-se, no? Va, comencem a cantar el Virolai, i jo vaig veure com agafaven el director i literalment l'empenyien fora.
3: Això era després de lo de l'estelada.
4: No, és que l'estelada no va... No, és que no ens en vàrem enterar. Ningú va treure l'estelada, perquè no... No, o sigui, no hi va haver res. O sigui, a veure, el meu resum és que varen matar mosques a canonades.
3: Vale. Perquè és que... Justos per pecadors.
4: A part d'això, jo em vaig sentir com si quan a l'escola n'hi havia dos que la liaven i et feia, tothom es quedava sense excursió. Val, però jo, il·lusa, vaig dir, clar, com que hem de baixar ràpid per posar-nos amb les espelmes, doncs jo, il·lusa, anava baixant, cantant el violó i tota contenta, la meva espelmeta. Sí. Una altra cosa és que les partitures i tot es quedava dalt. O sigui, no podia ningú portar una estelada perquè no podíem baixar amb bosses, només havien de baixar amb l'espelmeta. M'enteneu? I clar, la Sagrada Família, i això ho saps més tu que jo, és un laberint, no? Sí. I clar, vàrem veure que baixàvem i que no anàvem per la porta que havíem d'anar. I jo li vaig dir al policia, no, perdona, que us heu equivocat, que hem d'anar cap allà. No, tireu cap aquí. Dic, no, que hem d'anar allà, que hem de cantar. I jo allà amb l'espalmeta, tota naïf. Fins que ens varen, la policia...
2: Hem d'anar ràpid.
4: Perdona, vaig ràpid. Ens va començar, a gent que no sabien què estava passant, amb penya... empenya, i ens varen deixar en un tram de l'Eixample. Vàrem avançar, vàrem veure que teníem policies endavant, ens vàrem girar, teníem policies endarrere i estàvem enreixats, sense entendre què estava passant, nerviosos perquè teníem pressa per anar amb l'espalmeta a cantar. I què està passant? Ningú ens deia res.
3: Molta gent éreu, no?
4: 600, sí. Era el 600, les 600. Uau. Els nens de Granollers plorant, perquè hi havia una coral infantil. Què està passant aquí? Hem d'anar a cantar. Un despropòsit, un autèntic despropòsit.
2: Deixeu-me preguntar al segon convidat. Ell és en Vicenç Lozano, el periodista que sap tantes coses sobre el Vaticà. Bon dia, Vicenç.
5: Hola, bon dia. Com estem?
2: Bé, tu estaves per allà, primera cosa. Si no hi estaves, no cal per contestar. Però si hi estaves, te'n vas enterar de tot això que ens ha explicat la Maria Escales?
5: No, jo me'n vaig assabentar després. Jo estava a Catalunya Ràdio fent el directe, juntament amb els companys, estava a l'emissora Catalunya Ràdio. Al matí vaig estar a la Sagrada Família fent el programa Els Matins de TV3. A mi aquest afer em sembla realment molt, molt inquietant, perquè realment et dones compte de com estem, no? Contínuament. I a més el tracte que van tenir cap a la gent de les corals, em va semblar absolutament ignominiós i d'una falta de dignitat i de respecte. De tota manera, sempre jo he pensat des del primer moment que realment fer un acte d'aquest tipus a dins d'una església realment no era potser el lloc adequat per fer-ho. Una altra cosa és tot el que va passar i realment és lamentable, i jo crec que en aquest cas el papa no en té cap culpa. Va ser la seguretat, sobretot la policia nacional, amb l'ajut també, òbviament, dels Mossos d'Esquadra, no?
4: Sí, realment no tocava. És cert,
2: molt
4: no
2: bé,
4: tocava.
2: Maria,
4: però endavant. Tampoc tocava el de després. O sigui, va ser ignominiós, és el que has dit, humiliant, persones grans.
2: Ho has dit denigrant.
4: Denigrant, absolutament denigrant, perquè és que si haguéssim, a veure, vull dir, jo he estat mestre molts anys, no? Si ens haguéssim vingut i ens haguessin dit, escolteu, hem sentit que hi ha aquestes instruccions.
3: D'una explicació, sí.
4: Escolteu, no malbarateu la feina de la gent que ha preparat això, si us plau.
2: Clar, és que és que era una de les coses més importants.
4: Claro. Jo conec personalment l'Igor Cortadellas, el que va fer tot l'espectacle, no? De les llums i tal. Clar, evidentment, o sigui, això és una... Que bé que han quedat els catalans.
3: És el que anava a dir.
4: Que bé que han quedat els catalans.
3: És una pena que s'hagi tacat una mica per això l'espectacle, perquè la veritat és que el balanç de tothom ha sigut superpositiu.
4: Preciós,
3: tothom
4: preciós.
3: Es va quedar impressionat de la realització, del muntatge,
4: de l'elegància,
3: de la recepció, de l'elegància.
4: Del missatge, tot fantàstic. No. O sigui que... quina pena
2: que estiguem
4: així.
2: Ara deixa'm escoltar l'opinió del darrer convidat. El Jordi Roger, bon dia.
6: Molt bon dia. Jo era la penúltima filera a dins de la Sagrada Família, la que dona la portada de la Glòria, per on entrava el papa. Jo no ho vaig veure. Sí que us veia a vosaltres, les cantories estan, no 30, però em sembla, són 14 metres. És molt alt. Hi ha dues cantories. Primer us explico, deies què són les cantories.
2: Sí, perquè és una paraula que no
6: s'utilitza,
2: sinó...
6: Doncs tots tenim clara la visió de la Basílica de la Sagrada Família, que diríem que és allà dins hi cap un camp de futbol, per entendre'ns.
3: Per
6: tenir la dimensió, no? Doncs, a terra, doncs, hi ha el públic, hi ha els fidels, i a sobre, uns 14 metres, no, ara no tinc la distància,
4: però,
6: és a dir, hi ha tot uns balcons on s'hi fiquen els cantaires. I a sobre de la cantoria on éreu, encara hi ha una altra cantoria més amunt, que no hi havia gent. És a dir, que és molt gran. I per què això? No? A l'època d'en Gaudí no existia una cosa que nosaltres sabem perfectament que existeix, que és l'estereofonia, el món estèreo. No? I aleshores Gaudí diu, jo vull que els fidels sentin el que ara diríem una música envolvent, no? És a dir, que sentin de tot arreu. Per tant, a sobre dels fidels s'estableix totes les cantories perquè tota la música que provenen dels cantaires, doncs, penetri i faci tota la volta al temple. Normalment, ja ho sabem, no? El cor a les esglésies és normalment el darrere, eh? I al davant pot haver-hi, doncs, l'orgue. Doncs Gaudí fa aquest procés. Dit això, jo no vaig veure tot el procés i és lamentable si va haver-hi, com dieu, que hi va haver aquesta actitud coercitiva de la policia. Ara bé, tinc aquí la meva entrada i diu clarament.
4: Clarament, i tant.
6: Diu, prohibit durant tot l'esdeveniment. Motxilles, bosses, roba massa curta, armes, qualsevol, fumar, menjar, beure, i a baix, l'últim, banderes, pancartes o qualsevol símbol reivindicatiu, polític o de qualsevol altra mena. Això ho tenien les 8.000 persones que eren allà. Dit un. I després, potser algú, que no sé qui és, ni m'interessa saber-ho, no va saber interpretar el moment històric que vivia el país.
4: Totalment.
6: I dient, doncs ara, jo, per lliure, després del Virolai, doncs ficaré els segadors, doncs, no tocava, i aquesta pensada, de males maneres o no? De males maneres, pel que dieu, jo no ho vaig veure, no? Però doncs va impossibilitar que 600 persones culminessin un acte extraordinari i, doncs, mira, com que no els vam veure, doncs no vam saber que hi havíeu de ser. Però, és clar, si darrere l'Escolania hi havia 600 cantaires més, allò hauria estat molt més espectacular. Per tant, algú qui va donar o va tenir aquesta pensada no va saber interpretar el moment que vivia el país.
2: Molt bé. Vicenç, em sembla que volies dir alguna cosa, tu.
5: Sí, volia dir que, a veure, evidentment no es va notar amb la retransmissió en directe per televisió, ni tan sols la gent que era present, doncs, a la Basílica, vull dir, van notar absolutament res, perquè es veu que van posar en marxa una gravació. Van posar una marxa, una gravació...
4: Sí, però això estava previst,
6: Que ja hi era, això.
5: Sí. Per tal de que no es notés absolutament res i el cant fos tal com s'havia de produir. La llàstima és que és tot el que va passar, no?
4: Sí, de fet, estava previst, que a l'acte de fora ja està... Ja, nosaltres es cantàvem sobre playback, això ja estava previst.
3: Ah, sí?
4: Sí, perquè era impossible.
6: Clar. Sí, veieu, hi ha unes imatges de la gravació de l'orquestra.
4: Sí, és que era impossible perquè és que no se'ns hauria sentit, no sé, hi ha tanta gent a l'aire lliure i tot això.
6: S'havia de microfonar i a l'exterior no es podria.
4: És això, realment, o sigui, jo he començat dient això, ens havien prohibit portar aquests qualsevol mena, o sigui,
6: armes jo... o banderes, drons, tot,
2: armes
6: i drons.
4: Que tampoc podien portar
2: l'amic de la Maria.
4: Sí, que tampoc podien portar drons. Dic, vaja, l'hauré de treure del bolso, perquè és una cosa que jo sempre porto al bolso, saps, un dron. Però, vull dir, jo és el que he començat dient, vull dir que qui primer ho va fer malament va ser qui va voler, qui va pensar que era el lloc per... Però que realment no s'hauria notat que apagar els micròfons ningú se n'hauria assabentat que allà hi havia aquell pitote. O sigui, que a més no s'hi hauria afegit la majoria de gent. No s'hi hauria... O potser sí.
6: Jo crec que sí. Perquè, és a dir, si tu de cop i volta veus o sents que 600 persones es posen a cantar als segadors, doncs la gent interpretaria que això formava part del guió.
4: Sí.
5: Eh? Aleshores, jo crec que una cosa...
2: Sí. Vicenç,
5: perdoneu,
2: endavant.
5: Jo crec que
2: si el
5: guió hi hagués previst prèviament, vull dir, cantar l'himne d'Espanya amb la presència dels reis, de tot el govern espanyol, etc, com a element, diguéssim, reivindicatiu, seria just. Seria just,
6: és evident,
5: cantar,
6: és evident.
5: Cantar els segadors. No va ser així i, per tant, vull dir, jo ho vaig trobar bastant fora de lloc. Una altra cosa són les estelades, les reivindicacions, els crits al carrer, durant aquell quilòmetre escàs.
6: Això, perfecte.
5: Circular, és a dir, doncs, ja... el papa, amb papa mòbil pel carrer Rosselló, etc. Però, en aquest cas, jo crec que hi va haver un error de planificació i d'estratègia.
4: Totalment. Però d'uns i altres, realment. O sigui, primer els...
6: Ja et dic jo, que la policia fa la seva feina amb unes formes que molts de nosaltres no ens agraden. Però també una altra cosa, no conèixer com funcionen aquestes coses és molt naïf, és molt innocent.
3: Però és que és el... Perdó, Jordi, és que és el que diu la Maria, perquè, o sigui, quan passen aquestes coses, clar, com que estàs tan, com tan distanciat, si un ha fet una cosa en un lloc aïllat, clar, després la policia l'ha vist, vist en aquella persona, però clar, no dona explicacions a la resta i clar, els altres no entenen el que passa.
4: És que va ser llavors... clar, a mi
3: hi ha el caos.
4: Jo he anat a moltes manifestacions i a mi ja no era la primera vegada que la policia em deixava algun lloc, m'entens? Però hi havia senyores com la meva mare, que jo veia que havien fet, que estaven fent un esforç espectacular perquè pujar les cantories i baixar i pujar i baixar, físicament, a veure, jo estava cansada el dilluns, com estaria aquelles senyores? No? I en aquelles senyores, uns i altres...
6: Estaria bé que dins del món coral algú també demanés responsabilitats i explicacions a qui va tenir aquesta pensada.
4: S'està fent, s'està movent.
6: I donar-li les gràcies.
4: S'està movent amb dos...
6: Jo ho veig així.
4: Amb dos nivells s'està movent això,
2: Molt bé. Sí. Vicenç, ens expliques què va dir el papa? Va dir alguna cosa? Ho vas saber? Ens dius que no hi eres, però potser després...
5: El papa probablement ho va saber, perquè la seguretat del Vaticà... Fixeu-vos en un detall, cosa que no s'ha produït, mai. El papa, quan va entrar a la Sagrada Família, estava envoltat de guardaespatlles. El mateix passadís central de la nau de la Sagrada Família estava envoltat de guardaespatlles. O sigui, hi havia una seguretat màxima, estàvem amb alerta màxima. Hi havia, des de fa anys, vull dir, el projecte per part del jihadisme radical de tirar per terra la Sagrada Família i incendiar-la. Està ple de vídeos per internet, doncs, que amb la Sagrada Família per terra, incendiada, fins i tot amb una torre, amb la bandera d'Estat Islàmic, etc. Per això, la visita a Barcelona, vull dir, va ser especial vigilada, més que la de Madrid, que ja ho va ser. Vull dir, o sigui, realment, policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, cossos de seguretat, de l'espionatge, etc. Vull dir, van intervenir juntament amb l'exèrcit, recordem-ho. Aleshores, vull dir, era realment un cas extraordinari de mesures de seguretat com no s'ha vist mai.
3: És que si tomben, tots sabem que si tomben la Sagrada Família serà com les Torres Bessones, que no es tornarà a construir perquè ha viscut de tot i mai l'han bombardejat, per tant, esperem que segueixi així, perquè...
2: Molt bé, doncs deixeu-me presentar el tercer convidat, que has començat a parlar, però encara no havíem dit qui eres. Ell és en Jordi Roger, cineasta, professor de la Universitat Blanquerna i autor del documental que comentarem aquí, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, que aquest cap de setmana l'has anat a presentar a l'Alguer, aquesta ciutat tan bonica de Sardenya on s'hi parla una varietat dialectal del català. Com va anar la presentació?
6: Molt bé, molt...
2: Molt emocionant. Guapo.
6: Jo no hi havia estat a l'Alguer i doncs també tenia moltes ganes de veure la realitat també lingüística, i a veure, la presència catalana és molt evident a l'Alguer. Totes els carrers doncs tenen el doble nomenclàtor, el nom en català i el nom en italià, que moltes vegades són diferents, és a dir, el carrer de les Monges i en italià és un altre carrer, no? Perquè això va en funció del període històric en què s'ha fet, no? I bé, doncs allà hi ha una oficina de la Generalitat, doncs, que també doncs, ells cuiden molt tota la relació. Després va haver-hi l'endemà, això va ser divendres al vespre, i dissabte al vespre també un concert de corals, amb una coral algueresa, una coral catalana i una coral sarda, d'un poble del costat de l'Alguer, a 20, no se sabia si eren 28 o 31 quilòmetres, però que allà ja no s'hi parla el català, no? I per tant, doncs bé, és tot un... És un petit miracle lingüístic. I aleshores, dir-vos una mica per tornar a la Sagrada Família, que la transmissió i la visita del Papa, la transmissió a la Sagrada Família, doncs, ha estat planetària. I la gent de l'Alguer complia la...
2: Després els escoltarem per la televisió.
6: Sí. Omplia la sala, no?, el quarter que li diuen, no?, que és una sala municipal, doncs realment tothom l'havia vist i tothom s'hi havia emocionat. El síndic, que és l'alcalde, el bisbe, bueno, hi havia totes les forces vives de l'Alguer i de la diòcesi, no? I per tant, ser molt conscients de l'impacte internacional que té...
3: Ha tornat a posicionar Barcelona, diguéssim.
6: Sí, jo crec que Barcelona mai ha deixat de posicionar-se. Sempre, en la meva presentació, que a més havíem tingut l'ocasió fa 10 dies fer-la a Roma, també, a la Santa Croce, a la Universitat. Sí, doncs, jo sempre deia en la meva presentació que la Sagrada Família ha sobreviscut a moltes adversitats, atemptats anarquistes, comunistes, bombardejos feixistes, menyspreu d'arquitectes suposadament progressistes i tot això. I el nou repte que té ara la Sagrada Família, des de la meva humil opinió, és superar la pressió del turisme. No?
4: Sí, estàs parlant amb una mallorquina, o sigui que això doncs, que tingueu bona sort.
6: Sí, és a dir, perquè realment perdó, són 15.000 visitants al dia,
2: sí, al dia.
6: I no en són més per qüestions de seguretat, perquè si poguessin encabir-hi més gent. I aquest seria, jo crec, que el gran repte de present de la Sagrada Família.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família...
2: Deixa'm preguntar-li al Vicenç, i estàs d'acord, perquè estaves dient sí, Vicenç?
5: Plenament d'acord, vull dir que és un monument ja no només de Barcelona, que ha quedat novament situada, diguéssim, a nivell internacional com amb un espectacle fantàstic que unia art, espiritualitat, la figura de Gaudí, etcètera, etcètera, sinó que és forma part del patrimoni universal, òbviament, la torre més alta d'una església doncs, a Europa, vull dir, realment impressionant en tots els sentits.
4: Hi ha una cosa de la Sagrada Família que és com molt nostra. O sigui, que és un temple que hem construït nosaltres, que no s'hi ha posat el govern, que no s'hi han posat les grans empreses, que som nosaltres que l'hem construït, no? Que hi hem participat, que hem donat diners per això, no? I això és una cosa que potser fora no sé si s'entén, aquest sentiment que és nostre,
3: nostre.
4: Que l'hem construït nosaltres.
2: Ahir vam fer un 30 minuts genial que et demostrava això.
3: Mm-hmm. Bé, és nostre, però sí que és veritat que en relació a això que deia Jordi del turisme, sí que a mi em passa. Jo he vist bastant a prop, perquè he vist que al Guinardó i a vegades baixo a Sagrada Família i vaig pujant cap a casa, que és un quart d'hora caminant, i sí que em passa, ahir, per exemple, ahir mateix, que jo sento, a vegades, em sento turista a la meva pròpia ciutat i sobretot veient un monument que dius, hòstia, és que això és meu, jo tinc la sort de poder-lo gaudir tots els dies, el que passa que, clar, és com que no el sents tan teu, perquè, clar, és tota aquella llegendada, veus que està tan orientat als turistes i tot això, perquè, per exemple, en molts països, hi ha moltes grans ciutats del món, tu vas, per exemple, als grans museus, al Museu Britànic o al Pardo mateix i tot això, i pels residents és gratuït o es fomenta com molt més això de visitar-ho. Aquí no, o sigui, la Sagrada Família crec que són 24 euros l'entrada general, que, òbviament, s'ha de finançar d'alguna manera, perquè, clar, allò s'ha de seguir construint i tot això, però... No sé, trobo que... És com que no... Una cosa que és nostra, no la sents a vegades tan teva per tot aquest turisme sí, massiu que hi ha, saps? I tot això.
5: Aquest és el perill que existeix amb la massificació turística arreu del món, de tota manera. A veure, abans ens queixàvem de que Barcelona era una ciutat grisa, de que no hi venia ningú, ara ens queixem doncs, que hi ha molts turistes. Evidentment, és una incomoditat que cal patir i cal regular en la mesura que es pugui. És molt difícil, és realment molt, molt complicat. però sí, és, evidentment, sentimentalment, és un monument de la ciutat de Barcelona i dels barcelonins i dels catalans en general.
3: Si et sembla, Teresa, presentem sí. ja el documental.
2: El documental que ens ha portat el Jordi Roger.
3: Així és com ho passava en aquest fragment de l'informatiu de la televisió de l'Alguer, que es diu Canal TV, que són bueno, el canal 15, no? Que és un dels canals amb més audiència, diguéssim, d'allà.
7: La Generalitat de Catalunya celebrano al Quartel l'anno Gaudí con un evento dedicato alla Sagrada Famiglia e al legame con Alghero. Uno dei momenti centrali sarà la proiezione del cortometraggio Sagrada Famiglia, la Bibbia in pedra, diretto da Jordi Roger, che sarà presente all'evento.
2: Molt bé, gràcies.
3: Així és com ho presentaven.
2: Així ho presentaven i ara escoltarem la notícia.
8: Un gran home, un gran català, un gran arquitecte, que ha posato le sperre per cosa? A che Alghe Nostra potesse entrare in una cattedrale meravigliosa, una basilica meravigliosa, come la Sagrada Famiglia. L'Alghe è una delle poche città al mondo che ha questo privilegio. A voi celebriamo a che unione spirituale, culturale, amb il mondo della Catalogna.
9: Bé, enguany, i aquesta tarda celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. La Generalitat de Catalunya ha decretat enguany l'any Gaudí, i l'Alguer no podia mancar aquest apuntament. Gràcies a la col·laboració amb el municipi de l'Alguer, portem l'explicació de per què l'Alguer és present a la Sagrada Família, i aquest vincle històric l'expliquem mostrant també el vitrall central, de la nau central, on es fa referència a l'Alguer. Ens acompanyarà el Jordi Roger amb un documental sobre la Sagrada Família, la Bíblia en pedra, i tindrem la presència del síndic de l'Alguer i del bisbe de la diòcesi d'Algaresa.
10: Cosa hi ha a damunt, a rinta, d'aquest documentari sulla Sagrada Família?
11: Doncs el documental que veurem aquesta tarda l'anomenem la Bíblia en pedra. Per què? Perquè Gaudí va dir una cosa, diu, no sé si molta gent entrarà a la Sagrada Família, però segur que molta gent la veurà de fora. I aleshores, a dins de la Sagrada Família només hi ha quatre imatges, que és la Mare de Déu, Sant Josep, Sant Crist i Sant Jordi, que és el patró de Catalunya. Però al voltant, a fora de les parets externes de la Sagrada Família, doncs hi ha totes les escenes de la creació, tota la simbologia cristiana, eucarística, etc., perquè tothom la pugui entendre, no? I ara és un moment molt, molt maco. Avui és divendres, dimecres el Papa Lleó va doncs, beneir la Torre de Jesús, que és l'última torre, la més alta, i encara tenim el record molt viu, molt present, molt emocionant d'aquest espectacle de la Sagrada Família que ha tornat a mostrar-se al món gràcies a la vinguda del Papa Lleó.
2: Molt bé, veritat moltes
3: que,
2: gràcies.
3: Veritat que un dels motius també perquè vingui és que s'ha declarat, veritat, l'església o el temple eclesiàstic més alt del món, oi? Potser,
6: sí,
3: que se li havia donat aquesta categoria, em sembla.
6: Del món catòlic.
3: Del món catòlic.
6: I crec que el protestant també ho deu ser, però s'assenyala, evidentment, sí.
4: Ja, ara, això que dius de la Bíblia en pedra, mm-hmm. és aquest sentiment, clar, abans durant l'edat mitjana, tot l'art religiós era un art destinat a fer catequesi a gent analfabeta, mm-hmm. no? I gent que no, potser no sabia llegir ni escriure, sabia interpretar, doncs, el missatge, no? Els pans i els peixos, o els serments, etcètera.
6: L'infern i el dimoni.
4: L'infern i el dimoni. I clar, jo què sé, la meva àvia era, vull dir, bueno, no era analfabeta, però gairebé, però veia una imatge i sabia si aquella santa era morta en martiri o era no sé què per el que portava a les mans, no? Vull dir que... I així. I una mica, potser ara també ens estem acostant a això, amb una societat cada vegada més secularitzada, temples com els de la Sagrada Família ajuden a la gent que potser no és gaire catòlica, no, gaire, que no sap ben bé a explicar el missatge. I aquest és un sentiment que vaig tenir a la catedral de Mallorca, on hi ha el retaule que ha fet Miquel Barceló. És espectacular el retaule que ha fet Miquel Barceló amb el miracle dels pans i els peixos. I recordo que vaig sentir una guia que explicava amb un anglès tan macarrònic que fins i tot jo l'entenia, explicava als turistes el que significava allò. I jo vaig pensar, ostres, veient això, sabràs, no? O sigui, que realment això, l'art com explicar el missatge, no? Em sembla espectacular.
6: La Catedral de Mallorca és molt maca, però té dues joies, eh? Que és la reconstrucció o la restauració del propi Gaudí.
4: Sí, sí, sí, sí.
6: La capella d'en Miquel Barceló.
4: Sí, sí. I n'hi ha una altra.
6: Moltes,
4: el
6: segur.
4: Rosetó aquell, que fa el buit el dia de la Candelera.
6: I hi ha un element que haurem d'estar al cas. Tots sabem que la Sagrada Família, doncs, té la façana del Naixement, sí, la façana de la Passió, i ara s'ha de construir la façana de la Glòria. No hi ha data, no? Sine die. Sí que hi ha encarregat, ja s'ha fet un concurs amb tres artistes que s'hi han presentat per fer aixecar la façana de la Glòria, que com en el seu moment doncs se li va encarregar a Subirachs.
3: A veure si sorgirà un Brunelleschi.
6: No, un dels tres és Miquel Barceló.
4: Miquel Barceló, sí,
6: per
4: sí, sí.
6: Això
4: sí,
6: és públic,
4: sí.
6: I per tant no ens estranyem que algun dia doncs Gaudí i Miquel Barceló tornin a coincidir a la façana de la Glòria.
3: I una cosa, ara també hi ha hagut, bueno, aquesta polèmica, perquè, clar, volen tombar uns...
6: Ara no, fa 100 anys.
3: Però va, Barra Barberán.
2: Així ho diuen els joves.
4: Ara, sí,
3: no,
4: sí.
3: Però
4: sí.
3: Vull dir que Barra Barberán de tant en tant, perquè sí. No sé si és veritat que van dir que, clar, la Sagrada Família no està quasi ni al principi, diguéssim, perquè volen fer com una forma de creu, no? Volen que sigui forma de creu, no sé aquest projecte si... perquè això és molt mastodòntic.
6: El que hi ha pendent, o no, el que és l'edifici Núñez y Navarro del carrer Mallorca, teòricament allò ha d'anar a terra perquè hi ha tot una rampa, una passarel·la que entra per la façana de la Glòria, sí, sí, que seria l'entrada natural.

0: que té una voluntat clara de negociar i d'arribar a una bona entesa, doncs ningú diu que això no es podrà fer, al contrari. També, políticament, ara estem en temps diferents. En administració Colau, això està absolutament bloquejat. Heu de recordar que l'alcaldessa Colau només va entrar un cop a la Sagrada Família pel funeral interreligiós de l'atemptat de German Wins, perquè ella era profundament contrària al món de la Sagrada Família i fins i tot a posar els peus a la Sagrada Família. És evident el que hem vist ara amb tota la presència del govern socialista, tant de l'estat central, el Sánchez, ha estat l'ombra del Papa.
1: Sánchez.
0: El president Sánchez ha estat l'ombra.
2: És que jo crec...
0: Illa, el govern català s'hi ha abocat, l'Ajuntament s'hi ha abocat. És a dir, que,
2: és que això
0: dos anys enrere o tres anys enrere, l'Ajuntament dels comuns no hi hauria...
3: Això no s'hauria donat. Vols dir que no haurien aprofitat
1: l'avui entesa? No ho sé. És un altre tema, és un altre tema.
0: Institucionalment hi haurien estat, però hi ha hagut ara un entusiasme institucional que és digne de subratllar, no?
2: És que això realment transcendeix a si ets catòlic o no ets creient. Vull dir, és una cosa que, o sigui, és universal, per tant...
1: Jo crec que ara Quim Vicenç ens explicarà com és el Papa, perquè ell ha fet aquest llibre. Ens ho pots explicar? Ara et diré el títol del llibre.
4: Sí.
1: Lleó 14, ombra sota la cúpula, de l'editorial Pòrtic, sí.
4: Sí, sí, és un llibre que està funcionant extraordinàriament bé i és
1: molt
4: el quart llibre més venut de Catalunya.
1: Sobre el Papa.
4: De llibres de no ficció i no sobre el Papa, sobre tots els llibres. Tinc aquest privilegi, realment. Per què? Perquè és un llibre que descobreix coses inèdites. Vull dir, realment aquest llibre descobreix, en definitiva, la lluita intrigant, en la primera part, la lluita intrigant dels assessors amb el sector més tradicionalista de l'Església per aconseguir, doncs, que Robert Francis Prevost fos elegit. Jo explico tots els intríngulis de misteris, d'espionatge, de lluites entre aquest sector tradicionalista i el sector més progressista o reformista per intentar que el nou papa, doncs, fos realment, doncs, un papa que continués el llegat del papa Francesc, que és inèdit al món, la manera d'explicar-ho, inèdit al món, molts detalls que dono. I la segona part se centra en el que dius tu, Teresa, doncs, de la personalitat d'aquest papa, on ja s'està produint tot el que jo vaig escriure al llibre, doncs, dels temes de la geopolítica, sobretot a nivell internacional, aquest combat, aquest enfrontament, doncs, de lideratges, doncs, amb Donald Trump a la Casa Blanca, i realment, doncs, tot aquest univers, diguéssim, de silenci que ha envoltat el papa durant un any, pràcticament, perquè ha estat un papa que no ha donat titulars als mitjans de comunicació, s'ha trencat, doncs, per aquest enfrontament. I ara hem començat a conèixer, i sobretot a partir del viatge, vull dir, que ha fet, doncs, a Catalunya, a Espanya, a Canàries i a Madrid i tal, amb l'important discurs que va fer el Congrés dels Diputats, on situa, doncs, realment el món de la política, vull dir, en el que de ser. És a dir, en el diàleg i en realment en el progrés, en la justícia social, en la pau, etc, etc. Vull dir, jo crec que és un llibre molt interessant per entendre això, no?
1: Molt bé. Doncs recomanem a tots els nostres oients que l'editorial Pòrtic, ens tornes a recordar el títol i anem...
4: Lleó 14, ombres sota la cúpula.
1: Molt bé. Doncs ara anem a escoltar, amb aquests 10 minutets que ens queden, tan justos, una mica el teu documental, Jordi, Sagrada Família, la Bíblia en pedra, per la gent que no està acostumada, perquè em sembla que tu mateix deies que era la Clara Curtis, Chiara Curtis, que deia, quan entres allà et surts peregrí.
2: Sí, a mi m'agradaria que expliquis també una mica com ha sigut suposo que haurà sigut un repte, no?, tot el tema aquest de rodar dins del temple.
1: Sí, se'ns ho explicarà ràpid.
2: Suposo que ha sigut una odissea, no?, una mica, el tema dels permisos, tot això, perquè...
1: No, permisos no, perquè era de la Sagrada Família.
0: Bueno, el documental, de fet, el vam fer ja el 2019,
1: sí.
0: I ara tinc

0: tingut una segona joventut. I aquest documental es projecta permanentment a dins de la Sagrada Família, on doncs els visitants que el poden anar veient i estan al deambulatori.
1: És el del museu, o no?
0: No, és el deambulatori, que això és al voltant del presbiteri, al voltant de l'altar, doncs ja es pot projectar, es pot veure tant en versió catalana, sempre en versió catalana, però subtitulada en castellà o subtitulada en anglès. I ara, arran de la visita del papa i de l'homenatge, bàsicament de l'homenatge a Gaudí, doncs ens l'han demanat un altre cop i vam ser a Roma i ara hem estat a l'Alguer. Fer coses a la Sagrada Família i tu que has estat cantant ja ho saps, doncs és complicat perquè hi ha un concepte.
2: Però volíeu mostrar els llums, vosaltres, els llums que se'n deriven.
0: Sí, i tot hi ha les qüestions de seguretat, les qüestions... És molt feixuc, allà. Malauradament, ha de ser així. Com deia en Vicenç, sí. Doncs la Sagrada Família està en la mira de qui vulgui fer mal, doncs sap que és la Sagrada Família, no? I nosaltres... L'encàrrec que també teníem i la nostra voluntat era explicar a través de la Sagrada Família doncs tot el relat i tota la iconografia cristiana adreçat no solament a la gent que ja tenim, independentment de les teves creences, però tenim interioritzat tot el món i tota la narrativa cristiana, no? Però adreçat també als milers i milers de visitants que no venen de la nostra tradició, que són musulmans, que són jueus, que són hinduistes, budistes, etc, o que venen d'alt, o no tenen un pòsit de cultura religiosa, que puguin entendre perfectament el sentit de la Sagrada Família. Hi ha dues façanes en aquests moments, que és el naixement i que és la passió, on es poden veure, jo us recomano, a tots aquells que no...
1: Si fes un petit resum, no sé si és possible, perquè hi ha molta cosa a fora de la Sagrada Família, però...
0: A tots aquells que no... Que l'heu vist molts cops, perquè segur que tothom l'ha vista, no?, de fora, però... I passes per allà. Però parar-t'hi a la catedral, que això és de franc, no? A la Sagrada Família, disculpeu, no s'ha de pagar entrada, oi? I començar a mirar, per exemple, la façana del naixement, que és la que dona al carrer Marina, és a dir, la que miraria cap a Mataró.
1: La part antiga.
0: La part antiga, que és la primera. Doncs, i és el naixement. I allà doncs veiem el pessebre, és com si fos el pessebre. Veiem el naixement, la Mare de Déu i Sant Josep amb el nen, i totes les escenes doncs pròpies de la infantesa de Jesús. És la fugida d'Egipte, la persecució d'Herodes quan mata tots els nens, doncs Jesús que entra a predicar al temple, els Reis Mags, i després tota la simbologia animal i tota la simbologia vegetal de la natura. Ja tots sabem doncs que per Gaudí la referència a la natura és molt important. És molt maco també els dues grans columnes que aguanten la portada de la Sagrada Família. D'aquesta fase, doncs, hi ha una tortuga de mar i una tortuga de terra. La tortuga de mar és la banda mar, i la tortuga de terra és la que miraria el Tibidabo, com si diguéssim, no? Doncs t'hi pots entretenir moltíssim. I si ens n'anem a l'altra banda, al carrer Sardenya...
2: 5 minuts.
0: Sí, hi ha la passió, la façana de la passió feta pel gran Josep Maria Subirachs, l'escultor. A mi, personalment, és la que més m'agrada. Això és una... I va ser molt polèmica en el seu moment, no?
2: Sí, perquè era especial.
0: Trencava molt. Però el propi Gaudí va deixar dites quines serien les imatges que hi hauria, perquè és el Via Crucis, hi ha totes les estacions, hi ha l'últim sopar, la traïció de Judas amb el petó, la negació de Pere, hi ha el gall, el
1: Està
0: judici...
1: Ponç Pilat
0: que renta les mans... la flagel·lació, la crucifixió, i és tot, no? I el propi Gaudí què va dir? Que l'escultura que hi hauria a la façana de la passió havia de reflectir el dolor, havia de ser dura, no? I a fe de Déu que Subirachs aconsegueix aquesta intensitat amb la pedra, que a mi sempre em fascina la gent que té aquesta força per treballar la pedra, no?
1: I les altres parts, o sigui, perquè sí. la part antiga és, òbviament, que contrasta bastant. No sé, t'agrada la moderna, també, perquè també ha suscitat bastanta polèmica? Home, perquè és bastant diferent, el contrast.
0: A veure,
1: contrast és bastant evident. No sé què en penses, tu.
0: Si agafem la història de l'arquitectura religiosa i de les catedrals, comencen amb un segle i acaben tres o quatre segles més tard. I ens trobem des del romànic, gòtic, neogòtic, neoclàssic, barroc... I de vegades veus molts estils, una mica pastitxe que podria ser-hi, i la Sagrada Família no és aliena a aquestes capes de temps. Hi ha unes capes que ens agraden més i unes capes que ens agraden menys. Normalment, també defineix de quina època ets, no? Diu, mira, a mi m'agrada aquesta, això és com la música, a mi m'agrada la música de la meva època. Quina és la teva època? Bé, doncs bé. La que quan eres jove doncs t'agradava.
2: Ara ja en queden 4 de minuts només.
0: Endavant, tu manes.
2: No. A mi m'agradaria recordar unes coses que t'havia dit el pare Lluís Clavell. Ell és de família de Mataró, i quan veu anar-ho a presentar a la Universitat de la Santa Croce...
0: A Roma, sí.
2: Ell et va dir unes coses interessants.
0: Ell va ser un acte molt maco, i ell... La seva intervenció, tota la seva presentació, estava molt vinculada que Gaudí doncs, busca la bellesa com a un punt, com un camí per arribar a Déu. És a dir, que és a través de la bellesa que vol acostar la gent cap a Déu. Això és, jo crec que és molt, molt propi dels artistes. Podem dir els mateixos dels músics. Si parléssim ara aquí, si hi hagués aquí en Johann Sebastian Bach, sí, o Antonio Vivaldi, ens dirien el mateix respecte a la música, les pintures, l'arquitectura, l'escultura. Sí.
1: Quan
0: no?
1: Et toca l'ànima, sí, no?
0: El cinema,
3: fet,
0: no?
3: Bach ho deia, faig música en honor a Déu.
0: Sí, sí. I això, doncs ara, en aquella època no hi havia el cinema, doncs també hem d'incorporar les nostres imatges... al cinema, no?
2: I ara quin serà el pròxim pas? No sé si en Vicenç ens escolta encara. Sí,
4: sí,
2: Vicenç?
4: Sí, sí, sí.
2: Molt breu, perquè només ens queden un de minut ja.
4: A veure, jo revelo el llibre una cosa que el papa jo crec que no li ha fet massa gràcia, té el llibre ja, que és el tema del govern col·legiat a l'Església. I seguint el procés sinodal obert, doncs, pel papa Francesc, que continua en marxa de fer una Església més oberta, una Església més d'escolta, doncs intentar cedir responsabilitats, intentar fer un govern compartit a l'Església catòlica. Això és el gran projecte ocult que té doncs, el papa Prevost en aquest moment, uh-huh, i que el va tirant endavant. Uh-huh. Veurem coses, veurem lluites, veurem realment desqualificacions quan es produeixin els dossiers que sortiran probablement a finals d'any contra el papa novament per encobriment.
2: Molt bé, doncs ara ja hem d'acabar.
4: De víctimes,
2: gràcies,
4: etcètera.
2: Vicenç. Dir-vos a tots vosaltres, agrair-vos que ens hagueu anat acompanyant durant tota aquesta temporada, que començarem la pròxima amb una col·laboració d'alumnes del Tecnocampus, i donar les gràcies bàsicament a tots. Jordi Roger, el primer, Maria Escales, el segon, Vicenç Lozano, el tercer, i a la part tècnica, Pere Sánchez, Jaume Dormois i els nostres companys, Oriol Alsina. Gràcies també a la Carme Ruiz, a en Pep Andreu, de la redacció de Mataró Ràdio i de Mataró Televisió. Moltes gràcies a tots.
1: Que passin un bon estiu.
2: Que passeu un bon estiu i que us banyeu molt.
0: Moltes gràcies, Teresa.
4: Moltes gràcies.
0: Un plaer.
1: Adéu, adéu.
2: Que vagi bé.
5: Ràdio Arenys. Hi ha llocs que neixen mirant el mar. Així és Restaurant 7 de Mar, el nou espai gastronòmic del Port d'Arenys. Una cuina que parla de territori, de temporada i de producte. Peix i marís de la Llotja, elaborats amb talent, creativitat i una mirada actual a la gastronomia mediterrània. Un espai per gaudir sense presses, compartir bons moments i descobrir nous sabors davant del port. I quan cau la tarda, la terrassa es converteix en el lloc perfecte
6: per fer una copa o picar alguna cosa amb la millor companyia.
5: Segueix-nos a l'Instagram, @restaurant7demar.
6: Reserves al 930-234-522.
5: Restaurant 7 de Mar. El mar, a la nostra manera.
7: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
8: Vols anunciar el teu establiment o servei?
7: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
8: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
9: Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament en un missatge a X. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 hores del matí d'aquest diumenge l'incendi de Camarasa, la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres en la zona fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. Parlem ara de política. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha afirmat que les trobades que està tenint amb agents de la comunitat educativa fins al moment, principalment direccions, estan sent molt constructives i ha confiat a rebaixar el malestar de cara al curs vinent. Niubó ha explicat que fins ara s'ha reunit amb més de 100 direccions del conjunt del territori i amb altres professionals del sistema i té previstes més trobades. Algunes de les principals reclamacions són el reforç i la reorientació dels recursos per atendre la diversitat i el model d'acollida, així com la reducció de la burocràcia. I tot això quan ahir l'Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar vaga als centres públics el primer dia de curs, el 8 de setembre. Parlem ara d'esports, i és que aquest diumenge és l'últim dia que tenen els socis de l'Europa per participar a la consulta organitzada pel club sobre quin estadi volen per disputar els partits com a locals la temporada vinent. Les opcions són dues: Can Dragó, on l'Europa ha jugat els últims partits a Primera Federació, o bé el Narcís Sala, el camp del Sant Andreu. Fins ara han participat a la consulta el 40% dels electors. I tanquem amb cultura, i és que el Festival Cruïlla ha tancat aquest diumenge la seva 16a edició, consolidant-se com un festival de referència.
0: Notícies en xarxa.
2: Ràdio Arenys. Sonant Ràdio Arenys. Ràdio Arenys. Els primers en música.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem amb el nou disc de Fatoumata, Diabara. Publicat fa apenes uns dies, teníem només un single, doncs ara ja el podem sentir sencer. Es diu Massa i es converteix en el seu cinquè disc i alhora, doncs, si ja estava consagrada, encara ho estarà més, com a una de les artistes del rock, del pop, des d'Àfrica, a més, amb cançons pròpies, sempre. Ella és la que escriu, doncs, que realment, doncs, això li donen una projecció importantíssima. Parteix de la tradició, però és ella qui escriu i, per tant, doncs, és una cantautora, però rock i pop. Fatoumata Diabara. Massa, es diu el disc, com aquesta cançó.

Massa, el nou disc de Fatoumata Diawara. I, com dèiem, doncs és un disc que, si ja estava consagrada com això, com una de les artistes més innovadores dels últims anys des d'Àfrica, des de Mali, tot i que ella viu a França, però doncs ara encara ho és més, perquè aquest disc realment doncs ens dona una visió més personal, més, com dèiem abans també, ella és qui escriu les cançons i per tant doncs qui decideix que què està cantant, què vol dir, i ho diu en llengua bàmbara, en la seva llengua, en aquest disc Massa. I ho fa doncs parlant de temes doncs que parlen doncs de la dona, que parlen de la maternitat, que parlen també del dolor, etc. Fatoumata Diawara, un disc realment important, Massa. I alhora, doncs una gira llarguíssima que inicia ara, de fet el disc és publicat el 5 de juny i que inicia ara aquest estiu i que la durà durant tot el proper curs doncs arreu del món. Esperem que també torni a venir a Barcelona. Hem sentit dos temes del disc Massa i ara un tercer, Farana, Fatoumata Diawara.

el nou disc de Fatoumata Diawara, que es diu Massa i que produeix aquell músic que es fa dir M, Mathieu Chédid, amb qui doncs, Fatoumata i tants altres músics de Mali van tenir aquell gran èxit que es va dir L'Amo Mali, una espècie d'òpera rock, doncs, bueno, una cosa molt mainstream, però va tenir molt èxit, un gran èxit a França, L'Amo Mali. I doncs això, M és el productor d'aquest disc en el qual Fatoumata doncs aconsegueix una visió més personal i alhora doncs inclús tranquil·la del que és la seva música, la seva pròpia música. Anem a buscar un dels temes de discos anteriors. Hem dit que en tenia 5, de fet són 6 si contem el disc que va fer en directe amb el pianista Roberto Fonseca, el pianista cubà. Però doncs, el segon disc amb temes propis es va dir Fenfo i allà hi havia aquest tema, Enterini.

Fatoumata Diawara, des del disc Femfo. Hem dit abans que ella doncs obre una gira llarguíssima, llarguíssima. La veritat és que té una barbaritat de dates. I, per exemple, el 9 de juliol serà a Bilbao i, per exemple, doncs, a l'octubre tornarà per ser a Madrid, el 2 d'octubre, però, en canvi, no trobem cap data aquí a prop, a Barcelona. Ara, la geografia europea i, sobretot, a França, jo crec que no es deixa cap sala ni cap festival amb un cert renom que no, on no hi toqui aquest any Fatoumata Diawara. I bé, i per tancar aquesta primera part del Mixtures que li hem dedicat això llargament a Fatoumata Diawara i el seu nou disc acabat de publicar, doncs anem a buscar un tema antic, un tema del seu disc de debut, inclús està inclòs en el primer EP que ella va publicar en acústic. Es diu Soua, aquí el teniu.

Una segona novetat en el programa d'avui és un nou disc, també molt recent, del col·lectiu de Soweto, a Sud-àfrica, que es diuen Bantu Continua Uhuru Consciousness, amb les seves inicials BCUC. De fet, doncs, són un col·lectiu que el que fa i és realment especial és transformar la música des de Sud-àfrica, música ritual africana i alhora també de les esglésies, per tant, propera doncs, al que seria un gospel als Estats Units, doncs ho converteixen en un rap i en un hip-hop amb una actitud una militància i una actitud reivindicativa doncs, que és la que mou tota la música. El nou disc es diu The Road Is Never Easy. De fet, ja havíem sentit aquí el programa un disc anterior, ja fa uns anys, que es deia Million of Us, doncs ara tenim aquesta altra. The Road Is Never Easy. Realment el que fan aquest col·lectiu, que té un gran èxit i ha rebut premis importants dins dels festivals WOMAD, el Premi WOMEX, doncs bé, és això, convertir la música tradicional i la música espiritual en música reivindicativa. BCUC.

La nostra descoberta aquesta setmana és un duo femení. Són dues noies que han publicat el seu primer disc. Es fan dir Divka i el disc es diu Folk Fatale. Elles toquen la bandúrria, el bandurrist, que és una arpa ucraniana amb una forma i amb una mida petita, com si fos una guitarreta, però doncs, amb totes les cordes d'una arpa. I ella és Alina Kuzma i la viola de Zoe Santo. Elles dues busquen en el folklore centenari d'això del centre d'Europa doncs poder fer el que ha estat el seu primer disc des de Toronto, des del Canadà, però això, amb aquesta recerca del folklore al centre d'Europa. La bandurra i la viola d'aquestes dues noies en un disc que realment doncs, és molt maco. Folk Fatale. Aquí tenim un altre tema.

0: Oh yeah.
1: Músiques del món. Músiques de tots els mons. Mixtures.

El nostre concert recomanat aquesta setmana és el de Tommy Guerrero, que serà a la Sala La Nau el proper dimarts 16 de juny. Tommy Guerrero és una llegenda del skateboard des de San Francisco, Califòrnia, que es va reciclar en músic amb molt d'èxit. De fet, en molts videojocs de cap juguen amb l'skate, aquí hi ha el lligam, doncs hi ha la seva música. La música instrumental, sobretot, de Tommy Guerrero, que doncs, juga amb el jazz, juga amb la música llatina, amb la música, amb les músiques del món, i alhora també amb el que seria una espècie de trip-hop, doncs per fer aquesta música. Ell és un empresari d'èxit del món del skate, però alhora també un músic amb un èxit relatiu, no és molt conegut, però alhora doncs sí que les dues facetes juntes sí que li donen una projecció important. Tommy Guerrero, que serà a Barcelona, com dèiem, a la Sala La Nau el dimarts 16 de juny. Hem sentit un tema del seu disc Sunshine Radio i ara un altre del disc Soul Food Taqueria. Tommy Guerrero a Barcelona.

Tommy Guerrero a Barcelona i la seva música instrumental. I el nostre record finalment és perquè un inicis del mes de juny de fa ja 60 anys, The Byrds, un grup que començava llavors, doncs van versionar un tema de Dylan i li van fer uns arranjaments especials que d'alguna manera van il·luminar i van, doncs, són part de la llegenda de The Byrds. Anem a sentir Mr. Tambourine Man en la versió que fa l'any 66, el juny del 66, feien The Byrds.

The Byrds, que aleshores doncs, els formaven Roger McGinn, Jen Clark, David Crosby o Chris Hillman i a la bateria Michael Clark. Això era l'inici, als anys 60, d'aquesta... Llavors era el moment àlgid dels Beatles, de Beach Boys, dels Rolling Stones, també, i aquella invasió britànica. I aquí, doncs, a la costa oest, en aquesta Califòrnia, a Los Angeles, doncs, apareixia The Byrds, que eren capaços d'això, d'escollir un tema de Dylan per fer-ne un dels que seria el seu, un dels seus majors èxits en aquell moment. Un tema que el mateix Dylan l'any 66 també doncs, tocaria en directe al Royal Albert Hall. És un disc també que recull tot aquell concert i que doncs, sona d'aquesta manera. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Amb Dylan ens n'anem. En

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys és la primera en música.
1: Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 11 00.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Duc. Una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació a la dona. Posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Els bombers de la Generalitat han donat per controlat poc abans de les 11 d'aquest matí de diumenge l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha afectat unes 22 hectàrees de terreny i ha entrat a l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig, Segre, Noguera, Pallaresa. Prèviament, Protecció Civil ja havia aixecat el confinament del nucli de Fontllonga un cop estabilitzat el foc ahir dissabte a la nit. Els bombers mantenen unes 24 dotacions terrestres a la zona, fent tasques d'inspecció i revisió de punts calents per evitar revifalles. El perímetre de l'incendi ja està totalment encerclat amb línia d'aigua. A causa del foc, un home va resultar ferit lleu i va ser traslladat al CAP de Balaguer. I anem ara fins a Barcelona, on comerciants afectats per l'esvoranc de la línia 9 del Putxet reclamen que l'asseguradora vinculada a les obres comparegui i garanteixi compensacions immediates per les pèrdues que els està provocant haver de mantenir els negocis tancats. Asseguren que fins que no tinguin una data clara de retorn i un document acreditatiu no podran tramitar la reclamació pel lucre cessant. Mentrestant, tècnics coneixedors de l'estat de les obres han indicat que ja han acabat els treballs amb camions cuba de ciment i que aquest diumenge han arribat sacs per completar les darreres injeccions dels pròxims dies. Fonts veïnals, però, continuen expressant desconfiança sobre el retorn que no es preveu abans de divendres vinent. I en esports parlem de bàsquet del Barça, que ha fet oficial el fitxatge d'Olivier Encaua, que signa amb el club blaugrana fins al 30 de juny del 2028. L'aler pivot finlandès de 26 anys i 2,03 metres d'alçada arriba procedent del Varese italià per reforçar la posició de 4 i aporta intensitat tant en defensa com en atac. I en cultura, en música, el Cruïlla tanca l'edició d'enguany amb 73.000 persones, una xifra inferior a la de l'any passat, en què el festival va tenir rècord d'assistència amb 82.000 persones. El festival ha rebut 9.000 assistents dimecres, 20.000 dijous i 21.000 divendres. Fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Arenys.
6: El programa que sentireu a continuació és una repetició. S'ha emès a Ràdio Arenys anteriorment.

Jonas, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som. Un programa de dones, fet per dones on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 93 195 79 12. I nosaltres t'escoltarem i ens posarem en contacte amb tu o donarem pas perquè ja que estem en directe. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin.

0: Si voleu saber de què anirà el programa o escoltar, ens podeu trobar al Facebook d'Ones Radio Arenys de Mar i a Instagram. Podeu trobar el podcast també a la web de la ràdio. Com sempre, entreu a la pàgina, busqueu a la carta, busqueu Dones i allà teniu tots els podcasts que hem fet fins ara. Us parla Rim Garcia i en el so tenim a la Marina Cabrera.
1: Bon dia, Rim, com estem?
0: Doncs de tornada, Marina. A veure com anirà el programa. Espero que molt bé. Dones, obrim la secció de Fem camí amb la dona salvatge, on la Mònica Carretero ens descobreix l'arquetip avui de l'anciana. Yeah.

0: convidats, a venir vora el foc, on trobar un lloc entre nosaltres que us escalfi, us doni guariment, us faci sentir confiades i us mostri el camí de la dona salvatge. Una secció on sentir-nos completes i plenes, connectar amb els instints, la terra, la intuïció, tot allò que som, el que hem estat i el que podem ser. Un espai per a la descoberta, per a la imaginació, per trobar el nostre tresor a través d'històries, experiències, poesia, música i viatges. I sou benvingudes, benvinguts, per explorar juntes, tancant els ulls, deixant el judici i escoltant la guia que portem dins per tenir-nos noves, ballant a la cova.
1: Bon dia, Mònica.
0: Has estat de viajera, no?
1: Sí, he anat de viatge, 10 dies. Sí, he estat per les illes, estic a Mallorca. I, bueno, molts iaios.
0: Molts iaios.
1: I després molt... Bueno, jo he vingut una mica decepcionada perquè a la illa, en segons quines zones, preval a l'estranger el propi de la terra, saps? Mm-hmm. I m'ha molestat. Vale. M'he sentit molesta.
0: Una mica estranya, molesta.
1: Bueno, ho he comentat, els llocs que ha passat, a les coves i així, ho he comentat. Són de segones o què?
0: Ja.
1: Yeah. Vull dir, saps? I dius, més que res perquè ha coincidit a època que hi havia molt turisme, vull dir que ha sigut època de Setmana Santa i així, i jo la coneixia en èpoques més tranquil·les i, saps?
0: Bueno, igual tens ganes d'estar com més tranquil·la i potser no tanta gent, no?
1: Bueno, era excessiva.
0: Excessiva.
1: Sí, excessiva. Vull dir, no és que no m'agradi moments que hi hagi gent, però quan és excessiva... I sobretot això, vull dir que a tret de llocs que són molt poble, saps? El turisme per sobre de tot. Mm-hmm. El turisme de fora, no el turisme propi. Yeah. Vull dir que no m'ha agradat això.
0: Bueno, està bé, no? Que en tots els plaers o tots els viatges que fem sempre hi ha la part que ens agrada més.
1: Ah, clar. Sí,
0: i l'altra part.
1: No.
0: Bueno, és que avui parlarem una mica d'això.
1: L'he disfrutat,
0: no?
1: I m'ho he passat,
0: sí,
1: molt bé.
0: Exacte.
1: I m'agrada. Mallorca és un lloc per viure.
0: Però que conviuen també aquestes dues parts, no? En una mateixa experiència.
1: Ah, i tant.
0: Avui parlem de l'arquetip de l'anciana, que potser és una fase, però també és una etapa de la vida de l'anciana, que és una mica, doncs, amb tota la gent que potser tu t'has reunit amb el viatge durant aquesta estada, no?, a Mallorca. Mm-hmm. Doncs mira, venim de l'arquetip de la xamana. Llegíem un escrit que és el niu 8, no?, que és quan vèiem que teníem que deixar morir o que la mare excessivament bona ja deixava d'estar present, perquè hi havia una necessitat de nodriment, una necessitat d'una escolta interna i de descans. I que després d'un període que venia sent molt productiu, no?, de la mare, on hi ha l'energia masculina i femenina molt en equilibri i que hi ha el moment del sol, de la siembra, i que tot és molt lluminós i que estem molt en l'extern, doncs anem cap a dintre, no?, com a per nutrir-nos. Llavors, recordem també que la fortalesa física i el vigor van decreixent i que a la mateixa vegada es dona com a una energia més creativa creixent, no? Que el que ens fa és una energia que és més creativa, que no està en aquest físic, però sí que ens convida a fer un altre tipus d'activitat, no? Un altre tipus d'activitat, que dèiem, a veure, doncs, activitat més artístiques, no? Per canalitzar, no? Tot aquest agitació que és més mental amb l'artístic, la pintura, podríem dir la creativitat, el cosir, etc. Què passa? De la tardor, que és quan veníem de la xamana, passem a l'hivern. I a l'hivern és un moment absolutament de cova. És una fase que ja veníem una mica estirant del fil i aquesta necessitat d'anar cap a dintre, però és introspecció. I arribem més a un estat més meditatiu, més de contemplació. Trobem també a la fase, diguéssim, de la menstruació, ens trobem amb el sagnat, amb la qual cosa és una fase que ens està convidant a descansar, a deixar que el nostre cos estigui com més nodrit, hi ha menys energia i el món real perd una mica com la importància, no? És com relativitzem més el que ens passa cada dia i hi ha com un món intern que se'ns obre més, no? També la llunació ens porta a la lluna nova.
1: Quan has dit lo de la menstruació, sí. A què et referies? No he acabat d'entendre el que estaves explicant. En una anciana, la menstruació...
0: Mira, aquí hi ha dues coses, ¿vale? Quan parlem de l'arquetip de l'anciana, venim de la xamana que estava a la menopàusia, ¿vale? Però els arquetips ens els podem prendre de dues maneres. És a dir, o agafem un calendari mensual i cada una de les setmanes té una llunació diferent i està present una energia que pot ser cada una dels arquetips, o estem parlant de l'etapa de la xamana, que és a partir dels 60 o després de la menopausa de l'anciana. Aleshores, està bé que això m'ho diguis, perquè són aquests dos aspectes que ens donen a l'arquetip. És a dir, que en un mes, que hi ha quatre setmanes, que hi ha cada una de les llunes i cada una de les fases menstruals, hi ha una energia que està disponible que ens aporta una propietat o una altra. ¿Vale? En l'anciana seria d'introspecció. És a dir, que si jo agafo el mes d'abril i dic, ostres, quina energia està present aquesta setmana, veuré que potser està l'energia present de la introspecció. Per tant, si jo vull ser molt productiva i vull arribar a fer alguna cosa que em reclama com molta energia i molt enfoc, sabré que estic a la setmana de la xamana, ai, de l'anciana, i que vaig una mica més en la introspecció i que aquesta energia es presta a un altre tipus d'acció. Ho entens o no, això?
1: No entenc com l'has lligat amb la menstruació.
0: Vale. Quan parlem de les fases i les fases de llunació, hi ha també les fases de la menstruació, la premenstrual, o sigui, l'evolució, i cada una de les fases dels arquetips és una fase menstrual, també.
1: Ara ho he entès.
0: Clar. Llavors ho podem agafar des de dos punts de vista diferents.
1: En una menstruació hi ha quan l'òvul es prepara, hi ha quan hi ha el sagnat que és que ha baixat, i després hi ha el retrocés per després, que seria la part de la xamana, i després hi ha la cova on es guarda per tornar a sortir, no? Que seria l'anciana, no? Aquesta és la relació.
0: Vale, exacte, vale. És la relació. Vale. Està bé que m'ho diguis, perquè són dos aspectes. És a dir, una cosa és l'etapa de la dona durant tota la seva vida, des de la infància, la donzella, la dona, la xamana i l'anciana, i una altra cosa és que aquesta energia està disponible per nosaltres cada mes. Cada mes. És a dir, que si jo necessito fer un projecte que em necessiti d'una vitalitat, d'un enfoc, d'una energia més masculina, si estem a la setmana que és lluna creixent, que estaríem amb la donzella, tinc aquesta energia a la meva disposició. I aleshores puc fluir més amb aquest objectiu que jo tingui. Aleshores hi ha aquest aspecte.
1: O quan has de descansar, si estàs en la fase...
0: No, i més que res, saps què passa, Rim? Que
1: de recolliment.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, perquè clar, això ens passa quan tenim la menstruació. Però quan ja entrem a la menopàusia i no la tenim, la lluna, els cicles de la lluna,
1: continua,
0: ens dona també aquesta continuïtat. Vale? I què passa? Que si jo una setmana tinc que fer molta feina i resulta que aquesta feina m'estic barallant amb mi mateixa perquè resulta que la feina no tira endavant i jo poso tots els meus sentits i no hi ha manera, si tu veus en quina setmana estàs del mes i veus el teu cicle menstrual o el teu cicle lunar, et dones compte que potser que l'energia que està disponible en tu no és la de ser productiva, és la de fer cova. I és com, no me peleo con esto, deixo que es faci cova,
1: aparco,
0: i espero, aparco. I espero, perquè després de l'anciana trobem un altre cop la fase que comença de nou amb la donzella.
1: Un altre dubte seria... les fases lunars, quan estàs en la fase de menopausa, o sigui, ja no tens la menstruació, com funcionen les fases lunars? Vull dir, com tinc jo aquesta energia si jo ja no puc saber quan estic ovulant i quan no?
0: Amb la lluna.
1: Amb la lluna.
0: Amb la lluna.
1: Amb la fase de lluna.
0: Amb la lluna, perquè tenim a la donzella, que és lluna creixent, tenim a la mare, que és lluna plena, tenim a la xamana, que és lluna menguant, i tenim a l'anciana, que és lluna nova o lluna negra. Vale? Aleshores, podem...
1: Però la lluna nova també té les quatre fases.
0: La lluna nova té les quatre fases?
1: No, fins que torna a créixer.
0: Però és lluna negra, és a dir, és la quarta fase, i després d'aquesta fase torna un altre cop a créixer. Està totalment negra.
1: Sí, sí. Aquesta
0: per tant,
1: seria...
0: són les quatre...
1: Seria la cova.
0: Exacte, aquesta seria la cova. Vale? I el ritus de pas en aquesta anciana seria la mort o el temps de, i el temps de transició. La
1: que la mort la podem interpretar també com un canvi.
0: Sí.
1: Com un canvi, com un deixem anar una cosa perquè vindrà una altra.
0: Mira, a la xamana, que es correspon amb la tardor, ja comencem a deixar anar coses que ja no ens serveixen, que ja han fet la seva utilitat, i ja comencem a deixar anar això. En l'anciana el que trobem és acabar deixant anar, o sigui, continuant deixant anar, i és com l'anciana entén que sense una desintegració no hi ha una renovació. I entén del cicle vida-mort-vida. O sigui, entén, li posa coherència a tot el cicle, a totes les fases lunars, a totes les estacions...
1: És un acabament, seria un acabament, no? Hi ha un començament i hi ha un acabament.
0: Es donen les dues coses. Es donen a l'acabament, que jo penso que l'anciana és més mort, és més cova, és més desintegració, però a la vegada també es dona... la gestació d'alguna cosa que està creixent.
1: Clar, és la preparació, si de cas, per la gestació, no?
0: Sí, perquè hi ha una part també d'innocència que està present en l'anciana que ens convida a anar ja cap a la donzella, cap a la nena donzella, que és un nou despertar...
1: Cap a la creació.
0: Cap a la creació,
1: sí.
0: És un arquetip...
1: Això en l'arquetip en fases... Però si s'ha aplicat a la dona, com seria l'anciana?
0: Com seria l'anciana?
1: Clar. Aplicat a la dona.
0: Sí, aplicat a la dona. L'anciana és aquella persona que cultiva el do del silenci, de l'escolta i del desaferrament. És a dir, vèiem que ja hi havia un procés, que el món extern prenia menys presència i que hi havia aquesta necessitat d'anar un altre cop a la profunditat, no?, per descobrir-nos, però el que és la part més interna. Per tant, el silenci, l'escolta, la contemplació és algo que es fa molt present en l'anciana i que ens convida a fer aquesta indagació personal, no? És com entrar en un espai sagrat. És entrar en l'espai sagrat on realment sense el soroll i sense el moviment extern ens podem escoltar. I podem veure també la part de llum i també la part d'ombra, no? Per exemple, tots aquells dols que no han transitat, tot allò que hem deixat enrere per construir una vida més cap a l'exterior, tot allò que hem identificat que no estava bé amb nosaltres i que ho hem deixat. És a dir, és com...
1: Tancar cicles, no? Seria...
0: Sí, podria, sí, clar, no. És el tancament del cicle. És el tancament,
1: clar,
0: que ens prepara per un nou renaixement.
1: Un nou renaixement.
0: De fet, per exemple, jo penso que això es podria donar també quan un compleix anys.
1: Sí, sí, això m'ha passat, eh?
0: Això t'ha passat.
1: Sí, a Mallorca.
0: T'ha passat a Mallorca. Ara, en aquesta última, què t'ha passat a Mallorca?
1: Això ho vaig fer anys. Vaig tancar un cercle, un cicle, i vaig...
0: I vas tenir aquesta sensació?
1: Mm-hmm. La vaig tenir, la vaig viure.
0: I com va ser viure aquesta experiència?
1: Bueno, vaig baixar al fons i vaig remuntar. Sí, sí, allò de que mira, toques terra, toques fons, sí. Toques fons.
0: Mira.
1: I remuntes, reneixes. Bueno, vaig tenir una persona que va estar al meu costat, em va ajudar.
0: Mira, aquest arquetip ens convida al descens a les profunditats.
1: Uh-huh. Això va passar.
0: Per connectar amb la nostra intuïció, per sanar, per transformar-nos i després sortir com renovades. Jo demà és el meu cumple i estoy en lo mismo, no?
1: Doncs a mi va ser...
0: Estoy en lo mismo.
1: Aquest diumenge no, l'anterior, i va passar això. I va passar, doncs, això de matinada, a més coincidia amb l'hora. Ho vaig notar perquè coincidia amb l'hora que jo havia nascut una mica abans de néixer. Em vaig trobar molt malament, però molt, molt, molt malament, que creia que moria, una passada.
0: Carai.
1: I mica en mica, a l'acostar-se l'hora de néixer, la cosa es va anar calmant, i vaig remuntar, i bueno, vaig tenir una persona, una amiga que és terapeuta, i estava al meu costat. Però sí, sí, va ser així, eh? I després vaig sentir llibertat.
0: Imagina't, no? Imagina't que si nosaltres fem conscient tot això, sempre que arriba dates assenyalades, no? Sobretot com és a l'aniversari, no? Que és com un renaixement. Clar, no és fàcil estar en l'arquetip de l'anciana. No és fàcil, perquè hi ha com una certa intranquil·litat, hi ha una revisió de tot el que ha sigut a l'any, hi ha com l'estar en la part més ombra, a la part més de desitjos, de
1: frustracions,
0: de dolors.
1: Sí, de dolors, sí. De dolç no passats, sí. De traumes, sí. Que revifen, no? Que apareixen, i aleshores és quan, baixes en picat.
0: Sí.
1: Però el mateix que baixes, això és el bo que té, que puges.
0: Clar, hi ha també diferenta mitologia que parla sobre les deesses que fan sempre el descens a aquestes profunditats. Hi ha un mite, que no l'he treballat força, però és el mite d'Inanna, que aquesta dona el que fa és baixar a les profunditats i en la seva baixada, cada vegada que va baixant, es va desprenent d'una peça, no? I llavors és com ens anem desprenent d'allò que hem construït des de la infància, des de l'adolescència, que ens ha ajudat a sobreviure, no? D'alguna manera, que ens ha protegit...
1: Sí, que hem considerat.
0: Que heu, exacte.
1: Que hem considerat que era necessari, sí, crear-nos totes, sí, aquestes. Són connexions, de fet, mm, si anem a parlar del cervell, són connexions que han quedat gravades en el cervell, no? Mm. Com a certes, com a que et serveixen com a protecció, com a salvavides, no? Mm. Que els tens, i que potser en aquell moment va ser necessari, però que passat un temps ja no és necessari mantenir-lo, no? O que t'han creat malestar, que t'han creat traumes o males vivències, males relacions, i és degut a això, a que tu has gravat que allò, per tu, en aquell moment, era bo. Mm. Aleshores, quan baixes a les profunditats, el que fas és treure't aquests pensaments, aquestes gravacions, que ja no et són vàlides, no? I podem fer imatges, no, de metàfores de treure roba o de portar-lo d'una manera més visual, però de fet és això, són connexions en el nostre cervell que s'han fet perquè era bo per nosaltres, consideràvem que era bo per nosaltres, o en un moment donat d'un crac a la vida, sí, et van ajudar a superar aquell crac, no?
0: Sí.
1: Però no en el pla bo, sinó que era com, me estoy ahogando, esto es lo que me sirve, no? I potser no era lo millor.
0: I també hi ha un altre tema, que a part de sanar tots aquests dols, no?, i donar-me en compte, no?, quines aptituds o quin personatge he anat creant per protegir-me, no?, i a poc a poc anar-me desfent d'aquestes coses, parlem també dels temps de transició. Vale? No necessàriament ha de ser un dol o una mort o una pèrdua, no? Si a vegades sí que hi ha una pèrdua, però hi ha un procés de transició, no? Des d'un estat que jo tenia i ja no hi és, però encara no ha sorgit el nou. I aquest estat de transició és un estat que a vegades costa molt de sostenir, no? Perquè et dius, vale, esto ya está, no?
1: I
0: com
1: no.
0: Que hi canvia de feina, no?
1: I no
0: jo canvio de feina, avui estava treballant aquí i la setmana que ve treballo una altra, no? Si no es dona aquest procés de transició, no?, que ens porta d'una feina a l'altra...
1: Bueno, és com un viatge. La imatge, si el portem a imatge, seria un viatge. Jo estic en un lloc i transito per arribar a un altre. I en aquest trànsit em vaig trobant coses.
0: Sí. I vaig integrant el que estic vivint.
1: Clar.
0: El que estic deixant anar. Si anem a cop de, de pitu, de dir, no, escolta, em vaig plegar un dia i a la setmana següent ja estava un altre. I això passa igual amb les relacions.
1: I tant.
0: Què passa quan jo ja no estic ben una relació i aquesta relació es trenca, vale? I al cap de poc ja estic dintre d'una altra relació. Jo no he fet el dol de la primera relació.
1: La transició.
0: La transició que m'ha ajudat a ser conscient, perquè l'anciana el que fa és posar sobre la taula...
1: Perquè vegis.
0: A l'inconscient.
1: Sí.
0: Vale?
1: És portar el inconscient al conscient.
0: Exacte. Posar llum a l'ombra.
1: A l'ombra. Vale? I tenim moltíssimes coses gravades en l'inconscient. I necessitem una fórmula, que cada vegada serà una diferent, per portar-lo al conscient. Vull dir, no ho portes perquè jo vull portar-lo. Hi ha tot un mecanisme que ha estat gravat i que necessites fer. I poden ser exercicis, i poden ser treballs, i poden ser 50.000 eines d'aquella capsa.
0: De la capsa de les eines.
1: De la capsa de les eines que tu treus per treballar i portar de l'inconscient, que poden ser somnis, al conscient, no?
0: Sí.
1: Quan tu portes al conscient és quan ho pots treballar, si no, no queda. No,
0: està molt connectat amb la simbologia, amb la intuïció, amb tot aquest espai fèrtil. Bueno, doncs si et sembla anem
1: a posar una mica de música. Ens hem posat molt potents, eh?
0: Molt potents. Doncs vinga, anem a escoltar la primera música, que és La Magara.
1: Doncs som-hi.

0: bosque oceano y calor.
1: Què ens expliques?
2: Mira, em quedo amb el Sobos, cueva i semilla, no?
1: Les dues coses.
2: Que és exactament el que estàvem parlant ara, no?
1: Sí, sí,
2: que és
1: sí.
2: Com si visquéssim més des de l'anciana, tindríem un equilibri una mica, no? De les parts de vida i també les parts de mort, no?
1: Bueno, és que perdem de vista, no? Que naixem i morim.
2: Bueno,
1: o sigui,
2: és que el
1: néixer,
2: tema...
1: que és la llavor, i el morir, que és l'anciana, no? Que és quan acaba un cicle. Un cicle
2: però és
1: de vida,
2: que
1: no?
2: El tema de la mort no està molt present.
1: No està gens present.
2: Per tant, a nivell de vida, com donem molta llum a la vida, però obviem algo que està 50%. És a dir, que tanta vida hi ha com tanta mort. Amb la qual vivim amb un control excessiu i que no sabem transitar.
1: Però fixa't que és un control d'una negació.
2: Una negació.
1: O d'un...
2: Sí, un control de... Jo solo me focalizo en vida.
1: Però fixa't, el nostre cos físic, és un constant, néixer i morir. Les nostres cèl·lules estan reproduint-se i morint constantment.
2: Bueno, clar, és que és,
1: és que en el nostre cos això existeix permanentment, la vida i la mort, o el canvi.
2: Ho veiem
1: com
2: amb les estacions, o sigui, tot el que és cíclic.
1: Tot el que és cíclic, i la vida és cíclica.
2: La vida és cíclica, no? Aleshores és, ostres, l'anciana dona aquest equilibri entre aquestes dues parts i integra aquestes dues parts, per la qual es
1: viu d'una manera... I tanca.
2: Tanca per obrir.
1: Per obrir, però és com, tanca, clar.
2: Diguéssim, és la gestalt, no? Que és el que és el cicle.
1: Clar, sí,
2: I
1: sí.
2: I nosaltres, moltes vegades, acabem el cicle. O sigui, el comencem, passa alguna cosa, tal, el tornem a començar, no? És com...
1: No arribem fins al final.
2: No arribem mai fins al final.
1: Sí, sí.
2: No arribem mai fins al final.
1: Sí, sí, això és un tret que jo podríem dir que és com vivim, no? Perquè vivim en el fer, sense recollir, sense tancar. Entens? I jo penso que la societat com estem vivint, la dinàmica que s'ha creat, és sempre que no tanques. Col·lectivament no es tanquen les coses.
2: I per això és tan necessari quan un comença, sobretot com a dona, comença a descobrir-se i descobrir aquesta ciclicitat, tant amb la natura com les estacions, com amb la lluna, com amb els cicles menstruals que ens porten tota aquesta informació i aquest bagatge, és una manera molt diferent de viure. És connectada amb els teus processos interns.
1: És que perquè hi hagi vida ha d'haver-hi mort.
2: Bueno, és que una cosa sense l'altra no existeix.
1: No existeix.
2: No existeix.
1: No, no? Que clar, aquí ja entraríem també en la fase de filosofia, no? Allò.
2: Bueno, és que, a veure, és que l'anciana és visionària.
1: No, però em refereixo al fet de pensar què hi ha després.
2: Bueno, és que evidentment, quan arribem a l'anciana i diem que la realitat perd certa presència a la quotidianitat, és perquè ens anem a unes preguntes molt més...
1: espirituals.
2: Molt més espirituals, del sentit de la vida. O sigui, l'anciana és més visionària.
1: Aquí entraríem ja amb les energies de l'ànima, i entraríem...
2: De l'ànima, de l'esperit...
1: I de les nostres energies que no són visibles.
2: Exacte, tot el món inconscient,
1: que no és el cos,
2: simbòlic.
1: Que no és el cos.
2: Però l'anciana està molt connectada
1: amb el cos físic,
2: em refereixo. Físic.
1: Sí,
2: l'anciana
1: sí.
2: Està molt connectada amb el molt físic.
1: Amb aquí i ara.
2: Sí.
1: Clar,
2: sí.
1: Tancar.
2: Sí.
1: Per tancar.
2: Sí, sí. Mira, jo avui també, sempre que li dono una volteta als arquetips, em ve com més l'anciana, no? Més aquest donar-me'n compte de coses. I avui em donava compte de que l'anciana està molt relacionat amb la mare. Vale? Igual que la donzella està més relacionat amb la xamana, no? Per mi la xamana és com una segona adolescència i per mi l'anciana també és no una segona maternitat, però sí, podríem dir-ho.
1: Sí, perquè és una àvia. Són àvies.
2: Sí, però em refereixo que si la mare hi havia una gestació cap enfora, la gestació que hi ha ara és cap endintre. I estem parlant també d'això. Uh-huh. És la pròpia gestació d'un. Uh-huh. No? I aleshores té molta relació, perquè és un arquetip que hi ha menys moviment, perquè aquest menys moviment ens porta a la gestació.
1: De totes maneres, tenen en compte que aquí ja entraríem en la sabidoria.
2: Estàs adormint?
1: No, el meu cos avui... No m'estic adormint.
2: L'anciana està entrant en ti, eh?
1: El meu cos està relaxat. Està molt relaxat.
2: Però és que l'anciana...
1: Vull dir...
2: Entra aquesta relaxació.

0: me entrego a esta escucha profunda, hi haurà una lluita. Hi haurà una lluita a lo que sí s'està donant d'una manera natural. Amb la qual cosa, doncs, es recomanen fer activitats que estiguin en consonància amb això, com pugui ser la contemplació, com pugui ser passejar per la platja, com pugui ser estar estirada al terra, com pugui ser cavar la terra. A vegades hi ha dones, no?, d'arreglar el terra o treure les arrels, o, per exemple, treure les arrels,
1: cuidar les plantes, sí,
0: cuidar,
1: sí,
0: les plantes, no? Uh-huh. Anar una mica a coses, sí, com, sí, més calmades, coses més contemplatives.
1: Però jo també m'agradaria dir que estem situant l'anciana l'estem situant a l'etapa final de la vida, però totes les persones poden tenir aquestes etapes en qualsevol moment de la seva vida.
0: Exactament, exactament.
1: Això que quedi clar.
0: Això també. És a dir, diferenciem entre una cosa que és el cicle menstrual o el cicle de la setmana, que té 4 setmanes i que hi ha les diferents llunes i que aquella energia està present. També hi ha aquesta etapa de la vida que estem transitant, i també és quan jo em sento en un arquetip determinat. Uh-huh. És a dir, jo podria dir amb la meva pròpia experiència que l'anciana fa bastant de temps que la sento en mi. I quan sóc conscient de que estic en l'anciana, independentment de quina fase estigui o quin cicle, jo em sento a l'anciana i m'entrego. Mm-hmm. Perquè potser jo estic fent un procés, mm-hmm, que estic deixant enrere moltes coses, mm-hmm, i que em sento que estic a l'anciana. Llavors, mm-hmm, si jo estic a l'anciana i dic no, però és que clar, jo necessito anar endavant i produir, i no, perquè la vida continuament em dirà no, és que no és la teva hora de produir, no és la teva hora de produir. Mm-hmm. I si jo m'entrego a això, ostres, ho puc gaudir.
1: És quan realment avances.
0: Sí, sí, sí, perquè t'entregues a lo que hay.
1: A lo que hay.
0: A lo que hay.
1: El que passa és que explicar totes aquestes coses és com ajudar a clarificar, no?, coses que ens passen en el dia a dia, i entenem una mica més el que el moment que vivim, no? Ens ajuden a entendre en quin moment jo estic.
0: Evidentment. Ens dona moltes eines.
1: I com ho puc gestionar tenint en compte que estic en aquest moment molt vital, sí, o estic en un moment molt més pausat, no?
0: Sí.
1: Molt,
0: sí,
1: vital, doncs podria ser l'adolescent, no? Que estàs en el canvi i revelant-te amb tot, o la xamana, que és el mateix, és una energia de fer. O estàs amb la mare, que és més de cuidar i de protegir el niu, o estàs amb l'anciana, que és de tancar, no? Quan, de mirar cap a dintre.
0: Quan tu has explorat totes aquestes etapes, i contra més exploris aquestes etapes, mm-hmm, més et pots donar compte a nivell corporal en quina etapa estàs, independentment de l'etapa que se suposa que has d'estar.
1: Sí.
0: Vale?
1: O sigui,
0: perquè
1: físicament tenim unes etapes vitals, no? Per l'edat, marcats per l'edat que anem fent, no? Que vas passant anys i el cos respon a aquelles edats que vas tenint. I el moment de néixer, créixer.
0: Sí, perquè tu pots ser una anciana i tenir molt de vigor. Uh-huh. I tenir molta activitat.
1: Sí, sí. Bueno, avui dia la gent gran realment
0: sí, i que hi ha persones
1: moltes activitats i té una energia diferent de la que fins ara es considerava que havien de tenir aquestes edats, no?
0: I després una altra cosa que jo també reivindicaria, que és el món de l'anciana, no? De l'edat de l'anciana, no?
1: Mm-hmm.
0: Penso que estem en una societat que no contempla tota la saviesa, perquè hi ha una saviesa molt gran de l'anciana, que ha fet un recorregut de vida, mm-hmm, que té una caixa d'eines bastant potent, mm-hmm, i que jo crec que com a societat hauríem de reconèixer més, mm-hmm, aquesta bellesa, mm-hmm, en ve baixa, no?
1: Mm-hmm.
0: Perquè ens dona una calma interna, anar a un lloc sagrat, una experiència de vida.

0: I hi ha molta gent que no...
1: Que de fet és una cosa que el fer de com viu la societat avui
0: no
1: ha aparcat
0: no contempla
1: la gent gran, sí. en molts sentits, ha aparcat a no contemplar ni acceptar ni valorar la bellesa, però també aparcar-les, perquè que s'han creat no estan a les famílies, per la manera de viure no hi caben.
0: Les residències,
1: la gent
0: gran.
1: La gent gran s'aparca, realment s'aparca.
0: Sí.
1: És com un cotxe en un...
0: Sí,
1: en un garatge, sí, allà aparcadet, sí. Quiet i ja.
0: Però és que la persona anciana o la vellesa, tu pots ser útil de moltes maneres. I pots estar a disposició de moltíssimes coses de la societat.
1: Que no és necessàriament fer canguratges.
0: No. A veure, qui els vulgui fer que els faci, però no necessàriament.
1: Però no necessàriament, no, i venen com una mica també imposats, no? Perquè si l'home treballa, la dona treballa i tenen fills petits, doncs de qui tiren?
0: Jo crec que si es dona d'una manera voluntària i que tu tens ganes de fer això, doncs em sembla molt bé, però hi ha moltes altres coses que
1: bueno, hi ha moments que venen una mica emposats. Vull dir, jo que vaig sentint comentaris i dius... No, és que jo faria això, però clar, em porten els nens. És que jo faria allò, però no, és que tinc avui els nens. És que em venen a dinar, els calçats d'anar a buscar el gascol. Vull dir, una cosa és quan tu ho fas perquè vols compartir amb ells.
0: Sí.
1: I una altra cosa és perquè és forçat, perquè hi ha una necessitat que la societat no cobreix.
0: Bueno, en aquest cas l'anciana també ha de dir si realment vol fer aquesta tarea o no la vol fer. No?
1: Sí, sí, evidentment.
0: És allò de dir, vale, la societat ens porta això, però realment vull fer...
1: Però hi ha una pressió, social.
0: La pressió social hi és. La pressió social hi és.
1: Ah, hi ha una pressió social i no deixa... Has d'estar amb el cap molt ben amoplat i el que vols i el que no vols.
0: Bueno, jo coneixo moltes ancianes, per dir-ho d'alguna manera... Que diuen...
1: Gent gran,
0: sí.
1: Es diu ara.
0: Bueno, hi ha molta gent gran que dius, escolta'm tu, jo no vull cuidar els fills dels meus fills. Jo, si de cas, vull gaudir-los i vull fer altres coses que a mi m'omplen. No? I llavors depèn també de la gent gran...
1: La responsabilitat de cuidar els fills és dels pares,
0: és
1: no dels
0: pares.
1: Avis.
0: Sí,
1: per això és una reivindicació que s'ha de dir, s'ha de parlar. No? Perquè està passant, no? Està passant... Igual que l'acabament a les residències, perquè a la família ja no hi ha el lloc, perquè qui el cuida, com se'n cuiden si estem treballant.
0: Bueno,
1: no?
0: Estem en una societat que està molt accelerada i que no donem temps de qualitat o de tranquil·litat o de calma, no?
1: Sí,
0: els processos són molt ràpids.
1: Molt ràpids, sí.
0: Molt ràpids, amb la qual és... Bueno,
1: aleshores, tot el que estem explicant avui és com per donar eines, per dir, bueno, parem una mica...
0: Sí.
1: Reflexionem del que sí que
0: aprenem,
1: volem, del que no volem.
0: Exacte. Posem els límits que necessitem.
1: De com em sento, de quin moment és vital de la meva vida, el recorregut que he fet, el recorregut que estic fent, no?
0: Sí, o sigui, entendre d'aquests cicles també, no? De
1: clar,
0: vida, mort, vida.
1: Clar, sí.
0: I després hi havia una cosa així com molt, molt quotidiana, del dia a dia, és prioritzar, no? Mm-hmm. En aquesta etapa és de dir, bueno, no vulguis fer moltes coses a la vegada perquè no hi ha la capacitat, però sí de dir, bueno, avui em llevo i quines són les prioritats, no? En quant a la necessitat, no? Pues dius, pues mira, he agafat 2-3 coses per al dia d'avui i només fixa't en complir aquestes 2-3 coses. No més. No més.
1: Però jo aquesta regla l'aplicaria per tothom, Perquè deixaríem del fer.
0: Bueno, però la llista de tarees és...
1: Per això.
0: Muy larga.
1: Per això, reduïm-la.
0: Sí.
1: Prioritzem.
0: Sí. Bueno, això és estar una mica aquí, a l'ara,
1: clar, clar.
0: De decir, a ver, hoy, vale, ¿qué tengo?
1: Sí, sí.
0: Però clar...
1: Presència, no estar en el rum,
0: sí.
1: Que després d'una cosa, una altra, això és com els Kleenex, no? Faig servir, llenço. I això és el que ens passa amb les coses que fem. Perquè una vegada has arribat allà ja... No? I tampoc és això. Vull dir que és una mica la reflexió sobre com vivim i com ens agradaria viure, no? I és posar un punt de calma, no?
0: Sí, i després jo entenc també que el món en què vivim, i sobretot quan estàs en període laboral, tens una exigència d'una feina, tens una jornada de moltes hores, és difícil, és difícil poder compaginar-ho amb això, no? És un canvi de paradigma i és un canvi de vida. No és impossible.
1: És d'actitud.
0: És d'actitud i és perquè també de dir...
1: Perquè la feina també tu pots mirar-te-la des d'un altre lloc, perquè ens estressen les feines, perquè hi posem la pressió que ens ve donada o que nosaltres hi afegim. Aleshores, si tu t'ho mires des d'un altre lloc i dius, bueno, prioritzo i m'ho prenc d'una altra manera... Jo penso que això
0: i
1: també...
0: si arribo o no arribo, no és aquesta exigència de dir, no, és que tengo que poder con todo.
1: Sí.
0: Pues no, no
1: aquesta
0: se
1: frase que a mi em desagrada tant, que és el... com és? No me da la vida.
0: No me da la vida, sí que va sortir l'últim dia.
1: Sí, no me da la vida. No me da la vida. És una frase molt, molt, molt, no sé, molt negativa. No me da la vida, perdona. Pues... reduce,
0: posa, prioritza, no?
1: prioritza
0: les coses que per tu són necessàries, vitals, i que les vols, i ves-les fent una darrere l'altra, no? Hi ha una cosa també que a mi sempre m'ha passat, que és que diuen, no?, que les dones poden fer moltes coses a la vegada.
1: Aquesta és una altra.
0: Esto es otro. Esto son creencias, no?, que l'anciana dices, vamos a ver. Jo sempre he pensat jo no puc fer moltes coses alhora. Jo necessito fer una cosa darrere l'altra, perquè si no no em surten tantes coses a la vegada.
1: I amb això ja tanquem, perquè se'ns ha anat tot ens hem menjat ja el programa, que ha sigut molt interessant tot el que hem dit. Jo tancaria dient que com a persones, home, a dona, és igual, si prens consciència del que estàs fent, pots fer una només, no pots fer tres alhora. Pots fer una i ficar...
0: I ben feta.
1: L'atenció
0: aquí.
1: I gaudida. Tens una altra al costat i quan t'hi poses a fer l'altra només pots fer aquesta. Encara que tinguis tres obertes, tu faràs d'una en una i no pots fer més. Vull dir que això són creences i històries que es van creant.
0: Sí, i jo convido també a l'etapa aquesta de l'anciana, que ja comença la xamana i és... deixar de fer aquelles coses que ja no són necessàries.
1: Que ja no em són útils.
0: No, perquè és com... No, jo...
1: deixar d'arrossegar.
0: Exacte, o sigui, coses que abans feia, que tenien la seva utilitat i que ara no tenen la seva utilitat, doncs aleshores les deixo anar. Les deixo anar i em vaig descarregant de totes aquelles obligacions que ja no tenen sentit de que les continuï fent.
1: Està sonant ja... la música de Tancadones, Tanquem amb el cant de lluita de les àvies, de les besàvies, de les mares.
0: Sí, avui fem una mica com el tancament de cicle.
1: Sí.
0: Anirem després cap a la infància.
1: Sí.
0: Cap a l'origen infància, però sí que hi ha un
1: tancament
0: un
1: avui.
0: Avui tanquem una mica el cicle.
1: El cicle d'arquetips. Doncs moltes gràcies, Mònica, per la teva saviesa que ens comuniques
0: gràcies,
1: i que compartim.
0: Rim. Gràcies.
1: Un plaer. Aquí diem adeu. Fins la setmana que ve a una altra Dones i esperem que us hagi agradat i que traieu profit si us ve de gust i voleu. Fins la setmana que ve. Gràcies a la Marina, gràcies a la Mònica i gràcies a Radio Arenys. I gràcies a mi, que ha fet possible aquest

Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. A Històries Magnífiques explorem, de la mà dels millors especialistes i des d'una perspectiva multidisciplinària, alguns dels episodis més rellevants de la història de les idees. La guerra de successió, el descobriment d'Amèrica o la revolució russa són alguns dels nostres focus. Busquem copsar la seva rellevància històrica i l'impacte que han tingut a les nostres vides. Històries Magnífiques, amb Bernan Ruiz. Cada dos dilluns a partir de les 10 de la nit, a Ràdio Arenys. La primera en la cultura. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Sabies que al món hi ha un llibre que ningú no ha pogut desxifrar mai? Es tracta del manuscrit Voynich, un document misteriós descobert a l'any 1912 per Wilfred Voynich, un llibreter polonès. Escrit en un idioma desconegut i ple d'il·lustracions de plantes, estrelles i figures humanes estranyes, té unes 240 pàgines i data del segle XV, segons proves de carboni. Els experts han intentat traduir-ho durant dècades, però ni lingüistes, ni criptògrafs, ni intel·ligències artificials modernes han aconseguit entendre'l. Alguns creuen que és un codi secret, d'altres que és un engany elaborat, i hi ha qui pensa que podria ser una llengua perduda. Aquest manuscrit inclou dibuixos de plantes que no coincideixen amb cap espècie coneguda, cosa que alimenta les teories sobre el seu origen. Pot ser un herbolari fantàstic o fins i tot un text d'un altre món. Està guardat a la biblioteca de Beinecke a la Universitat de Yale, on segueix sent un enigma. El que el fa tan fascinant és que, malgrat els avenços tecnològics, continua desafiant la nostra comprensió.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
1: La banda sonora de la nostra vida. L'espai de Ràdio Arenys, que cada divendres de 11 a 12 ens porta un viatge apassionant als esdeveniments i melodies que han marcat diferents anys des de 1952 fins a l'actualitat. Amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, reviurem els moments històrics que ens han fet com som avui mentre escoltem les cançons que ens han acompanyat al llarg del camí. Prepareu-vos per connectar amb la història i la música d'una manera única i especial.
2: Benvinguts una setmana més a la banda sonora de la nostra vida. Ja sabeu, la nostra particular càpsula del temps. Avui continuem el nostre viatge per l'any 1975, un any que va quedar gravat per sempre en la memòria col·lectiva. Les cançons que sonaven a les ràdios convivien amb uns esdeveniments polítics i socials que anunciaven el final d'una etapa i l'inici d'una altra. I precisament avui dedicarem la part central del programa a un dels moments més transcendents de la història contemporània d'Espanya, la mort del general Franco, després de gairebé 40 anys de dictadura. Però de moment saludem la concurrència. Bon dia, Anna Cucurull.
3: Molt bon dia, Montse Comí.
2: Bon dia, Joan Garcia, el nostre tècnic i director musical.
3: El millor. Bon dia, Joan.
4: Esto es un solo de l'ai viño que l'Enric, amb molt carinyo, ofereix o personal. O personal és animal.
1: La banda sonora de la nostra vida.
3: Al llarg del programa recordarem com es van viure aquells dies d'incertesa, des de les últimes aparicions públiques del dictador fins a l'anunci oficial de la seva mort, passant per les reaccions que es van produir dins i fora del país. I esperem que la setmana que ve puguem començar, ara ja sí, l'any 1976.
2: La veritat és que la setmana passada vam parlar moltíssim i vam escoltar més aviat poqueta música. Almenys així m'ho va semblant a mi. I perquè no ens torni a passar, posem-la de seguida, que no se'ns passi. Música, mestre!
1: La banda sonora de la nostra vida. Any 1975.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida.
1: Hem sentit potser la cançó més famosa dels Eagles, Hotel California, del disc amb el mateix nom. Un disc que es convertirà en una de les grans obres del rock dels 70. La cançó està escrita per Don Felder, Don Henley i Glenn Frey, amb Henley a la veu principal, i es construeix sobre una estructura poc habitual per a un èxit comercial de l'època. Més de 6 minuts de durada i un llarg final instrumental amb un dels duels de guitarres més coneguts de la història del rock, entre Joe Walsh i Don Felder. Tot i les pressions de la discogràfica per escurçar-la, el grup va decidir mantenir-la totalment íntegra. Hotel California s'ha convertit en una metàfora del costat fosc del somni americà, de l'excés i del luxe convertit en trampa.
2: Tornem als noms dels carrers antics d'Arenys, rememorant l'article que l'historiador Josep Maria Pons i Guri va publicar a La vida parroquial, l'any 1974. Sabíeu que havia existit un carrer que s'anomenava Cabanyal o el Corral?
1: Doncs jo no ho sabia, no. És un carreró a ponent dels Grecs, de sota de la plana d'Enforneguera o del convent, molt prop de l'entrada del que va ser el corral de bestiar del municipi. I perdura el nom del corral, bé, el 1974 hi perdurava. Recordareu que fa un parell de setmanes ja us vam parlar de quina era la pujada dels Grecs, el que avui és el carrer del Vareu.
2: A l'altra punta d'Arenys trobem el carrer d'en Canta la Grella, obert a Saboada cap a 1570 en terreny d'en Pere Canta la Grella. A darreries del mateix segle XVI també se'n va dir carrer d'en Saurí, però acabà imposant-se el nom de Canta la Grella. A la segona desena del segle XX se li imposà el nom oficial de Mares Escolàpies, el 1937 el de Primer de Maig, i el 1939 se li restituí amb el nom anterior, Mares Escolàpies, però tots en diem carrer de Canta la Grella.
1: Això devia ser el 1974, perquè ubico perfectament el carrer de les Mares Escolàpies, des de l'antic col·legi al Rial de Sa Clavella, però francament el nom popular no en tenia ni idea, ni el sabia.
3: La banda sonora de la nostra vida.

0: banda sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: El 1975, el cantant nord-americà Eric Carmen va publicar dins del seu primer disc en solitari aquest tema, All By Myself, que es convertiria de seguida en el seu gran èxit internacional. És una balada de soft rock que destaca per una particularitat molt singular. La seva base musical està inspirada en el segon moviment del concert per a piano número 2 de Sergei Rachmaninov, un dels grans noms del romanticisme musical. Carmen, que venia del món del power pop amb el grup de Raspberries, va construir aquí una cançó molt íntima i orquestral, que parla de la solitud i del buit emocional amb una intensitat que la va convertir en un himne universal de la fragilitat i la nostàlgia.
2: Entrem en el que serà el tema central del nostre programa d'avui. I si el temps se'ns consumeix, la setmana que ve haurem de fer un híbrid de 1975 i 1976, perquè aquesta setmana, mira que és llarga d'històries i música, ens en sobraran.
1: Sí, crec que sí.
2: No, i tant. Mirarem, perquè ara ja això ja anem...
1: Sí, de cara a barraca. Una cosa de l'altra.
2: Mirarem ara de centrar el tema. En els últims mesos de 1975, la figura del general Franco gairebé havia desaparegut de la vida pública. Les seves aparicions eren cada cop més escasses, breus i controlades.
3: Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente.
1: De fet, una de les seves últimes aparicions públiques es produeix l'1 d'octubre de 1975 a la Plaza de Oriente de Madrid, en un acte multitudinari convocat pel règim per mostrar suport després de les últimes condemnes a mort i la pressió internacional creixent. Franco hi apareix obligat per la pròpia posada en escena del poder en un balcó envoltat de jerarques del règim, llegint un discurs breu davant d'una multitud mobilitzada.
3: Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio.
2: Però es veu un home molt deteriorat, fràgil, amb dificultats evidents per parlar i gestos molt lents. Aquella aparició pensada per projectar força acaba transmetent just el contrari, la sensació d'un final que ja s'intueix proper. Mentre aquesta imatge encara es retransmet i es difon, rere les bambolines del règim es multipliquen les maniobres discretes.
1: El govern de Carlos Arias Navarro intenta mantenir el control institucional enmig d'un escenari cada cop més incert, mentre dins del mateix aparell de l'Estat es preparen silenciosament els mecanismes de successió. A l'oposició, encara parcialment desorganitzada, però cada cop més activa, s'observa amb atenció cada moviment del règim, conscients que el final del dictador pot obrir una escletxa històrica. I en paral·lel, comença a perfilar-se el paper del futur cap d'estat, el príncep Joan Carles, que espera el moment de passar de successió teòrica a realitat efectiva enmig d'un clima polític carregat d'incertesa i expectatives.
4: Desde el último parte médico, la evolución de su excelencia al generalísimo continuó empeorando progresivamente. Aparecieron trastornos en la conducción intraventricular e hipotensión arterial mantenida. Y a las 5 horas y 25 minutos sobrevino una parada cardíaca irreversible.
2: I finalment, l'11 de novembre de 1975, arriba el primer comunicat oficial. El dictador es troba greument malalt.
1: Anna, mira, deixem-ho aquí, fem una pausa musical. Parlem després d'aquells dies d'incertesa que seguirien fins al dia de la seva mort efectiva.

0: Esteu escoltant la banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys.
1: Publicada l'any 1975, Amor de Medianoche és una de les cançons més conegudes de Cecilia, nom artístic d'Evangelina Sobredo Galanes, una de les veus més personals de la cançó d'autor espanyola de la dècada. La peça va formar part del seu disc Amor de Medianoche i reflecteix molt bé el seu estil. Una combinació de sensibilitat poètica, mirada crítica i una interpretació íntima, allunyada dels grans artificis comercials de l'època.
2: I tornem a agafar el fil. A partir de l'11 de novembre de 1975, la salut del dictador va entrar definitivament en la seva fase final. El país va començar a rebre uns comunicats mèdics gairebé diaris, els coneguts com a partes médicos oficials.
1: Cada dia, no fallava
2: cada
1: ni un.
2: Cada dia, no fallava. Que informen d'una situació cada vegada més greu i irreversible. El llenguatge és fred, controlat i gairebé quirúrgic, però darrere de cada línia s'intueix l'empitjorament constant del seu estat.
1: Durant els dies d'agonia d'en Franco, la informació sobre el seu estat de salut es va convertir en un ritual diari estrictament controlat pel règim. Els anomenats partes médicos s'emetien principalment a través de Ràdio Nacional d'Espanya, que en garantien la difusió immediata, i posteriorment també apareixien al Telediario de Televisió Espanyola i a la premsa escrita. Cada dia la societat espanyola esperava aquell breu text que marcava l'evolució de la malaltia i convertia la salut del dictador en el centre absolut de l'actualitat, per bé o per mal.
2: Al costat del llit de Franco, l'equip mèdic treballa sota una forta pressió institucional. El seguiment el coordina al seu entorn més proper, amb figures com el doctor Vicente Gil García, en un ambient on la medicina i la política gairebé es confonen. La informació es filtra amb comptagotes i el país viu pendent d'aquests comunicats com si fossin el pols d'una època que s'apaga.
1: I en paral·lel, moviments a l'entorn del poder de converses discretes i de preparatius silenciosos per assegurar la continuïtat del règim en el moment de la successió. Es tracta d'un escenari tancat, gairebé hermètic, on el control de la informació és absolut i on el futur polític d'Espanya es comença a decidir mentre el dictador encara és viu.
2: Finalment, el 20 de novembre de 1975, s'anuncia la seva mort.
3: Españoles, Franco ha muerto.
2: El comunicat oficial posa fi a gairebé 40 anys de dictadura. El país entra en pànic. Les cues de ciutadans es formen per retre homenatge al fèretre exposat i la imatge d'aquelles llargues files davant del cos del dictador es converteixen en una de les fotografies més simbòliques del final d'una època.
1: Ara jo proposo que fem una petita pausa per escoltar música, per tornar després a parlar de totes aquestes coses i, mentrestant, mentre escolteu la música, podeu anar pensant on éreu quan vau saber la notícia de la mort del dictador i què pensàveu?

0: La banda sonora de la nostra vida.
1: A Ràdio Arenys viatgem al passat, amb històries i cançons que no han canviat. La banda sonora de la nostra vida. Moments i anècdotes que mai s'obliden. Vine, escolta, emociona't amb nosaltres a cada pas. La banda sonora de la nostra vida a Ràdio Arenys, on el passat mai s'acaba.
2: L'any 1975, el cantant italià Drupi va publicar Sereno è, una balada de to íntim i melangiós que s'inscriu dins del corrent de la cançó lleugera italiana que triomfava arreu d'Europa en aquell moment. Després de l'èxit de temes com Vado Via, Drupi es va consolidar a mitjans dels anys 70 com una de les veus més reconeixibles de la música italiana popular, amb un estil marcat per les melodies suaus, aquestes lletres sentimentals i una interpretació molt característica, amb aquella veu gairebé trencada.
3: Quan Franco encara era viu, però ja profundament incapacitat, el sistema polític del règim havia començat a treballar amb una idea fonamental: garantir la continuïtat de l'Estat més enllà de la figura del dictador. No es plantejava una ruptura, sinó una successió estrictament controlada dins del mateix marc institucional. L'objectiu era mantenir intactes les estructures del règim i assegurar que el relleu del cap d'Estat fos automàtic amb Joan Carles I, evitant en tot moment qualsevol buit de poder que pogués obrir la porta a una desestabilització política.
2: Doncs dins del propi govern i de l'aparell de l'Estat franquista hi havia una clara divisió interna. D'una banda, hi havia els sectors immobilistes, coneguts com el búnquer, que agrupaven militars, falangistes i dirigents ultraconservadors decidits a mantenir el franquisme pràcticament intacte, sense obertures significatives. Entre els seus noms més representatius hi havia figures com José Antonio Girón de Velasco, Blas Piñar o José Utrera Molina, no sé si us sonen aquests noms, segur que sí, a més de responsables institucionals com Antonio de Oriol i Urquijo.
3: D'altra banda, hi havia sectors més reformistes que acceptaven canvis limitats per evitar una ruptura sobtada, tot i que sense abandonar del tot l'estructura del règim. Aquesta tensió entre immobilistes i reformistes marcava el 1975 i feia evident que, fins i tot en el moment final del dictador, no hi havia consens sobre fins on havia d'arribar el canvi ni quin havia de ser exactament el futur del sistema.
2: Espanya viu també sota una forta pressió internacional. Les condemnes per la repressió política, especialment després de les execucions del 27 de setembre, provoquen una onada de reaccions i un cert aïllament diplomàtic en diversos àmbits. Europa Occidental observa amb atenció el procés de successió, conscient que el canvi al cap de l'Estat pot marcar l'orientació futura del país. El règim és plenament conscient que necessita modificar la seva imatge exterior, tot i que sense alterar encara les seves estructures profundes. Tornem a fer una pausa. Escoltem una miqueta més de música, després tornarem.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: L'any 1975, el grup nord-americà Harold Melvin and the Blue Notes publica Don't Leave Me This Way, un dels grans temes del soul de la dècada. La cançó, amb la veu poderosa de Teddy Pendergrass, forma part del moviment conegut com Philadelphia Soul, el so de Filadèlfia, caracteritzat per arranjaments elegants, cordes suaus i una intensitat emocional molt marcada. Una de les versions més recordades arriba una dècada més tard, el 1986, de la mà del grup britànic The Commoners, amb la veu inconfusible de Jimmy Somerville, de timbre molt agut i molt característic. La cançó realment amb ell es transforma completament. Deixa enrere la intensitat dramàtica del soul original per convertir-se en un himne de pista de ball amb base electrònica i un so

0: hores, sota un rigorós control d'ordre públic i amb un ambient de solemnitat imposada.
1: I tres dies de dol que van passar a l'escola.
2: La capilla ardiente pública se instalará en el salón de columnas del Palacio de Oriente, quedando abierta desde las 8 horas del viernes día 21 para que toda persona que lo desee pueda rendir su último homenaje ante el cadáver de su excelencia.
1: La imatge que queda gravada és la de la gent que avança lentament davant del fèretre amb un Franco vestit amb uniforme de capità general, en silenci, entre llàgrimes, gestos continguts i també mirades d'incertesa. Les autoritats han decretat un llarg període de dol oficial amb banderes a mig pal i una vida pública pràcticament paralitzada durant dies, tres exactament. L'Església té un paper central en totes les cerimònies, amb misses i rituals religiosos que reforcen la dimensió simbòlica del moment, mentre l'exèrcit acompanya i escenifica la continuïtat de l'Estat.
0: El 23 de novembre de 1975, el fèretre és traslladat finalment al Valle de los Caídos.
1: I com ha costat de treure'l, eh?
0: I com ha costat, sí. Encara ho porten una rancúnia a sobre.
1: Sí.
0: En una cerimònia d'estat fortament militaritzada. El taüt és conduït fins a la basílica i enterrat en un espai reservat a la nau central, darrere l'altar major, en un acte que s'executa amb una precisió gairebé operativa. La decisió d'ubicació no havia estat prèviament planificada pel mateix Franco, amb detall, sinó resolta d'urgència pel govern de l'època, en coordinació amb la nova jefatura de l'Estat.
1: Mentrestant, la societat espanyola viu aquells dies de manera molt desigual. El relat oficial parla de respecte, d'orfandat, però en molts sectors de l'oposició i de l'esquerra el sentiment és absolutament diferent. La sensació d'un final llargament esperat, 40 anys, per l'amor de Déu, barrejat amb prudència perquè el sistema encara és intacte i el futur és completament incert. Saps què, Anna? Tinc necessitat absoluta d'esvergir-me, de trencar aquesta seriositat del tema que de veritat que em provoca molta fatiga. I vull fer-ho amb un tema que em doni alegria i que em provoqui un somriure. Així que...
0: S'ha acabat.
1: S'ha acabat. Que entri en Pere Tàpies.
0: Som-hi, Pere.
3: Aquest matí el senyor Canons

0: sonora de la nostra vida. Any 1975.
1: Amb un humor fi, aparentment innocent, però carregat d'ironia, el cantautor català Pere Tàpies ens ha presentat El fet del senyor Canons, una d'aquelles peces que juguen amb la quotidianitat i el surrealisme popular per convertir una petita història en un retrat divertit de personatges i de situacions. Tàpies va saber combinar la música amb l'humor i la crònica social, sovint amb un punt de paròdia amable i molt propera. El fet del senyor Canons hi encaixa perfectament. Una mirada desenfadada, gairebé teatral, que ens permet respirar després de moments molt més densos i que ens retorna al costat més lúdic i més popular de la música d'aquella època.
2: Cap a la primera meitat dels anys 70, i molt especialment al voltant de 1975, Barcelona viu un dels moments més intensos de transformació cultural amb el naixement i consolidació del que es coneixia com l'Ona Laietana. El moviment té el seu epicentre a la Sala Celeste, inaugurada el 1973 al carrer Argenteria, que es converteix ràpidament en un espai clau de trobada musical i creativa. En un context encara embarcat pel final del franquisme, Celeste funciona com una autèntica plataforma de llibertat artística on conflueixen músics, estils i sensibilitats molt diverses.
1: A nivell musical, l'Ona Laietana es defineix pel mestissatge i la fusió d'estils, amb una combinació de rock progressiu, jazz-rock, folk, rumba catalana, salsa i influències mediterrànies. Aquest so, que és tan difícil de classificar amb etiquetes tradicionals, respon a una voluntat clara de trencar amb les divisions existents fins aleshores entre música culta, així entre cometes, música popular i música comercial. A Celeste s'hi programen concerts de rock, jazz, flamenc, música llatina i propostes experimentals, convertint l'espai en un laboratori sonor obert i constantment en evolució.
2: En aquest ecosistema musical emergeixen o es consoliden figures fonamentals com Jaume Sisa, Pau Riba, Jordi Batista, Gato Pérez, Manuel Josep, Carles Benavent, Manuel Camp, Santi Arisa o Josep Maria Verdagí, entre molts altres. També hi tenen un paper clau formacions com Màquina, Pan i Regaliz, Música Urbana, Fusión, Iceberg, Pegasus o la companyia Elèctrica d'Arma, que porten aquest nou so cap a una exploració cada vegada més sofisticada del jazz-rock i la fusió. Paral·lelament, músics com el Gato Pérez introdueixen amb força la rumba catalana moderna, convertint-la en un dels elements identitaris del moviment.
1: L'Ona Laietana no es pot entendre només com un estil musical, sinó com una forma d'entendre la cultura urbana en plena transició política i social. En una Barcelona encara condicionada per estructures del passat, Celeste i el seu entorn generen un espai on tot està permès, des del punt de vista creatiu, amb una forta presència de la improvisació i la convivència entre escenes musicals diferents. L'any 1975 marca un moment clau d'ebullició i consolidació del moviment, que converteix la ciutat en un dels centres musicals més innovadors de l'Estat i anticipa una nova manera d'entendre la música catalana contemporània.

0: I fins aquí el programa d'avui, la banda sonora de la nostra vida. Hem recorregut un any intens i la setmana vinent obrirem, si podem, perquè encara hi ha cues, entrarem de ple en l'any 1976. Un any que ens portarà nous moviments polítics, noves cançons i una societat que continua canviant gairebé sense adonar-se'n.
1: Doncs sí, senyor, aquí us esperem divendres que ve, com sempre, a les 11 del matí, per una nova edició de la banda sonora de la nostra vida. I ja sabeu que si no ens podeu escoltar en directe, teniu tots els programes a la vostra disposició a la web de Ràdio Arenys, radioarenys.cat. Penseu que aquesta web s'ha renovat de fa poc. Ara, quan cliqueu al menú, heu de triar programes. Després heu de lliscar el dit cap a l'esquerra fins a trobar tots els podcasts. Un cop allà, trobareu una lupa i busqueu la banda sonora de la nostra vida. I ja està, ja ho tindreu.
0: Tots a dintre. Gràcies per escoltar-nos i per acompanyar-nos en aquest viatge per la memòria. Que tingueu molt bona setmana i que la música segueixi fent-nos recordar qui som.
1: Fins la setmana que ve.
0: Adéu-siau.

0: la banda sonora de la nostra vida.
1: I bé, ja hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que us hagi agradat aquest viatge per la història i la música que ha marcat les nostres vides. Ha estat un plaer compartir aquests records amb vosaltres. Recordeu que cada divendres d'11 a 12 del migdia teniu una cita amb nosaltres, amb l'Anna Cucurull, la Montse Comí i en Joan Garcia, per seguir descobrint més moments inoblidables. Fins a la propera setmana.
2: Ràdio Arenys. Els dimarts a les 9 de la nit. Nou dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món, en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys. Magda López dirigeix i presenta el programa preferit de la gent gran. Comença els diumenges amb bon humor amb retalls. Cada setmana et portem un convidat sorpresa i degustem les nostres píndoles per gaudir en companyia. Cada diumenge, a partir de les 9 del matí a Ràdio Arenys. La primera en entreteniment.
3: Notícies en xarxa. Edició matí.
4: Des de cada punt del país on hi ha notícia.
5: Amb tots els accents, totes les veus. Ningú no t'ho explicarà de més a prop.
6: Cada dia, a primera hora, informació de servei públic a les televisions i ràdios locals de Catalunya.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Ràdio Arenys.
0: L'univers infinit.
7: Els dies de la setmana. Per què les setmanes tenen 7 dies? Si avui en dia haguéssim de fer la divisió del temps, segurament faríem setmanes de 10 dies, perquè comptem amb el sistema decimal, de 10 en 10. Però quan es va decidir aquesta divisió, el 7 era un número màgic. La setmana de 7 dies s'endinsa en la nit del temps. De fet, una de les unitats naturals de temps és el mes, marcat per la Lluna i les seves fases, i un mes són més o menys 28 dies. Per tant, la seva divisió en 4 parts de 7 dies cadascuna va aparèixer de forma molt natural. El 7 també era un número màgic en les cultures antigues, que són la base de la nostra. Segurament, la causa que el 7 fos un número màgic era que en aquella època llunyana només era possible veure en el cel 7 cossos celestes. El Sol, la Lluna i 5 planetes: Mercuri, Venus, Mar, Júpiter i Saturn, que es podien distingir clarament de les estrelles fixes. Quan els romans van posar noms als dies de la setmana, van dedicar cada dia a un astre diferent. Així doncs, el dilluns vol dir el dia de la Lluna, dimarts, dia de Mart, dimecres, dia de Mercuri, dijous, dia de Júpiter, divendres, dia de Venus, dissabte, dia de Saturn, i diumenge, en aquella època, es deia Dissolis, que vol dir el dia del sol. Després, dos dels noms es van canviar. Els hebreus dedicaven, i continuen dedicant encara, el setè dia, el dissabte, al descans. L'anomenen sàbat, que en hebreu significa repòs. Els romans van copiar dels hebreus el costum de fer un dia descans setmanal i van decidir que fos el darrer de la setmana, el mateix que celebraven els hebreus. Per això es va canviar el dia de Saturn pel dia sabati, el dissabte. I al segle IV, quan ja s'havia consolidat el cristianisme en l'imperi romà, l'emperador Constantí va ordenar que es dediqués un dia al déu dels cristians. D'aquesta manera, el Disolis es va canviar pel diumenge, Dies Dominicus, que significa el dia del Senyor. A més, també va passar a ser el dia del descans per als cristians, i per això es va canviar el seu ordre, passant de ser el primer dia de la setmana a ser l'últim. I de pas, es va treure protagonisme el dissabte, el dia del descans dels hebreus.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Duc. L'incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, continua actiu i ja ha afectat unes 80 hectàrees de massa forestal. El foc ha obligat a confinar els municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. Els bombers de la Generalitat hi treballen amb més de 200 efectius, 74 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, mentre que s'han sol·licitat dos avions de gran capacitat al Ministeri per reforçar l'extinció. Les flames avancen amb intensitat i han generat focus secundaris, fet que manté activat el dispositiu de vigilància. La carretera T244 entre Aiguamúrcia i Querol continua tallada per l'evolució de l'incendi. I paral·lelament a aquest incendi, els bombers de la Generalitat han donat per controlat aquest diumenge al matí l'incendi de Camarasa, a la Noguera, que ha cremat unes 22 hectàrees i va afectar l'espai natural protegit de l'Aiguabarreig Segre Noguera Pallaresa. Tot i que el foc ja està sota control i s'ha aixecat el confinament del nucli de Fontllonga, una vintena de dotacions continuen treballant sobre el terreny per evitar possibles revifalls. El mal estat de la mar ha obligat aquest diumenge a activar la bandera vermella en diverses platges del litoral català, amb especial afectació a la costa tarragonina. La ciutat de Tarragona, els 8 arenals entre el Miracle i la Mora tenen prohibit el bany, una restricció que també afecta les platges del Racó i la Pineda de Vilaseca. A més, 4 platges de Cubelles també han activat aquesta mesura preventiva per les condicions adverses de l'aigua. En total, desenes de platges presenten bandera groga amb recomanació de precaució. Protecció Civil alerta del risc associat al fort onatge, les corrents i la possible presència de meduses i demana respectar les indicacions dels serveis de salvament. I encara continuem parlant de platges, i és que una dona de 71 anys ha mort aquest diumenge al matí a la platja del Coco de Badalona, al Barcelonès, segons ha informat l'Ajuntament. La dona s'ha començat a trobar malament en el moment d'arribar a la sorra i posteriorment ha entrat en parada cardiorrespiratòria. Els socorristes presents a la zona abans de l'inici del servei han iniciat les maniobres de reanimació de la dona i, posteriorment, efectius del sistema d'emergències mèdiques han continuat amb la reanimació de l'afectada, però no ha estat possible salvar-li la vida. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Així sona la música a Radio Arenys. Radio Arenys.

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per a aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
2: El Rial, el centre odontològic de confiança, on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Segle Vella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
3: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Comparteix la música de Ràdio Arenys.

0: Gracias.
1: Ràdio Arenys. Restaurant El Portinyol, Arenys de Mar.
2: Indret on la tradició i l'artesania culinària es fusionen de manera màgica.
1: Gaudeix de la nostra cuina de temporada i les millors paelles de la zona, elaborades amb un sofregit de llarga cocció, amb ingredients frescos i molta passió.
2: Tasta les exquisides garotes. És la nostra especialitat i no et deixaran indiferent.
1: Disposem d'àmplia terrassa coberta a peu de platja i també tenim els salons per a tot tipus d'esdeveniments.
2: Reserva ja la teva taula i descobreix el gust autèntic del Mediterrani.
1: T'esperem per oferir-te una experiència inoblidable. Vine i deixa't sorprendre.
2: Info i reserves al 93 131 1100.
1: Visiteu www.elportinyol.com.
3: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
4: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
3: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
4: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments. A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
3: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
4: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
5: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
4: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
5: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639-21-32-82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
1: Escoltant Ràdio Arenys.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 8, us parla Adrià Duc. Una persona ha mort ofegada aquest diumenge en una platja de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. La víctima és la número 11 que perd la vida al litoral català des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. Protecció Civil ha informat del nou ofegament i recorda la importància d'extremar les precaucions a les platges respecte a les banderes de senyalització i seguir les indicacions dels serveis de vigilància i salvament. I és que aquest mateix diumenge al matí una dona de 70 un anys també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Segons ha informat l'Ajuntament, la dona s'ha començat a trobar malament en arribar a la sorra i ha acabat patint una parada cardiorrespiratòria. I ara posem el focus en la mobilitat. Anem fins a les carreteres catalanes per saber com està la situació del trànsit en aquesta tarda de diumenge. Ens hi connectem amb la nostra companya Fina Araque. Bona tarda, Fina.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquest moment les retencions de retorn del cap de setmana es concentren a l'autopista P7, en el tram del Penedès. Hi ha 10 quilòmetres de circulació molt intensa amb aturades entre Olèrdola i Castellví de la Marca, com dèiem, en sentit nord, en sentit Barcelona. També aturades en el tram nord de l'autopista P7, entre Sant Feliu de Buixalleu i Sant Celoni, un tram de 9 quilòmetres de circulació molt lenta, amb retencions en sentit sud, i també més endavant aturades entre la Roca del Vallès i Granollers, també en sentit Tarragona. Altres punts amb aturades són la C31, amb retencions entre Castellplatja d'Aro i Santa Cristina d'Aro, en sentit Llagostera, i acabarem situats a la demarcació de Tarragona, perquè recordem que la T244 està tallada entre Aiguamúrcia i Querol per l'incendi forestal d'aquesta zona. De moment, això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: Gràcies, Fina, i estarem pendents. I és que, de fet, parlem d'aquest incendi forestal declarat aquesta tarda a la zona de la Vall d'Infern, entre Aiguamúrcia, Querol i Pontons, que continua actiu i afecta ja unes 108 hectàrees de terreny. El foc ha obligat a confinar 5 municipis, Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torelles de Foix, amb unes 2.500 persones afectades. A conseqüència de la proximitat del foc, es manté l'ordre de confinament d'unes 2.500 persones, com dèiem, i amb més de 200 efectius dels bombers de la Generalitat mobilitzats amb 42 dotacions terrestres i 9 d'aèries. També han demanat 2 hidroavions de gran capacitat al Ministeri per la Transició Ecològica, que encara no han arribat i no s'han pogut incorporar a les tasques d'extinció. L'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La música d'ara i de sempre a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
1: L'Hora Lúdica és el teu programa de jocs de taula moderns, wargames i rol. Cada dimecres a partir de les 10 de la nit, creadors, editors i jugadors es citen a Ràdio Arenys de la mà de Joan Carles Reigosa. A l'Hora Lúdica juguem tots. Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Marta!
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
4: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
3: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
5: A Salvar Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
6: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
5: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
6: Salvar Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
1: Ràdio Arenys, la primera en actualitat.
7: A Autocinera som especialistes en planxa, pintura i mecànica. Treballem amb totes les assegurances i t'oferim el millor servei. 40 anys d'experiència ens avalen.
5: Ens trobaràs a la Rial Pau Costa 27, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 143 03 64 i deixa el teu cotxe en mans de professionals.
7: El teu vehicle de rènting necessita una reparació? Autocinera, confiança i qualitat al teu servei.
8: Punta i taló. La teva botiga especialitzada en la reparació de calçat, roba i descosits, entre moltes altres coses. Únics en la zona, reparem i cosim tot tipus de teixits, pells i cuirs. Cinturons, cremalleres de tota mena, tendals...
7: A Punta i Taló no donem res per impossible. Consulta'ns. També tenim una àmplia varietat d'accessoris, joguines i portes màgiques per al ratolí de les dents.
8: Tot 100% artesanal. Estem a la Riera i Penya número 15 d'Arenys de Munt. Telèfon 639 21 32 82 i també visiteu el nostre Instagram Punta i Taló.
1: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Segueix-nos a les xarxes socials.
1: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
2: Moonbikes a Arenys de Munt.
3: La teva botiga de bicicletes de referència.
2: Treballem amb les millors marques.
3: Venda, taller propi i lloguer de bicicletes elèctriques per als caps de setmana.
2: Elèctriques, BTT, carretera, infantils i de segona mà, les trobaràs a la nostra web.
3: Finançament a 24 mesos.
2: Moonbikes.
3: Ens trobaràs a Arenys de Munt, a peu de carretera i ara també a Granollers.
2: Truca'ns al 93 793 91 35 i segueix-nos a Instagram.
3: Moonbikes, perquè cada pedalada compta.
4: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
5: Com pot ser, si sempre feu fotos?
4: Sí, però no són de veritat.
5: I si li regalem un reportatge?
4: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
6: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
7: A AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
8: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
7: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
9: Bar-restaurant El Capote, al cor d'Arenys de Mar. Gaudeix d'un ambient acollidor i de l'autèntica cuina mediterrània. Paelles, fideuàs, carns, guisats... Econòmic menú diari de dilluns a divendres i menú especial als caps de setmana i festius. Servei de rostisseria amb plats cuinats per emportar. Bar-restaurant El Capote, a la Riera Bisbe Pol número 7. Més informació i reserves al 93 792 3000.
10: Busques pis o casa a Arenys de Mar? A Finques La Riera som especialistes en compra i venda des de fa més de 30 anys. Visiteu finqueslariera.com o veniu a veure'ns al nostre despatx de Riera Parafita 5, telèfon 93 792 3702.
11: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon vespre, són les 9. Us parla Adrià Duc. L'incendi iniciat a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que afecta principalment els municipis de Querol i Pontons, ja ha cremat 114 hectàrees, el 99% de les quals són superfície forestal. Els bombers adverteixen que serà difícil estabilitzar-lo aquest diumenge i alerten que podria arribar a tenir un potencial d'un miler d'hectàrees. Les tasques se centren ara a evitar que les flames arribin al nucli de Bon Any.
2: Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salten focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de Bon Any. I el flanc...
1: Sobre el terreny hi treballen 87 dotacions dels bombers amb un total de 263 efectius i es manté el confinament dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els agents rurals continuen investigant l'origen del foc i no descarten cap hipòtesi. De fet, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany per les condicions meteorològiques d'avui. Segons ha explicat, les flames han començat a prop d'una masia i avancen cap a Pontons i Querol. I d'altra banda, però continuem parlant d'incendis, o en aquest cas del risc d'incendi, que continua sent molt elevat arreu del país. De fet, els agents rurals mantindran de cara a demà dilluns la restricció d'accés a 8 espais naturals, entre els quals el Montmell Marmellà i Montserrat, mentre continuen actius els nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les autoritats demanen extrema la precaució davant altes temperatures i el perill de nous incendis. Parlem ara de successos. Un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda i fins als llocs dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s'ha confirmat la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I és que aquest mateix diumenge una dona, també de 71 anys, ha mort a la platja del Coco de Badalona.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys. Més música a Ràdio Arenys. Primera. Som la primera.
4: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Ràdio Arenys. La primera en entreteniment. Una de les coses més boniques de la vida és veure els estels brillar entre els núvols. A Pluja d'Estels parlem de música, poesia i art en general que cau del cel i es queda per sempre al nostre cor amb una brillantor eterna. A Pluja d'Estels t'oferim records i moments que duraran per sempre. Cada dijous a les 8 del vespre, Pluja d'Estels amb Assumpta Vitòria. Mediterrània és un programa intercultural obert al món i on parlem de tot. Qui som? D'on venim? I on anem? Per què pensem com ho fem? Et convidem a participar i a dir-hi la teva. Converses i reflexions de forma relaxada a Mediterrània. Cada dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Arenys. Dirigit i presentat per Rim Garcia. Comptem amb tu.
1: Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años, no estaréis dispuestos a cambiar todos los días desde hoy hasta entonces por una oportunidad, solo una oportunidad, de volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida, pero jamás.

0: Es que...
1: La danza de los viejitos a Mèxic és una dansa tradicional originària de l'estat de Veracruz i es caracteritza pels seus moviments lents i elegants, realitzat per persones grans que vesteixen vestits tradicionals. La dansa es va originar a l'època colonial i es creu que va ser creada com una forma de sàtira social, ja que els moviments i la vestimenta dels ballarins parodiaven els espanyols i la seva forma de ballar. El més curiós és que, malgrat el seu origen satíric, la dansa de los viejitos s'ha convertit en un símbol cultural de Mèxic i és apreciada per la seva bellesa i gràcia. Els ballarins, que solen ser homes d'avançada edat, es preparen durant mesos per fer aquesta dansa a festivals i celebracions.

0: Ràdio Arenys. Temps de Salut és un espai sobre medicina tradicional i alternativa. Sobre psicologia i creixement personal. Cada dimecres a partir de les 9 del vespre, Josep Torrents, amb la col·laboració de Rafael Caro, et presenta diferents professionals del món de la salut per parlar de malalties comuns, enfermetats i trastorns psicològics. Temps de Salut, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
1: Vivim en un món complex on cada vegada sorgeixen nous misteris, enigmes i experiències viscudes a les que no som capaços de donar resposta. Acompanya'ns al costat inexplicable de la vida, a Cinera amb Misteri, on el protagonista ets tu. Cada divendres a les 9, a Ràdio Arenys, amb Joan Cintas i Sergio Sánchez.
0: Coneixes el nostre web? Entra a radioarenys.cat. Fes una ullada a les nostres xarxes socials. Estem presents a Facebook, Twitter, Instagram, YouTube i Twitch. Tot per fer-te arribar la informació que t'interessa, la del teu entorn. Descobreix els nostres programes especialitzats. Segur que et sorprendran. Comparteix la nostra música. Ràdio Arenys, una multiplataforma de comunicació local amb una voluntat clara. Servir i ser útil a la seva comunitat. Ràdio Arenys, la primera en servei públic. Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Tot i que la majoria d'éssers vius necessiten oxigen per viure, alguns animals han desenvolupat adaptacions sorprenents per sobreviure sense ell durant llargs períodes de temps. Un exemple és la tortuga d'aigua dolça, que pot passar mesos sota l'aigua durant l'hivern. Quan els llacs estan gelats i gairebé no hi ha oxigen disponible. Ho aconsegueix reduint el seu metabolisme al mínim i utilitzant reaccions químiques alternatives per produir energia. També hi ha peixos, com el peix daurat, capaços de transformar l'àcid làctic en alcohol per evitar danys cel·lulars quan no hi ha oxigen. Aquestes adaptacions són estudiades per científics perquè podrien tenir aplicacions mèdiques, com millorar la conservació d'òrgans o entendre millor com protegir el cervell durant un infart. Aquests animals demostren fins a quin punt l'evolució pot trobar solucions extremes a condicions aparentment impossibles.
2: Ràdio Arenys. Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina. Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, Aplec i Drames amb Rubén Anaya. A Bojos pel Cine. Bojos pel Cine. Et recomanem pel·lícules i sèries en cartellera i pentinem els catàlegs de Netflix, HBO i d'altres plataformes. Cada dimarts a les 11 de la nit, Cthulhu, Sandrowski i el senyor Pardal. Els Bojos pel Cine et porten una manera diferent de veure cinema a Ràdio Arenys. La primera en cultura. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Sabies que...
1: El cervell humà és un òrgan fascinant i encara ple de misteris. Una de les curiositats més sorprenents és la manera en com es neteja i s'autorrepara durant el son. Quan dormim, especialment en les fases més profundes del son, el cervell activa un sistema anomenat sistema glimfàtic, que funciona com una xarxa de neteja. Aquest sistema fa passar líquid cerebroespinal entre les cèl·lules, eliminant residus i toxines acumulades durant el dia, com la proteïna beta-amiloide, que està relacionada amb malalties com l'Alzheimer. És com si el cervell posés en marxa una escombra interna cada nit, ajudant-nos a mantenir-lo sa i eficient. A més, dormir també és essencial per organitzar la memòria. Els records i la informació que hem après durant el dia es consoliden durant el son, ajudant-nos a aprendre millor i a ser més creatius. Curiosament, tot i pesar menys d'un quilo i mig, el cervell consumeix aproximadament el 20% de l'energia del nostre cos, encara que estiguem descansant. Això mostra com de complex i actiu és, fins i tot quan pensem que està apagat. Dormir bé no és només descansar, és una manera que el cervell es regenera i es prepara per rendir al màxim al dia següent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Duc. L'incendi iniciat a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, i que afecta principalment els municipis de Querol, a l'Alt Camp i Pontons, a l'Alt Penedès, ja ha cremat 114 hectàrees, el 99% de les quals són superfície forestal. Els bombers adverteixen que serà difícil estabilitzar-lo aquest diumenge i alerten que podria arribar a tenir un potencial d'un miler d'hectàrees. Les tasques se centren ara a evitar que les flames arribin al nucli de Bonany.
2: Estem treballant intensament amb el flanc esquerre, que era el prioritari, per evitar que ens saltés la carretera, que això sembla que per ara ho tenim aconseguit, però l'últim flanc, l'última part del flanc esquerre, encara ens salta en focus secundaris i el risc que ens arribi a ranxos de Bonany.
1: Sobre el terreny hi treballem 87 dotacions dels bombers, amb un total de 263 efectius, i es manté el confinament dels municipis d'Aiguamúrcia, La Llacuna, Pontons, Querol i Torrelles de Foix. Els agents rurals continuen investigant l'origen del foc i no descarten cap hipòtesi. De fet, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, ha mostrat preocupació perquè és el tercer incendi a la zona aquesta setmana i ha assegurat que l'inici del foc és estrany per les condicions meteorològiques d'avui. Segons ha explicat, les flames han començat a prop d'una masia i avancen cap a Pontons i Querol. I d'altra banda, però continuem parlant d'incendis, concretament de risc d'incendis, i és que aquest continua sent molt elevat arreu del país. Els agents rurals mantindran de cara a demà dilluns la restricció d'accés a 8 espais naturals, entre els quals el Montmell, Marmellà i Montserrat, mentre continuen actius els nivells 3 i 4 del Pla Alfa. Les autoritats demanen extrema la precaució davant les altes temperatures i el perill de nous incendis. En successos, un home de 54 anys i nacionalitat francesa ha mort ofegat aquest diumenge mentre es banyava a la platja d'Empúria Brava de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut quan passaven 4 minuts de les 3 de la tarda i fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. S'han fet les maniobres de reanimació sense èxit i s'ha confirmat la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. Amb aquesta víctima ja són 11 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. I és que aquest mateix diumenge al matí hem hagut de lamentar una altra mort, en aquest cas d'una dona de 71 anys, que també ha mort a la platja del Coco de Badalona. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Arenys.
0: Moments d'òpera.
4: Benvinguts a una nova edició dels Moments d'Òpera, el programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Del 9 al 19 de juliol torna al Gran Teatre del Liceu el darrer títol que va compondre el grandíssim Giuseppe Verdi, l'obra que demostra la seva maduresa creativa, tant en el terreny musical com en el teatral. Avui, Falstaff.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
4: Falstaff és una òpera dividida en tres actes, amb música, esclar, de Giuseppe Verdi i llibret en italià de Rigo Boito, tot i que basat en la comèdia de Shakespeare, Les alegres comares de Windsor, del 1601, i Enric IV, del 1598. Aquesta òpera va ser estrenada al Teatre La Scala de Milà, amb moltíssima expectació, un 9 de febrer del 1893. Al Liceu hi arribaria per primer cop el 18 d'abril del 1896. Teatre al Liceu, que l'acull de nou, com dèiem, del 9 al 19 de juliol d'enguany. En quant als personatges principals que intervenen en aquest títol, evidentment, Sir John Falstaff és el nostre protagonista, un cavaller ja vell, gras i sense cap mena de recurs que, més enllà de la seva insolència, paper per baríton que exigeix una àmplia tessitura vocal i una bona preparació física, tot un repte per baríton que vulgui sumar aquest paper. Mr. Ford és el marit d'Alice i pare de Naneta, gelós i autoritari, es disfressa de Sr. Fontana, paper el de Mr. Ford per baríton alt, amb viscòmica, amb un límit agut més alt del que és habitual per un cantant d'aquesta tessitura. A més, cal que l'intèrpret sigui, com passa a molts d'aquests personatges que apareixen en aquest títol, que sigui un bon intèrpret al nivell actoral. Mrs. Ford, la mare de Naneta, és un vistós paper per soprano lírica. Cal que gaudeixi de bones agilitats i dots interpretatives. Naneta és la filla dels Ford, que també està enamorada de Fenton, paper per soprano lírico lleugera. Mrs. Quickly és la veïna dels Ford i una gran comare. paper, graciós, per mezzo-soprano o contralt que exigeix una poderosa zona greu. Fenton és un noi jove, enamorat de naneta, amb qui s'acabarà casant, paper per tenor líric lleuger. Mrs. Page és una comare i veïna de Mrs. Ford, amb la que Falstaff vol intimar per aconseguir ni més ni menys que els seus diners. Un paper menor per mezzo-soprano. Tot i la seva avançada edat, Verdi seguia amb interès als textos que Shakespeare va realitzar en el passat. Tant és així que Rigo Boito va aconseguir entusiasmar-lo en un nou projecte. I a més, tractant-se d'una òpera còmica, tot i que Falstaff no es considera una òpera còmica tradicional, amb la que Verdi va cloure una carrera de 54 anys de durada, des del seu Oberto del 1839 fins a aquest Falstaff, ha estrenat l'any en què Verdi havia d'arribar al seu 80è aniversari. El més sorprenent d'aquest procés únic és que Verdi no va tornar a les velles estructures de l'òpera còmica, sinó que aquesta és una obra de teatre musicada, totalment diferent al que s'havia escrit fins aleshores i que tampoc tindria, lògicament, continuïtat en el futur. És important que, quan escolteu Falstaff, tingueu present que aquesta no és una òpera com les 27 anteriors de Verdi, sinó que estem davant d'una nova manera d'entendre l'òpera en la seva autèntica forma de teatre musical. És a dir, que a diferència del que passava, per exemple, a Rigoletto o a La Forza del Destino, o al mateix i aleshores recent Otello, aquí l'essencial és captar la relació entre la música i allò que estan dient els diferents personatges a escena. Per tant, una visió molt teatral de la concepció operística. Així doncs, Falstaff no és una òpera en el sentit tradicional que el mateix Verdi havia difós fins aleshores, sinó alguna cosa diferent. Almenys en els dos primers actes, el darrer Verdi, per raons dramàtiques, torna en certa manera l'òpera cantada, en especial a les àrees de Nanetta i Fenton, i tanca el seu últim treball de manera senzillament espectacular, fins i tot utilitzant formes musicals complexes com ho és el contrapunt. Però no ho allarguem més i anem a situar-nos a l'inici de l'òpera per conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants. Sei polli, sei cellini, 30 jarre di gel. A l'inici de l'òpera Falstaff hem de situar-nos a l'interior de l'hosteria de la Giarrietiera, l'hostal, per entendre'ns, on veiem el vell Falstaff còmodament instal·lat. El doctor Caius, un personatge ridícul i còmic, li retreu que la nit passada ell mateix i els seus criats Bardolfo i Pistola li van fer beure massa vi i li van robar tots els diners que portava. El vell cavaller reacciona amb cinisme, demana a l'hostaler més xerès i quan Caius se'n va, recrimina els criats el poc art de les seves malifetes. L'hostaler porta a Falstaff les factures que deu i el cavaller es desespera en veure que la seva bossa està buida. Com a solució de la seva mala economia se li acut seduir una vella burgesa de Windsor, Alice Ford, casada amb un home ric i generós, i també una altra burgesa, Meg Page, que suposadament també està encantada amb ell. Quan ordena als criats que portin dues cartes que ha escrit, inflamades d'amor a les dues dames, aquests refusen fer de missatgers arguint que això lesionaria el seu honor. Falstaff hi envia aleshores el seu petit patge Robin i s'adreça als criats amb una esplèndida diàtriba contra l'ús del concepte honor. I aleshores els acomiada. La diàtriba l'escoltem tot seguit a càrrec de Giuseppe Taddei, dirigit l'any 1980 per Herbert von Karajan.

0: che c'è in questa parola?
1: C'è dell'aria che vola.

Després d'aquesta deliciosa escena, tant en l'escena pel que fa a la música com pel que fa al text, ens situem ja en un següent quadre, a prop de la casa dels Ford, a Windsor. Entren Meg, Paige i una simpàtica i alegre veïna, Mrs. Quickly, que es troben amb Alice Ford i la seva filla Nanetta. Les dues burgeses, molt amigues, s'ensenyen les ridícules cartes amoroses i que, s'adonen, són absolutament idèntiques. Les dues les acaben de rebre, com sabeu, de Falstaff. Divertides i alhora irritades, decideixen amb l'ajuda de Nanetta i Quickly preparar una venjança i posar en ridícul el vell cavaller. Són Elizabeth Schwarzkopf com a Alice, Nan Merriman com a Meg, Fedora Barbieri com a Mrs. Quickly i Anna Moffo com a Nanetta, dirigides l'any 56 per Herbert von Karajan.

Seguim amb el resum argumental i musical de l'òpera Falstaff de Verdi. D'altra banda, es troben Mr. Ford i el doctor Caius, pretendent de la seva filla Naneta, Fenton, que estima Naneta i es correspost, Bardolfo i Pistola. Els criats comuniquen a Ford els plans de seducció del vell cavaller i la indignació de Ford és enorme. Els cinc homes decideixen també preparar una estratègia per venjar-se del vell sapastre. Després d'una deliciosa escena d'amor entre Fenton i Naneta, les tres dones decideixen que Mrs. Quickly porti un missatge de part d'Alice Ford al vell Falstaff proposant-li una cita galant per fer-lo caure en una trampa i llançar-lo a l'aigua. Ford, amb el suport dels antics criats de Falstaff, decideix amagar la seva personalitat i anar a visitar el cavaller per poder preparar-li una bona emboscada. Les dones tanquen l'acte entre grans rialles. I és això que escoltarem tot seguit, al final de l'acte primer, amb la intervenció de fins a 9 personatges. Partirem d'una gravació de l'any 2001, dirigida per Claudio Abbado, on destaquen les veus de Dani Lishtova com a Fenton i Dorothea Rochman com a Naneta. Sona així.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera de la xarxa. A l'inici del segon acte del Falstaff de Verdi ens situem altre cop a l'hostal de la Giarritiera. En veiem a Falstaff al seu confortable racó, bevent xerès, rep Bardolfo i Pistola, que li demanen perdó i es posen al seu servei. Fan entrar Mrs. Quickly, que es presenta a Sir John Falstaff, i amb una gràcia especial porta l'encàrrec de Liche Fort, enamorada del vell cavaller, que el rebrà a casa seva de 2 a 3, hora en què el seu gelós marit acostuma a sortir. Falstaff rep el missatge amb gran satisfacció, convençut del seu poder seductor. Li porta també un missatge de la vella Meg, a la que el marit no deixa mai sola. Falstaff se sent content i feliç. El baix veritum Winterfell és Falstaff, Mrs. Quickly és Larissa Dyatkova i Bardolfo l'interpreta Anthony Mee, a més de Pistola, interpretat per Anatoly Kotcherga.

Acte seguit es presenta Ford amb el fals nom del mestre Fontana, que li regala una garrafa de vi de Xipre a Falstaff i li ofereix un saquet ple de monedes d'or. La raó d'aquest obsequi és que està follament enamorat d'una dama de Windsor, anomenada Alice Ford, que el rebutja i està convençut que si Sir John Falstaff aconsegueix obtenir els favors de la dama, el camí estarà obert per a ell. Falstaff ho accepta i, empès per l'entusiasme davant d'aquell regal, li diu que ho doni per fet, que té una cita amb aquesta mateixa senyora de 2 a 3. Se'n va a posar-se elegant i Ford, indignat, canta una ària plena de violència contra les dones. Falstaff és Giuseppe Taddei i Ford, Rolando Panerai.

quel tanghero, vedrai, vedrai, vedrai, vedrai.

vedrai, vedrai, vedrai. Te lo cornifico netto.

Al segon quadre d'aquest mateix acte de l'òpera Falstaff de Verdi ens situem en una cambra de la casa dels Ford. Mrs. Quickly informa Alice i Meg que Falstaff ha caigut al parany i les dones ho preparen tot per la burla, però Naneta diu plorosa a la seva mare que el seu pare vol casar-la amb el doctor Caius. Alice li promet ajuda. Mrs. Quickly avisa de l'arribada de Falstaff i totes s'amaguen menys Alice, que comença a tocar el llaüt d'una manera seductora. Falstaff entra i mostra una gran passió amorosa, però aviat Mrs. Quickly i Meg anuncien amb grans escarabats falls l'arribada de Ford amb un grup nombrós d'homes que busquen l'intrus, disposats a venjar-se. L'acció es precipita. Falstaff s'amaga darrere un paravent, entra violentament al marit que dona l'ordre de registrar-ho tot i Meg convenç Falstaff, aterrit, que es fiqui dins del cova de la roba bruta. Naneta i Fenton s'amaguen i també darrere el paravent. Ford s'adona que darrere del paravent hi ha algú. El fan cercar segur que trobarà infraganti Alice i Falstaff, però la seva decepció i enrabiada són grans quan hi apareixen Fenton i Naneta. Mentretant, Alice ordena als criats que llencin el cova pesant de la roba bruta a un toll del Tàmesi al costat del safareig que hi ha sota la finestra. Després de la gran trompada, les dones expliquen la burla als homes i tots riuen i s'alegren del ridícul que ha fet el pobre Sir John Falstaff. Thank you.

Oh.

El tercer de reacte del Falstaff de Verdi es desenvolupa fora de l'hostal. Falstaff s'està recuperant de l'ensurt i la mullena dins del Tàmesi i medita sobre la mala jugada que li han fet i sobre la maldat del món en general. Però reacciona sobretot a partir de la gerra de vi calent que li porta l'hostaler. Mrs. Quigley torna en qualitat de missatgera, com si no hagués passat absolutament res. El vell cavaller li fa una sèrie de retrets plens de violència, però Quigley és hàbil, que

0: doni el seu braç a Nanetta, disfressada en aquell cas de reina de les fades, i ell mateix va anar a la parella com a marit i muller. Al segon quadre d'aquest mateix acte, el parc reial de Windsor és de nit, es troben Fenton i Nanetta. Alicia els interromp i fa vestir el noi amb un hàbit de monjo de la trapa per intervenir i capgirar els plans del seu marit de casar la filla amb Caius. Arriba Quigley, que ha fet vestir de núvia Bardolfo amb la mateixa finalitat. Quan sonen les campanes de mitjanit, apareix Falstaff, disfressat, atemorit i ridícul. En veure la seva estimada Alice, intenta abraçar-la i li dirigeix paraules d'amor. Però arriba Meg, que anuncia l'inici del sàbat i torna així a trastornar els seus plans. Ara apareix Nanetta, vestida de reina de les fades i invoca les nimfes, elfs, sílfides i altres éssers fantàstics. I Falstaff creu que qui miri les fades morirà i s'ajau a terra. Nanetta i les fades es burlen del vell aterrit i aviat entren els altres personatges disfressats, és a dir, Alice, Meg, Quigley, Bardolfo, Pistola, Caius, Fenton i Ford. Tots es disposen a castigar el vell cavaller. L'insulten, se'n burlen i comencen una mena d'exorcisme amb grollers insults acompanyats de cops i bastonades, pessics, revolcades i punxades, en una escena que, francament, és realment cruel. De sobte, Falstaff reconeix Bardolfo i comprèn que tot és un engany. Recupera part del seu coratge i passa a l'atac contra el seu criat amb un enfilall d'insults recargolats. Davant la seva valentia, tots aplaudeixen i Falstaff demana una mica de treva perquè està fatigat. Les dones posen el vel blanc de núvia a Bardolfo, Falstaff s'adona que el senyor Fontana no era un altre que el marit d'Alice i que són les comares de Windsor, Quigley inclosa, les autores d'aquesta mala jugada. Falstaff, però, sosté que sense la seva manera de ser la gent ordinària no trobaria cap gràcia a la vida. Ford decideix acabar amb la boda de la seva filla, la reina de les fades, i fa acostar Caius i Bardolfo disfressats. Alice demana al marit que la benedicció nupcial sigui doble perquè hi ha una altra parella, i Ford ho accepta. Així beneeix amb gran satisfacció els nuvis. Quan aquests es treuen les màscares, descobreix amb irritació Bardolfo de parella amb Caius i Nanetta amb Fenton. Però Ford es commou davant la felicitat de la seva filla, que li demana perdó i accepta de bon grat la situació i proposa un gran sopar per tothom, incloent-hi el vell cavaller. L'apoteosi final ve marcada per la prodigiosa fuga còmica iniciada per Falstaff, amb tot el cor, quan ens diu que tutto nel mondo è burla, tot en aquest món és una burla, i afegeix, tu ja has estat burlat. Considerada, doncs, el brillant testament del gran i ancià, aleshores compositor Giuseppe Verdi, la gran riallada final d'aquest geni de la composició i també final de l'òpera Falstaff, que podrem veure del 9 al 19 de juliol al Gran Teatre del Liceu, tancant aquesta temporada 2025-2026 amb un fermall d'or. Doncs amb la broma de Verdi marxarem, però recordeu que tornarem nosaltres la propera setmana amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera. Us deixarem ara a la versió dirigida per Claudio Abbado l'any 2001. El que dèiem, gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

Da un briciolo di sale. Son io, son io, son io che vi fa scaltri.

s'avanza la coppia degli sposi. Attento!

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623-064-266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
0: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Sabies que...
1: Sabies que els peixos pallasso poden transicionar de sexe? El principi de Buscando a Nemo no és gaire diferent a la realitat, amb la diferència que, generalment, els peixos pallasso no formen parelles sinó petits cardúmens. Cada grup sol ocupar una anèmona o un grup, i es compon d'una femella, sempre la dominant, un mascle reproductiu i diversos mascles menors sense dret a reproducció. Al marge d'aquest detall, el procés és semblant. Els mascles netegen acuradament l'anèmona i quan la zona està a punt, la femella disposa els ous, que són regats després per l'esperma del mascle reproductiu. Una sola posada pot tenir de 300 a 500 ous. La cura de la posada recau sobre el mascle, que haurà de netejar i vigilar els ous contra possibles intrusos. Però si un depredador s'hi acosta, és la femella, més gran i agressiva, la que sol defensar el niu. No obstant això, si la femella mor, el cardumen es queda sense líder i comença un procés molt curiós. El mascle reproductor comença a acumular estrògens i transiciona a femella en poc temps. Es converteix en la dominant del cardumen i el mascle següent en la jerarquia es transforma en el mascle reproductor. Aquest procés se'n diu hermafroditisme protàndic. És a dir, encara que l'animal al llarg de la seva vida pot tenir dos sexes, apareixen de forma seqüencial i primer sempre és mascle.

0: Escolta Ràdio Arenys, la primera música.
1: A l'estiu recuperem el més destacat de tota la temporada. El que sentiràs ara és una repetició.

0: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
1: Quan Johann Sebastian Bach improvisava a l'orgue, quan Lully escrivia ballets a Versalles, o quan Vivaldi componia per les noies de la Pietà, feien música barroca, però ells no ho sabien. Quan comença a utilitzar-se el terme barroc, Bach ja és mort i enterrat. A més, a finals del segle XVIII, els clàssics usaven aquesta paraula com un insult despectiu per desmereixer la música que ells creien recarregada i complexa dels seus predecessors. No va ser fins a finals del segle XIX quan historiadors com el suís Heinrich Wolfin van establir que el període entre 1600 i 1750 s'anomenaria barroc, valorant, finalment, la seva enorme aportació artística. Avui, la música barroca és una de les predilectes dels aficionats, per la seva energia, la seva riquesa harmònica i també per l'increïble imaginació dels compositors que hi van contribuir. Tot bon malhomen coneix un bon grapat de peces barroques, i no només això, sol considerar-se capaç de reconèixer aquest estil de música sempre que se li posi un nou fragment al davant. Però aquí és on jo us pregunto, us considereu realment capaços de reconèixer sense error si una peça es correspon amb l'estil barroc? La pregunta no és gratuïta, perquè al programa d'avui us vull plantejar un joc. Es tracta de sentir un seguit de peces en estil barroc, però ja us avanço que només algunes hauran estat escrites en l'època que li correspon, és a dir, segle XVII fins a mitjans del XVIII. La resta del que sentirem serà música escrita des del segle XIX fins als nostres dies, però amb música que imita el més pur estil barroc. Doncs bé, si us sentiu capaços de distingir un barroc autèntic de la seva imitació, quedeu-vos amb mi, perquè us asseguro que, sigui verdadera o falsa, tota la música que sentirem estarà absolutament impregnada de l'esperit barroc i, per suposat, de la bona música.
0: La bona música, un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
1: Deia Picasso que l'art és una mentida que ens fa comprendre la veritat. I avui ens situem en aquest context. Què és veritat? Què és mentida? És autènticament barroca la música que escoltem? O potser és una ficció? Potser és la recreació d'un temps?

0: La delicada veu del contratenor Andreas Schöll, un autèntic expert en les subtileses de la música vocal barroca, desgranava el Fac ut portem de l'Stabat Mater, que podia haver estat escrit perfectament per Giovanni Battista Pergolesi, però que no va escriure ell. Perquè aquesta música, que juraríem que és originalment barroca, va ser escrita, fixeu-vos, quan ja existia Facebook. El seu autor és l'italià Marco Rosano, que el 2004, i per un encàrrec del mateix Andrea Scholl, va decidir retre homenatge a Pergolesi escrivint una música que conté totes les subtileses melòdiques típiques del napolità. Rosano aconsegueix d'aquesta manera reviure l'esperit barroc amb una precisió admirable. Per tant, aquí el veredicte és clar. És bona música, però fals barroc.
1: La bona música, amb Lluís Bonamusa.
0: I ja veieu, doncs, quin és l'esquema del programa d'avui. Anirem desgranant peces suposadament barroques sense desvelar el seu autor ni l'època en què va ser escrites. I d'aquesta manera podem fer l'exercici i fer volar la nostra imaginació intentant desvelar la seva autenticitat.

Hem sentit el puput i l'icucú, una peça de lluïment del seu autor, en la que, no sé si us heu fixat, el clavicèmbal imita, en certa manera, el cant repetitiu d'aquesta au tan vistosa. En aquest cas, el seu autor és Louis-Claude Danquin, que va ser un nen prodigi que als 6 anys ja tocava per Lluís XIV. Diu la llegenda que era un virtuós tan gran i tan competent que en els duets d'orgue a París els seus rivals es rendien abans de començar. Aquesta és una música que va ser publicada el 1735, és a dir, a finals gairebé del barroc, quan Bach encara era viu, però aquest estil de música se'l començava a definir com rococó. El nostre veredicte, per tant, en aquest cas, és clar, és barroc autèntic.

Ens situem ara a París, a l'any 1916. És un moment en què la musicologia d'aquells moments està començant a rescatar i a redescobrir moltes partitures antigues. Llavors, en el marc de la Société des Musiciens Anciens, es presenta una nova peça de Johann Christian Bach, el més petit dels Bach, que va ser un home molt reconegut a Londres en el seu temps. Es tracta del que sentíem, el concert per a viola i orquestra en estil barroc tardà, diríem. El seu descobridor, Henri Cassadesus, es posa la medalla d'haver fet aquest important descobriment, una partitura datada al 1770. El que el públic que assisteix admirat a la ballada no imagina és que la música que està escoltant no va ser escrita per Bach, sinó que és obra del mateix organitzador dels concerts, el senyor Cassadesus, i, per tant, és un fake barroc, veredicte, fals barroc. Seguim.

Bé, doncs, tot i que hem sentit la versió pianística, cal dir que aquesta delicadíssima música estava originalment concebuda pel clavicèmbal. Amb això ja us dono la pista de que es tracta de música originalment barroca. Va ser escrita el 1710 i forma part d'una suite per teclat d'un dels més grans músics de la història, el que aquell mateix any arribava a Londres per buscar fortuna amb les seves òperes i, cal dir, ho aconseguiria. Ens referim a Georg Friedrich Händel, que, tot i que va assolir el seu prestigi amb l'òpera i l'oratori, va ser autor també d'un bon nombre de peces instrumentals que alternen l'arquitectura barroca amb una sensibilitat extrema. En aquest cas, veredicte barroc autèntic.

Sentíem ara un preludi i fuga per conjunt de corda que ens recordava, en certa manera, els que Johann Sebastian Bach va imaginar per l'ofrena musical que va entregar el rei Frederic II de Prússia. Segueix, efectivament, les regles estrictes del contrapunt alemany, tot i que, bé, no el signa cap barroc, sinó que ha estat escrita a l'any 2014 per Mark Valens, compositor i multiinstrumentista resident a Califòrnia, que la interpreta amb el seu grup Contrapunctus, una formació especialitzada en interpretar música neobarroca amb els mateixos criteris i sensibilitat que si fos original. I és, a pesar del seu esperit barroc, un claríssim exemple de fals barroc.

I després de la sorpresa que ens hem endut al principi del programa amb aquell fals barroc de Marco Rosano, gairebé no ens atrevim a opinar sobre l'autenticitat del que hem sentit, tot i la bellesa excelsa que ens regala la veu de Cecilia Bartoli. Però el cas és que es tracta, ara sí, de música autènticament barroca, escrita per Giovanni Battista Stefani, que va publicar aquesta obra el 1620, en plena transició entre el Renaixement i el primer barroc. La seva, diríem, nuesa estructural té una puresa gairebé atemporal, que algun oient podia confondre fins i tot amb una composició, diguem-ne, més contemporània, d'estil minimalista. En aquest cas, però, el veredicte és claríssim: barroc real.

0: Aquesta música tan estranya, tan dissonant, críptica fins i tot, diria, s'allunya de tots els cànons harmònics, amb un acord inicial que encaixaria perfectament en una pel·lícula de terror. És una música que difícilment hagués estat acceptada a l'època de Haydn i de Mozart. En canvi, sí que va ser possible que s'estrenés, amb sorpreses, això sí, a l'any 1737. El seu autor, el compositor barroc francès Jean-Ferry Rebel, va voler descriure el caos primigeni de la creació del món a la seva obra Els elements, i ho va fer utilitzant el que s'anomena clústers de notes, és a dir, agrupacions de notes pràcticament de tot l'espectre i amb dissonàncies també violentes que van literalment terroritzar els oients de l'època i que encara sorprenen avui en dia. Un meravellós caos que, aquest sí, pertany al món del barroc real.
1: La bona música. Històries de la història de la música.

Una de les característiques més típiques de la música barroca és la seva potència rítmica. És una de les coses que ens fascina, per exemple, dels concerts de Brandenburg, de Bach o de molts dels concerts de Vivaldi. És aquesta pulsació implacable que avança al llarg de tota la peça i que et manté enganxat al ritme de la música. Doncs aquesta és la característica que ha copsat perfectament un senyor que es diu Rafael Crook, un mestre actual de l'estil neobarroc, que no es limita a fer una còpia arqueològica del passat, sinó que, en certa manera, injecta aquesta energia, aquesta pulsió quasi cinematogràfica tan típica dels concerts barrocs en les seves composicions. El que sentíem era un fragment del seu àlbum Epic Baroque, música escrita ara mateix per un polonès que ret homenatge al barroc i ens recorda que l'esperit barroc no és una peça de museu, sinó, més aviat, podria ser l'avantpassat de l'èpica musical, aquesta que avui consumim a les pantalles. El veredicte, per tant, fals barroc.

Estic segur que molts de vosaltres heu reconegut aquest cor, que pertany al Messies de Händel, i per tant el veredicte aquí sembla inapel·lable, és música barroca. O potser no tant. I si us digués que el que acabem de sentir va ser escrit ni més ni menys que per Mozart i no per Händel? I és que aquest tall té trampa. És efectivament el Messies, però resulta que quan Mozart va tenir l'oportunitat d'estudiar-lo a la Biblioteca Imperial de Viena, va quedar tan fascinat que va voler fer la seva versió, la versió modernitzada al gust de l'època. Mozart hi va afegir clarinets, flautes i trombons que no existien a la versió original del 1741, i el text, si us heu fixat, no és en anglès com l'original, sinó en alemany. Podríem dir, per tant, que és una veritat retocada, un pastitx, una obra barroca vista a través de les ulleres del classicisme. El que està clar és que és una col·laboració pòstuma entre dos titans de la música, una col·laboració que en certa manera ens confon i ens meravella a parts igual. Estrictament, seguint el nostre joc, és un fals barroc, tal com el va retocar Mozart l'any 1789.

qui opina que el que acabem de sentir és un concert de Vivaldi. Doncs bé, no us demano que aixequeu la mà perquè no us puc veure, però estic segur que més d'un. Jo mateix la tinc mitja aixecada. Però el cas és que si busqueu internet o feu servir aquesta eina de reconeixement musical, que és Shazam o similars, descobrireu la veritat. I és que el seu autor es diu Federico Maria Sardelli. És un flautista, director i musicòleg de prestigi que, ja veieu, és capaç de reproduir amb perfecció estilística la forma, la retòrica, els girs melòdics i fins i tot la instrumentació exacta del segle XVIII. Sentíem, per tant, una obra escrita en els nostres dies que sembla dictada pel mateix Prete Rosso. I us diré més, si veieu una foto d'aquest senyor, de Federico Maria Sardelli, sembla que és o vol ser un alter ego de Vivaldi, perquè té gairebé el mateix nas, aquell nas gran aguileny, i ell es deixa expressament la mateixa mitja melena que mostren les caricatures de Vivaldi. Això sí, la seva música, interessant, és un fals barroc.

Aquesta delicadesa, elegant, intemporal, gairebé diríem, no mostra massa clarament els atributs del barroc, però és, efectivament, música barroca. Va ser escrita per Domenico Scarlatti, el mestre italià del teclat, que va treballar en la cort espanyola i va escriure 555 sonates pel seu instrument amb un grau d'inventiva i de tècnica que són, encara avui, un repte autèntic pels pianistes i pels xambalistes. Scarlatti té sonates brillantíssimes, d'exhibició, pràcticament, diríem, però també d'altres introspectives i minimalistes, com la que hem sentit. Hem sentit la sonata en re menor, la Kirkpatrick 32, escrita pels voltants de l'any 1738, i, per tant, teníem un exemple de barroc autèntic. Ho havíeu endevinat?

0: romàntiques i creant una atmosfera purament barroca. Val a dir que no ha estat massa ben acceptat pels més puristes, però a nosaltres no ens desagrada, encara que sigui fals barroc.
1: Esveint fronteres amb la bona música.

música de difícil classificació, aquesta que hem escoltat. I encara diria més, tinc la certesa que ningú de vosaltres ha pogut desxifrar la lletra. El que hem sentit és la primera obra polifònica que va ser publicada a tot el continent americà, concretament al Perú, a l'any 1631. I tot i que l'estructura harmònica és pur barroc religiós, el ritme i el text en llengua quechua ens transporten una realitat, podríem dir, híbrida, que desconcerta la nostra oïda occidental. És un exemple de l'anomenat barroc d'Índies. I és que els missioners, en lloc d'esborrar la llengua nadiua, el que van fer és incorporar-la als oficis religiosos i a la música perquè el missatge de l'Evangeli

li arribés directament. La peça que sentíem es titula Hanak Chapap Kusikuinin. Es veu que vol dir l'alegria del cel, i és una fusió entre la cultura europea i la llengua i la cultura andina. Una peça musical que, tot i que és autènticament barroca, sona estranyament moderna. Es tracta, per tant, de barroc autèntic.

Doncs bé, arribem ja al darrer tram de la selecció d'avui, o si preferiu, de la juguesca d'avui. I serà amb la que és potser el fake més descarat de la història de la música barroca, el famós Adagio del Binoni, que, com potser ja sabeu, ni de bon tros va ser escrit per al Binoni. La història parteix d'un suposat manuscrit que el musicòleg italià Remo Giasotto va publicar l'any 1958 afirmant que l'havia reconstruït a partir d'un fragment de manuscrit de, amb prou feines, 6 compassos que, segons ell, havia rescatat de les runes de la Biblioteca Estatal de Dresden després dels tràgics bombardejos de la Segona Guerra Mundial al 1945. El fet és que, com que mai s'ha trobat cap rastre d'aquest manuscrit en els arxius oficials de la biblioteca, sembla evident que tota l'obra és del propi Giasotto. No hi ha traça del Binoni. Tot i això, s'ha convertit en un símbol del barroc per milions d'oients i ha estat enregistrat pels directors més prestigiosos del món. Sigui benvingut, doncs, el fake de l'Adagio del Binoni, si és que ha acostat algú a la meravellosa música barroca. Estimats i estimades, que sou devots com jo de l'esperit barroc, seguiu meravellant-vos d'aquest estil que ens transporta, fins i tot si no té tota l'autenticitat que li podíem suposar. Rebeu una cordial abraçada de l'equip del programa, en Pere Sánchez, el nostre tècnic del so neobarroc, i qui us ha parlat? Lluís Bonamusa. Ha estat, com sempre, un plaer que ens hagueu acompanyat en aquesta nostra recerca pels innombrables camins que ens porten a la bona música.

0: Ràdio Arenys. Ràdio Arenys, la primera també amb bones sensacions.
1: A Salvà Cot Pastisseres fem dolços artesans amb ingredients de qualitat i passió per la pastisseria.
2: Gaudeix dels nostres pastissos, galetes i brioixeria i vine a esmorzar o berenar en un espai acollidor.
1: Ens trobaràs a Riera Bisbe Pol 30, Arenys de Mar. Truca'ns al 93 194 03 37 o segueix-nos a Instagram @salvacotpastisseres.
2: Salvà Cot Pastisseres, el plaer dels petits moments.
3: Tens dolor als peus o problemes en caminar? A De Peus a Cap sabem que cada pas compta. El nostre equip t'ofereix solucions personalitzades. Estudis biomecànics, podologia pediàtrica, tractament del peu diabètic, cirurgia ungueal i plantilles fetes a mida per al dia a dia o l'esport. Treballem amb escàner 3D, plataforma de pressions i làser de díode per tractar fascitis, neuromes, fongs i berrugues amb tecnologia més avançada. Ens trobaràs a Arenys de Mar, carrer Pas, sota estudi 1. Truca al 623 064 266. De Peus a Cap. El teu benestar comença als peus.
4: Segueix-nos a les xarxes socials.
5: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull xecs.

a l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: A ICAT, l'estiu sona diferent.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.